her head on her shoulder. She said, tell me all the trouble.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable, dominat pel sol i el cel clar pràcticament tot el dia, i només hi haurà algun núvol baix al final de la jornada, amb una temperatura que ha baixat força i avui s'ha situat entre els 16 i els 17 graus, de mínimament, que la màxima estarà entre 25 i 26, amb una humitat més baixa. Vent feble de mestral fins a mig matí i de garbí la resta del dia, fent que la mar estigui moguda amb maró baixant a marejol al final de la jornada.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: L'atur registrat ha baixat a Cubelles fins les 768 persones. Durant el maig s'ha reduït la xifra en 15 aturats en comparació amb el mes anterior, però en comparació amb ara fa un any, el 2025, ara hi ha 12 persones més registrades a les oficines d'ocupació de la Generalitat. Cubelles, doncs, continua amb un total de l'atur registrat que és superior al de l'any anterior, tot i haver trencat amb els repunts que hi ha hagut al març i l'abril i haver anotat un descens de 15 aturats durant el mes de maig. La vila suma ara 768 registrats a l'atur, que, com dèiem, són 12 més dels que hi havia al maig del 2025. Al conjunt del Garraf, en canvi, se segueix la tendència general, i és que l'atur registrat s'ha reduït per sota de les xifres de l'any passat. Concretament, en el cas de la comarca, ara hi ha 6.860 persones registrades a l'atur. És un descens de 122 aturats durant l'últim mes i una diferència de 251 persones menys si ho comparem amb el maig del 2025. En aquesta ocasió, en tots els municipis han tingut descensos d'aturats. El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Samper, ha remarcat aquest dimarts que Catalunya lidera l'ocupació a tot l'estat espanyol.
4: Aquesta ocupació, aquest rècord d'ocupació, es lidera a tot l'estat espanyol. Vull destacar que seguim, doncs, generant més ocupació que la Comunitat de Madrid, per exemple. Nosaltres, des de la Generalitat, seguirem treballant de la mà dels agents socials i econòmics per mantenir aquesta tendència econòmica positiva a Catalunya.
1: A més, el conseller Samper també ha subratllat que l'atur s'ha reduït a totes les regions de Catalunya.
4: Vull destacar que, en quant a l'atur, es produeix aquesta reducció a tots els territoris, a tots els sectors i per igual entre homes i dones. Destacar també que es produeix una reducció i ja tenim una certa tendència de les persones, dels joves menors de 25 anys. Això és molt positiu, que puguem ocupar els nostres joves.
1: Concretament, Catalunya ha tornat a superar el màxim històric d'ocupació al maig i ja frega els 4 milions d'empleats. L'atur s'ha reduït en 6.900 persones i ha arribat al valor més baix en els últims 18 anys. La Generalitat ha demanat implicació als ajuntaments del Penedès en l'impuls del català. Les conclusions de l'enquesta d'usos lingüístics de la zona apunten que cal incorporar en l'ús del català als joves i també les darreres onades d'immigració. Aquest dilluns, a la seu del Consell Comarcal del Garraf, a Vilanova i la Geltrú, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha presentat la guia per l'elaboració dels plans locals d'impuls al català i un llistat de 40 propostes d'acció per integrar la perspectiva lingüística en l'activitat municipal. El conseller Vila ha apuntat que els ajuntaments compten amb unes quantes competències on poden donar un impuls al català.
5: Els municipis tenen moltes competències. Tenen competències en les llars d'infants, on es pot ajudar els nanos de famílies nouvingudes a aprendre el català i a fer-ho servir des del primer moment. No cal esperar que tinguin 15 anys. Això es pot fer des de la llar d'infants. Els municipis tenen competències també en els casals d'avis, on hem de garantir que les persones que van als casals d'avis o a les residències hem de garantir que també tinguin atenció en català. Els municipis tenen també competències en àrees com el comerç i són crucials, i molts ho estan fent, a l'hora de garantir que la retolació compleixi la normativa lingüística.
1: En la presentació, Vilanova i la Geltrú també s'han explicat les dades de l'enquesta d'usos lingüístics de tot el Penedès. Les conclusions de l'estudi són que, malgrat que en aquesta regió s'està per sobre de la mitjana en percentatges de coneixements i també l'entorn de la mitjana catalana de parlants inicials i habituals de català, sí que cal incorporar a l'ús del català als molts joves i adults joves nascuts a Catalunya que no fan ús del català o que només en fan un ús molt secundari. I també que cal incorporar el coneixement i l'ús del català a les darreres onades d'immigració que estan sent integrades predominantment en castellà. El conseller Vila ha destacat aquests àmbits de la societat, joves i nouvinguts, on els experts confirmen que s'ha d'actuar.
5: Hem d'incentivar la vinculació entre les noves generacions i la llengua catalana. Trobem que els que no tenen el català com a primera llengua l'aprenen poc i el fan servir molt poc, fins i tot menys que en altres territoris de Catalunya. Per tant, tenim aquests dos reptes que van lligats en bona mesura, i és que la població que està arribant a casa nostra entengui la conveniència i la bondat d'integrar-se lingüísticament fent-se seva també la llengua catalana.
1: A la presentació d'aquest dilluns hi han assistit alcaldes i regidors d'arreu del Penedès. Per part de Cubelles hi ha pres part Renata Bedós, regidora de Cultura. Un any després de l'aprovació del Pacte Nacional per la Llengua, ja s'han adherit més de 220 municipis, entre els quals per ara no hi trobem Cubelles. De fet, de la comarca del Garraf s'hi ha adherit Vilanova i la Geltrú fins ara. L'estiu passat, el govern de la Generalitat va enviar una carta a tots els consistoris on subratllava la importància d'incorporar la mirada lingüística en totes les polítiques locals com a element transversal i estratègic que garanteixi els drets lingüístics de la ciutadania i consolidi l'ús social del català. Juntament amb la carta, la Conselleria de Política Lingüística va remetre als ajuntaments un model de moció d'adhesió al Pacte Nacional per la Llengua que els equips de govern podien portar a aprovació en els plens municipals, cosa que aquí a Cubelles encara no s'ha fet. Per ara, els municipis adherits al Pacte Nacional per la Llengua a la comarca del Garraf són Vilanova i la Geltrú, i al conjunt de la Vegueria del Penedès hi ha adherits més ajuntaments com ara Calafell, el Vendrell, el Vinyana, Vilafranca del Penedès, Sant Jaume dels Domenys o Pacs del Penedès, Sant Sadurní d'Anoia, Igualada, entre altres. El rector de Cubelles, mossèn Agustí Panyella, és el nou vicari episcopal de la Vicaria del Penedès, Anoia Garraf. Aquest 26 de maig passat, el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez García, ha nomenat a mossèn Agustí Panyella, actualment arxiprest del Garraf i rector de les parròquies de Sant Joan Baptista de Vilanova i la Geltrú i de Santa Maria de Cubelles, doncs com el nou vicari episcopal de la Vicaria del conjunt Penedès, Anoia Garraf, que compta amb els arxiprestats prestats de Vilafranca, el Penedès, l'Anoia i el Garraf. Segons ha informat el bisbat, mossèn Agustí prendrà possessió del càrrec el divendres 26 de juny, juntament també amb el nou vicari episcopal de la Vicaria de Llobregat, que és mossèn Josep Torrente Bruna. Ja es poden votar les 12 propostes validades dels pressupostos participatius. La dotació total que poden sumar les guanyadores seran 300.000 euros. Recordem qui poden votar: totes les persones empadronades a Cubelles majors de 16 anys fins al pròxim 21 de juny. L'Ajuntament ha obert aquest dilluns les votacions dels pressupostos participatius. Després de la revisió tècnica de les propostes, finalment els votants podran triar entre 12 projectes diferents, que són els següents. Podran votar pel tancament perimetral i la instal·lació de plafons informatius a l'espai patrimonial de la Mota de Sant Pere, valorat en 44.000 euros, o a col·locar marquesines a les parades 17, 20, 22 i 24 de l'autobús urbà per valor de 24.000 euros. També poden votar fer millores de jardineria i altres elements al passeig marítim amb un cost estimat de 40.000 euros. La instal·lació de parcs infantils amb zones de joc accessibles i inclusives per infants amb mobilitat reduïda està valorada en 75.000 euros. També ha tirat endavant el projecte de decoració nova al Passeig de la Marina per uns 30.000 euros amb un banc gegant i elements identificatius del municipi amb una finalitat turística i promocional, o la creació d'una àrea de descans, ombres i font d'aigua potable al Passeig de la Marina, també amb una inversió en aquest cas de 60.000 euros. L'habilitació d'un local per l'Associació de Veïns i Propietaris de Corral d'Ancona també passarà la valoració tècnica, en aquest cas amb un valor de 40.000 euros, o la construcció de reductors de velocitat a Corral d'Ancona per 15.000 euros. Posar taules de tenis taula a la plaça de l'Atzavara és una altra de les opcions dels pressupostos participatius, amb un cost de 9.000 euros, així com la reforma i millora de l'skatepark per a ús esportiu i comunitari, que sumaria uns 75.000 euros. La proposta de donar més seguretat als assajos castellers renovant la xarxa de la sala sociocultural per uns 5.000 euros també es pot votar, així com fer un espai per gossos al carrer de l'Arc de Barà, que costaria uns 75.000 euros. En els pressupostos participatius es pot votar des d'aquest dilluns, telemàticament, mitjançant la plataforma de participació ciutadana, disponible en un enllaç al web municipal, i també es podrà votar presencialment a l'OPIC i en diferents punts habilitats, concretament al Centre Social Joan Roig i Piera, de dilluns a divendres de 10 a 1 i de 5 de la tarda a 8 del vespre, a la Biblioteca Municipal els dies 9 i 16 de juny de 3 de la tarda a 8 del vespre, al Casal d'Avis de dilluns a divendres de 10 a 1 i de 4 a 8 i a l'Espai Jove de dilluns a dijous les tardes de 4 a 7. A més, el divendres dia 12 de juny l'Ajuntament instal·larà una carpa informativa al Mercat Setmanal on es podrà votar també presencialment de 9:45 a 12:15 del migdia. Recordem que poden votar totes les persones majors de 16 anys empadronades a Cubelles, només podran votar una única vegada i podran escollir un màxim de 3 propostes. El PP ha inaugurat una seu pròpia a Cubelles. El president del partit a Catalunya, Alejandro Fernández, ha lloat aquest divendres la tasca de la regidora Juana Navarrete. Tot i que queda menys d'un any per les eleccions municipals, el PP encara no ha pres cap decisió oficial sobre qui encapçalarà la seva llista aquí a Cubelles. Aquest divendres, el PP de Cubelles ha organitzat la inauguració de la seva nova seu, un local situat al carrer de Gallifa. La regidora Juana Navarrete ha rebut el suport del president del partit a Catalunya, Alejandro Fernández, així com altres representants populars de la zona, com els diputats Santi Rodríguez i Maria de los Llanos de Luna, entre altres regidors dels municipis veïns. Juana Navarrete, regidora del PP, s'ha mostrat satisfeta de fer aquest pas, d'obrir una seu, després d'haver recuperat la representació aquesta legislatura.
2: Nosaltres estem molt contents perquè ja veu la gent com respon, i bueno, nosaltres estem aquí amb molta il·lusió perquè és una manera de poder tenir un espai per associacions, per mantenir reunions, per parlar de Cubelles, que és el que a nosaltres ens importa realment és Cubelles. O sigui que jo sempre ho dic, esto no va de ideología, señores, va de pueblo. Entonces vamos a solucionar todos los problemas que tenemos, que son muchos, y en ello estamos. Y el Partido Popular siempre estará aquí al lado del vecino.
1: El president del partit a Catalunya, Alejandro Fernández, ha reconegut que el partit va passar uns anys complicats, però ha destacat la tasca de la regidora Juana Navarrete aquí a Cubelles.
6: Pel Partit Popular de Catalunya és una gran notícia l'obertura d'aquesta seu, perquè tens un partit que creix i ho fa a Cubelles de la mà de la Juani Navarrete, del seu equip, i és la prova fefaent que el Partit Popular està creixent, que és alternativa també a Cubelles, i per tant tot el suport per la Juani i el seu equip perquè estan fent una tasca extraordinària.
1: En relació amb el calendari per anar confirmant els caps de llista i les candidatures, els representants populars han sigut prudents i han declarat que encara no tenen cap decisió presa. Juana Navarrete, regidora del PP.
2: En moment nosaltres d'això no hem parlat. Nosaltres ara estem fent feina, que és el que hem de fer, i no hem parlat d'això. Però sigui qui sigui, realment faran una bona, molt bona feina, que és el que hem de fer, treballar pel poble. O sigui, de moment no ens hem plantejat tot això. Això ja vindrà després.
1: En les eleccions municipals del 2023, el PP va obtenir aquí a Cubelles 400 vots i un regidor. Els castellers del Foix han sumat un altre 3 de 7 als monjos aquest diumenge. La colla de Cubelles ha participat en la diada organitzada per Quarts Amunt, on ha sumat també una altra torre de 6, però ha patit amb el 4 de 7 i el 3 de 6 amb l'agulla, que ha deixat en intents desmuntats. Els castellers del Foix han descarregat, com dèiem, el quart 3 de 7 de la temporada i una altra torre de 6 amb solidesa en la diada de Quarts Amunt aquest diumenge als monjos. Tanmateix, han deixat en intent desmuntat el 4 de 7 i el 3 de 6 amb l'agulla. Uns objectius que, això sí, podrien assolir ben aviat a la Diada de Primavera que organitzaran aquí a Cubelles aquest dissabte que ve, dia 6 de juny. Els monjos, a part dels castellers del Foix, la resta de colles han descarregat castells, majoritàriament de 6, però també alguns de 7 pisos, en alguns casos amb estrenes per aquesta temporada. Els escardats de l'esquerra de l'Eixample han descarregat el 3 de 7, la torre de 6 i dos piles de 4, i han aconseguit carregar el 4 de 7 després d'un primer intent desmuntat. La colla castellera dels Bous de la Bisbal del Penedès han descarregat el 4 de 6, la torre de 6 ha fet un intent desmuntat de 3 de 7 i el 4 de 6 amb l'agulla. I els Minyons de l'Arbós han aconseguit el 3 de 7, la torre de 6 i el 4 de 6, mentre que els Xicuelos i Xicueles del Delta han descarregat el 3 de 6 amb l'agulla i un 3 de 6. La pròxima cita castellera serà aquí a Cubelles, concretament la Diada de la Primavera. Els castellers del Foix han organitzat una diada aquest dissabte 6 de juny a la plaça de la Vila a partir de les 6 de la tarda, en què actuaran al costat de tres colles convidades més, els castellers de Sant Feliu, els castellers de Viladecans i els Bailets de Gelida.
7: El Club Patí Cubelles finalment jugarà la propera temporada a la primera catalana. Els cubellencs van aconseguir guanyar el seu partit en l'última jornada i d'aquesta manera doncs, certificar la permanència sí o sí després de superar per 3-2 el Capellades. En una jornada on la part de baix va treure fum fins l'últim moment i els resultats es anaven donant i els equips anaven salvant o caient en posicions de descens. La prova ha estat el Club Patí Vilanova, que era el primer equip en jugar aquest cap de setmana i, de fet, doncs, la primera sorpresa, ja que els vilanovins guanyaven per 3-2 el Juneda, equip que finalment ha acabat en cinquena posició a la classificació. Amb aquesta victòria momentània, els vilanovins sortien de les posicions de descens i aconseguien situar-se en la zona de permanència. La jornada anava avançant, el Riu de Bitlles guanyava el seu partit a la pista dels Monjos i d'aquesta manera era el Riu de Bitlles el que feia un salt a la classificació i sumava els 42 punts que els deixaven ja una temporada més a primera catalana. Més tard arribaria la derrota de l'Igualada a la pista del Sant Just, una derrota que, per una banda, doncs, salvava el Sant Just després de sumar 41 punts i, en canvi, doncs, sentenciava l'Igualada que doncs, perdia la categoria. I ja a la recta final de la jornada ens deixaven dos partits més, el que comentàvem, la victòria del Cubelles 3-2 davant del Capellades, un Capellades que finalment doncs, ha finalitzat tercer a la classificació, però que tenia opcions fins i tot de col·locar-se en segona posició. Els cubellencs, però, necessitats dels punts, van aconseguir guanyar amb 3-2 i d'aquesta manera aconseguien ja la permanència matemàtica, al sumar també 42 punts. En els últims partits de la jornada, el Vilaseca tornava a donar una altra sorpresa i en aquest cas s'imposava 3-1 al Calafell. Amb aquesta victòria el Vilaseca també sumava 41 punts i condemnava el Club Patí Vilanova, que havia començat la jornada guanyant i sortint d'aquestes posicions de descens i acabava la jornada en l'última de les posicions de descens amb 39 punts. Per tant, doncs, finalment perdant la categoria el Vilanova, l'Igualada i el Cerdanyola. Aquests són els tres equips que descendiran i, per tant, doncs, el Club Patí Cubelles que la temporada vinent es mantindrà la primera catalana. Es dona el fet de que si el Cubelles no hagués guanyat el seu partit, hagués empatat amb el Vilanova amb 39 punts i, per tant, doncs, les coses haguessin estat ben diferents per l'equip cubellenc que finalment ha pogut doncs, no només salvar-se, sinó que ha acabat a meitat de la taula, amb 42 punts, els mateixos que el Vilafranca i la Sagrera. Així doncs, final de temporada per al masculí, aconseguir l'objectiu de mantenir-se a primera catalana i ara al Club Patí Cubelles li queda d'aquí unes setmanes la final per l'ascens a la nacional del femení, que es disputarà el proper cap de setmana del 13 i del 14 de juny a Sant Celoni, on les cubellenques tindran l'oportunitat de fer història i pujar a la nacional, mentre que el masculí ha complert amb el seu objectiu i la temporada vinent seguirà a la primera catalana.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
8: Ahora en Dental Company te ofrecemos 500 euros de descuento en tu pack integral de ortodoncia de brackets con blanqueamiento incluido. Pide tu cita en 900 926 900.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable, dominat pel sol i el cel clar pràcticament tot el dia, i només hi haurà algun núvol baix al final de la jornada, amb una temperatura que ha baixat força i avui s'ha situat entre els 16 i els 17 graus, de mínima, mentre que la màxima estarà entre 25 i 26, amb una humitat més baixa. Vent feble de mestral fins a mig matí i de garbí la resta del dia, fent que la mar estigui moguda amb maró baixant a marejol al final de la jornada.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: L'Ajuntament ha obert per primera vegada l'opció de presentar candidatures pel pregoner o la pregonera de la Festa Major. Poden presentar les propostes, això sí, han de ser associacions registrades aquí al municipi, entitats, clubs, associacions registrades aquí al municipi. Hi ha unes característiques mínimes també que ha de tenir la persona a qui proposin. Per parlar d'aquesta novetat i també doncs, si ja hi ha algun abans de com serà la Festa Major de Cubelles, avui ens visita la regidora de Cultura, Renata Bedós. Gràcies per ser amb nosaltres, benvinguda.
4: Gràcies, bon dia.
1: I bé, si parlem de la Festa Major gran, però abans tindrem la Festa Major petita, també doncs, preguntarem sobre si hi ha, doncs, hi ha algun abans també de quina programació podríem tenir, però en tot cas la novetat principal és que durant aquesta setmana, fins al 7 de juny, les associacions poden presentar candidats a pregoner o pregonera. Això és una novetat, oi? Fins ara la proposta de pregoner o pregonera no s'havia recollit d'aquesta manera, oi?
4: Sí, en aquesta legislatura hem canviat el sistema. Sempre es feia des de la Regidoria de Cultura i aquest any el que vam fer va ser una comissió del pregoner en el que participen diferents... participen dues entitats vinculades a la Festa Major, de tot tipus, no només culturals, també esportives, qualsevol entitat que tingui alguna relació amb la Festa Major, que facin qualsevol activitat. Després també el fill predilecte, l'alcaldessa, la regidora de Cultura i el pregoner de l'any anterior i un altre pregoner entre els anteriors que hi ha hagut, és a dir, dos pregoners. I es feia aquesta comissió i sí que es demanava de forma informal a les entitats que fessin propostes, però fer-ho com amb un formulari, enguany sí que és la primera vegada que ho obrim. Sempre els diem a les entitats si volen presentar-ho, però feien més de forma més informal i aquest any hem obert un formulari perquè no només és la proposta, sinó que a més el pregoner ha de complir una sèrie de característiques i una sèrie de requisits i a més el que és important és que les entitats justifiquin el motiu perquè proposen aquesta persona. El que ens havíem trobat és que sí que hi havia propostes però que tampoc justificaven el motiu perquè feien aquesta proposta i enguany fem aquest formulari i dintre el formulari es recull quin és el motiu pel qual fan aquesta proposta.
1: Bé, a grans trets les característiques que han de tenir és que bé, estiguin vinculats a Cubelles i visquin o hi hagin tingut doncs, una època llarga de vida i que tinguin una trajectòria destacada, sí. Oi, doncs, en algun dels àmbits, no, social o cultural o esportiu. Oi?
4: Sí,
1: bé,
4: és la...
1: Mirant una mica els últims pregoners, la gent ja es fa una idea, no?
4: Sí, perquè el que volíem era, al final, el pregoner és una figura important de la Festa Major i de la nostra vila i volíem que fos algú que fos representatiu, que sobretot hagués fet algun... que fos mereixedor d'aquest títol. Creiem que és un títol important i, per tant, volíem que tingués mèrits, no? I volíem, més que per posar algú, el que volíem era evitar que qualsevol persona sense haver fet cap mèrit només pel fet de tenir poder molts amics, doncs, pogués ser el pregoner, no? Es tracta de que ser pregoner és un honor i, per tant, com tal honor, algú se l'ha de mereixer. I, per tant, no és una decisió únicament de l'alcaldia ni una decisió de la regidoria de Cultura, sinó que és una decisió presa per un conjunt de persones, que en aquest cas és una comissió formada doncs, per diferents persones vinculades a la Festa Major.
1: Mm-hmm. Sí que hi ha algunes exclusions que suposo que també no, deuen haver estat consensuades amb les entitats i que més o menys també tothom hi pot estar d'acord, que no tingui una vinculació política recent o directa o amb l'Ajuntament. No?
4: Clar. El que volíem evitar és això, no? De que per motius polítics es volgués posar un determinat pregoner o per motius personals, i el que volem és que sigui una decisió consensuada i que sigui una persona mereixedora d'aquest honor. Així ho hem fet durant aquests últims anys i estem contents de la manera com s'ha escollit el pregoner, perquè a més les darreres ocasions ha estat per unanimitat de la comissió, i creiem que això també honora fins i tot el propi pregoner, no? Que se sent respatllat perquè pel fet de que ha estat escollit per un grup de persones que han estat, a més, totes d'acord en escollir-lo com a pregoner.
1: Bé, les entitats poden fer les seves propostes, després però serà la comissió la que prendrà la decisió definitiva.
4: Efectivament, el que farem serà, hem obert aquest formulari fins al dia 7, perquè la setmana vinent ja farem aquesta comissió i es decidirà qui és la persona que farà de pregoner enguany a la Festa Major de l'any 2026.
1: Perquè sí que queden un parell de mesos, que pot semblar molt de temps, però el temps passa molt ràpid i suposo que encara hi ha molta feina a fer, no? Abans no arribi la Festa Major, oi?
4: Sí, i estem, bueno, anem més o menys sobre dates, eh? Sí que és veritat que, bueno, hem tingut unes baixes importants de personal al departament, a la regidoria, i per tant, doncs, anem bastant apretats a l'hora de fer la feina, però jo espero que sigui una gran Festa Major, com l'és cada any, i estem treballant des de la regidoria perquè així sigui.
1: Pel que fa al pregó, en principi serà el vespre del 13 d'agost, no sé si doncs, en el format, més enllà de la persona, que evidentment canviarà d'un any a l'altre, en el format, en la manera de fer el pregó, hi haurà cap canvi o preveieu fer-ho com sempre?
4: Sí, el primer que es va fer va ser una comissió de lo que s'anomena comissió de festes, on estan totes les entitats que participen a la Festa Major, i els hi vam demanar una valoració de com havia anat el pregó de l'any passat, que va ser una novetat molt important. Per primera vegada el pregó es feia el dia 13 en comptes del 14, i la veritat és que va funcionar molt bé. La realitat és que ens agradi o no, hi ha un canvi climàtic, i fer-ho a les 12 del migdia el 14 era realment molt dur fer-ho allà, i per tant vam decidir fer el canvi el dia 13, i la veritat és que va funcionar molt bé, tothom va estar molt content. El que sí que fem enguany és, per una banda, endarrerir-ho mitja hora més, perquè sí que creiem que l'espai que es cantravé doncs llueix molt més si està més fosc, poder un pèl encara de dia, i hem valorat la possibilitat de retrasar-lo mitja hora al pregó, i per tant crec recordar que comencem a 8:15 el que és la comitiva, i a les 8 començaria el pregó. I després estem valorant fer alguna cosa després, perquè sí que és veritat que també ens van dir, l'any passat ens van proposar de fer música, però creiem que el pregó és una cosa com molt protocolària, llavors no van voler fer-ho, però aquest any estem valorant a veure què fer. Al final és el començament de la Festa Major i creiem que sí que ha de començar la festa, i per tant estem plantejant en quin format fem alguna cosa després del pregó, perquè de forma festiva doncs qui ho vulgui pugui celebrar que comença la Festa Major.
1: La festa del pregó o... No,
4: com bueno, vulguis, sí, o estem pensant de si fer un sopar popular o fer una miqueta de música, també on ho posem, perquè intentem repartir els espais per tot Cubelles, perquè sempre tenim queixes d'algun veí, i per tant intentem repartir llocs on fer les festes. Això queden aquests matisos encara per fer, i sí que ens agradaria això, d'alguna manera, celebrar que ha començat la Festa Major amb el pregó. No?
1: I pel que fa el gruix de la Festa Major, es mantindrà, diguéssim, també com sempre, o hi ha cap canvi que estigueu valorant o estudiant?
4: Sí, bàsicament serà el que fem sempre, perquè és el que la gent ens demana. Al final parlem amb la comissió de festes i és el que volem, el que tothom vol fer, no? Sí que hi ha aquests petits matisos, no? L'any passat vam fer aquest canvi important del 14 al 13. El 14 hem mantingut els mortarets, L'any passat van fer un concert de gralles que no va acabar d'encaixar i això també ho hem de valorar, que a vegades fem propostes que funcionen i altres que no funcionen, i estem treballant amb la grupa, amb l'agrupació Ves Popular, a veure si fem alguna cosa després dels Mortarets, que crec que estaria bé també amb algun ball. Això estem treballant amb la grupa, amb qui, com sempre, vull agrair sempre les seves propostes i la seva predisposició a col·laborar amb l'Ajuntament i fer propostes. Després hi vindran la cerca Vila a la tarda amb el Castell de Focs. L'any passat hi va haver un canvi, que és que es va avançar mitja hora al Castell de Focs perquè després la cercavila nocturna no enllaçés tant amb el ball que es fa a la plaça del Mar. Aquest any també tenim una proposta, perquè en els últims anys s'havia liat a vegades una mica al després del ball, i aquest any volem fer una altra proposta, a veure si funciona millor. I després el 15 sí que faríem un altre cop les cercaviles. L'any passat també hi va haver una entrada d'ofici que crec que va funcionar molt bé, crec que aquest any també la farem, hem d'acabar d'ajustar-ho amb les entitats que van sortir, també amb el mossèn, que al final és la seva missa i és la seva entrada d'ofici. I després el que farem serà, com cada any acabem el 16 amb el concert que sempre proposa els Amics del Castell, i sí que abans del 14 fem tota una sèrie d'actes vinculats a la Festa Major, aprofitant que a Cubelles hi ha moltíssima gent i volem que tothom gaudeixi de Cubelles. Tenim un fet que es produeix només enguany i sembla que només es produirà en molts anys, que és l'eclipse solar del dia 12. Per tant, aquest dia segurament farem alguna cosa vinculada amb l'eclipse, però no farem cap acte de Festa Major, creiem que no val la pena. No crec que en aquell dia estigui la gent pensant en la Festa Major, sinó que estarà per altres coses. Per tant, estem intentant encabir tot perquè hi ha moltes propostes. Amb això també vull agrair a les entitats, que aquest any tenim també el grup de teatre, farà teatre el cap de setmana anterior, i això també els hi agraïm, però també els hi volem reservar aquest espai del teatre i no volem fer més activitats. Per tant, tenim moltes coses que encabir i poder hi haurà alguna activitat que no podrem encabir.
1: Pel que fa a l'agenda cultural, clar, estem parlant de la Festa Major, però abans encara tindrem la Festa Major petita. En aquest sentit, quan tindrem ja més o menys la programació, quan l'anunciareu i el cartell, i bé, que es pot avançar també de com serà la Festa Major petita.
4: La Festa Major petita serà com en els darrers anys, és a dir, com sempre, al cap de setmana anterior a la festivitat dels patrons. Sí que en aquesta legislatura hem recuperat el fet de que la festa és el dia 30, i per tant el dia 30 també farem activitats, hi haurà la missa pel matí, que això ja sempre es venia fent, però per la tarda fa ja un parell d'anys que recuperem el fet de fer sardanes per la tarda i també farem una activitat infantil. I aquest any el que tenim com a gran novetat, que és el que ens està donant bastant mals de caps a l'hora d'organitzar, però que ens fa moltíssima il·lusió, és la quarantena, que això ens diu molt, que no és que no faci 40 anys, sinó que serà la quarantena trobada de gegants. I això vol dir que s'ha convidat a moltíssimes més colles que habitualment, i això ens està portant alguns problemes d'organització, però estic convençuda que serà una gran trobada de gegants, com mereix el fet de que aquest any sigui la quarantena.
1: I també hi haurà, no?, el correfoc, com és els actes habituals de la Festa Major petita, que pel que veiem al calendari serà 24, 25, 26, oi?
4: Començarem el 23, farem un concert de jazz, un jazz una mica més modern, però farem una nit de jazz, perquè a la comissió la gent ens va demanar, que les entitats ens van demanar que féssim jazz. Com tenim un calendari tan apretat a la Festa Major gran, diguéssim, doncs la farem a la Festa Major petita, i també estem mirant a veure si podem encabir algun altre acte. Per tant, allarguem, és que cada cop la gent ens demana més festes, sí, per tant la Festa Major petita, que només eren dos dies, aquest any al principi la farem des del 23 fins al 30, farem algunes activitats.
1: Molt bé, doncs estarem atents a quan surti aquest programa, i després de cara a l'estiu també hi haurà una altra cita cultural, no?, el Cubelles Noir, que en aquest cas és una proposta d'una entitat també cubellenca, que entenc que també té continuïtat, oi, el festival literari?
4: Sí, aquest any serà la 11a edició, si no m'equivoco, I també ja estan fent propostes perquè també a prèvia al festival també fan alguna activitat que també s'inclou dintre el programa de la Festa Major i que acaba la Festa Major el 16, però normalment és la setmana següent que ja comença el Cubelles Noir. Per tant, entre que comencem la Festa Major petita i ja comencem a fer l'exposició vinculada a la Festa Major petita, la Festa Major petita, la Festa Major gran i després el Cubelles Noir, tenim activitat cultural durant tot l'estiu, incloent també doncs, a Dia de Castellera durant la Festa Major gran. Vull dir que tenim moltes activitats.
1: Molt bé, doncs aquesta és la tasca que estan preparant des de la Regidoria de Cultura de cara als pròxims mesos, amb aquestes cites importants, no?, en l'agenda cubellenca, com són la Festa Major petita i la Festa Major gran. I tornem a recordar que continua obert el termini per presentar propostes de pregoneu pregonera per part de les associacions de la vila. I bé, abans de marxar també com a regidora de Cultura, que aquesta setmana ha visitat la comarca el conseller Francesc Xavier Vila, el conseller de Política Lingüística, i el conseller Vila ha vingut sobretot doncs, a presentar aquestes accions dirigides als ajuntaments i als municipis per impulsar el català. En la presentació de Vilanova i la Geltrú també s'han donat les dades de l'enquesta d'usos lingüístics de tot el Penedès i bé, s'ha apuntat doncs, sobretot que els joves i les darreres onades d'immigració serien els dos col·lectius, no?, on fer més esforç a hores d'ara. Des de l'Ajuntament de Cubelles també, quin és ara mateix doncs, la vostra resposta, no?, a aquestes accions de política lingüística de la Generalitat i també doncs, si teniu previst adherir-vos al Pacte Nacional per la Llengua i les accions que proposen des de la conselleria.
4: Doncs sí, ahir ens van convidar a aquest acte que s'organitzava des de la Conselleria de Política Lingüística, en el que primer es va fer una diagnosi, després ens van presentar aquestes 40 propostes per l'acció i el Pacte per la Llengua. Del Pacte per la Llengua vam rebre una petició per part de la conselleria que ens adheríssim al pacte. Jo personalment, com a regidora de Cultura, doncs sí que m'agradaria adherir-me. Això ja és un tema més polític perquè el govern està format per tres altres forces que haurem de valorar si es volen adherir al pacte o no. Jo personalment sí que m'agradaria que ens adheríssim i la veritat és que si jo hi vaig poder parlar, tenir l'ocasió de parlar amb el Xavier Vila que ens va mostrar tant en la seva intervenció com després vam poder tenir l'ocasió de parlar amb ell, va mostrar la seva preocupació perquè és veritat que el català està en retrocés, sobretot per les aquestes onades immigratòries que no només són externes, a vegades són internes o inclús provenen de aquí a Cubelles tenim migració també provenent de la Unió Europea i fins i tot de fora de Catalunya, vull dir d'Espanya, vull dir que no només sempre pensem, quan parlem amb migrants no sempre parlem amb uns determinats migrants i sí que jo vaig tenir l'ocasió d'explicar-li de que aquí a Cubelles cada cop estem tenint un increment de població i que les escoles estan, la veritat, estan molt plenes i és veritat que és una població que no té com a primera llengua el català i per tant això hem de fer un esforç tots plegats en defensar la nostra llengua i que aquesta integració es faci en català i sobretot a través dels infants. Vaig poder parlar, tenir l'ocasió de parlar amb ell i explicar-li que jo a part de regidora de Cultura soc també regidora d'ensenyament i hem de fer una molta feina a les escoles. Em consta que les escoles de Cubelles la fan, però hem de ser també, tots nosaltres hem de participar perquè el que deia el conseller, no?, de que tenim moltes vegades quan tenim una persona estrangera davant a canviar l'idioma i no hauria de ser així. Jo li vaig explicar, no?, la meva anècdota personal, que jo, els meus rasgos físics són estrangers perquè ma mare és estrangera i jo m'hi trobo que moltes vegades la gent se m'adreça a mi en castellà com a primera llengua, no?, i després quan veuen el meu accent de seguida canvien l'idioma, però tenim aquesta tendència que

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable. Sí que amb alguns núvols de tipus mig o alt ara a primera hora i que es mantindran com a molt fins a mig matí, i la resta del dia s'imposarà el sol amb el cel clar, potser amb algun núvol baix al final del dia, amb una temperatura que ha baixat, s'ha dormit millor, fa més fresqueta a hores d'ara, i hem tingut una mínima de 18 graus, mentre que la màxima també recularà una mica i no passarà dels 26, amb una humitat avui força baixa. Vent feble de mestral fins a mig matí i moderat de garbí a la tarda, fent que la mar doncs estigui moguda amb maror tot el dia. Per demà esperem que el temps sigui més variable. Sí que al matí encara amb domini del sol, amb alguns intervals de núvols baixos, però a partir de migdia ens creuarà una línia frontal que farà que el cel es tapi i que tinguem pluges i ruixats irregulars a partir del vespre i durant la nit, localment d'una certa intensitat i amb una temperatura que es mantindrà de nit i recularà una mica de dia, movent-se entre els 18 o 19 d'aquesta nit, mentre que demà no passarem dels 25, amb una humitat moderada, vent feble de garbí, en cops més reforçats al centre del dia, que poden arribar als 35 o 40 km per hora, i fer que la mar continuï alterada amb maror tot el dia.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: L'atur registrat ha baixat a Cubelles fins les 768 persones. Durant el maig s'ha reduït la xifra en 15 aturats en comparació amb el mes anterior, però en comparació amb ara fa un any, el 2025, ara hi ha 12 persones més registrades a les oficines d'ocupació de la Generalitat. Cubelles, doncs, continua amb un total de l'atur registrat que és superior al de l'any anterior. Tot i haver trencat amb els repunts que hi ha hagut al març i l'abril i haver anotat un descens de 15 aturats durant el mes de maig, la vila suma ara 768 registrats a l'atur, que, com dèiem, són 12 més dels que hi havia al maig del 2025. Al conjunt del Garraf, en canvi, se segueix la tendència general, i és que l'atur registrat s'ha reduït per sota de les xifres de l'any passat. Concretament, en el cas de la comarca, ara hi ha 6.860 persones registrades a l'atur. És un descens de 122 aturats durant l'últim mes i una diferència de 251 persones menys si ho comparem amb el maig del 2025. En aquesta ocasió, en tots els municipis han tingut descensos d'aturats. El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Samper, ha remarcat aquest dimarts que Catalunya lidera l'ocupació a tot l'estat espanyol.
4: Aquesta ocupació, aquest rècord d'ocupació, es lidera a tot l'estat espanyol. Vull destacar que seguim generant més ocupació que la Comunitat de Madrid, per exemple. Nosaltres, des de la Generalitat, seguirem treballant de la mà dels agents socials i econòmics per mantenir aquesta tendència econòmica positiva a Catalunya.
1: A més, el conseller Samper també ha subratllat que l'atur s'ha reduït a totes les regions de Catalunya.
4: Vull destacar que en quant a l'atur es produeix aquesta reducció a tots els territoris, a tots els sectors i per igual entre homes i dones. Destacar també que es produeix una reducció i ja tenim una certa tendència de les persones, dels joves menors de 25 anys. Això és molt positiu, que puguem ocupar els nostres joves.
1: Concretament, Catalunya ha tornat a superar el màxim històric d'ocupació al maig i ja frega els 4 milions d'empleats. L'atur s'ha reduït en 6.900 persones i ha arribat al valor més baix en els últims 18 anys. La Generalitat ha demanat implicació als ajuntaments del Penedès en l'impuls del català. Les conclusions de l'enquesta d'usos lingüístics de la zona apunten que cal incorporar en l'ús del català als joves i també les darreres onades d'immigració. Aquest dilluns, a la seu del Consell Comarcal del Garraf, a Vilanova i la Geltrú, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha presentat la guia per l'elaboració dels plans locals d'impuls al català i un llistat de 40 propostes d'acció per integrar la perspectiva lingüística en l'activitat municipal. El conseller Vila ha apuntat que els ajuntaments compten amb unes quantes competències on poden donar un impuls al català.
5: Els municipis tenen moltes competències. Tenen competències en les llars d'infants, on es pot ajudar els nanos de famílies nouvingudes a aprendre el català i a fer-lo servir des del primer moment. No cal esperar que tinguin 15 anys. Això es pot fer des de la llar d'infants. Els municipis tenen competències també en els casals d'avis, on hem de garantir que les persones que van als casals d'avis o a les residències hem de garantir que també tinguin atenció en català. Els municipis tenen també competències en àrees com el comerç i són crucials, i molts ho estan fent, a l'hora de garantir que la retolació compleixi la normativa lingüística.
1: En la presentació, Vilanova i la Geltrú també s'han explicat les dades de l'enquesta d'usos lingüístics de tot el Penedès. Les conclusions de l'estudi són que, malgrat que en aquesta regió s'està per sobre de la mitjana en percentatges de coneixements i també l'entorn de la mitjana catalana de parlants inicials i habituals de català, sí que cal incorporar a l'ús del català als molts joves i adults joves nascuts a Catalunya que no fan ús del català o que només en fan un ús molt secundari. I també que cal incorporar el coneixement i l'ús del català a les darreres onades d'immigració que estan sent integrades predominantment en castellà. El conseller Vila ha destacat aquests àmbits de la societat, joves i nouvinguts, on els experts confirmen que s'ha d'actuar.
5: Hem d'incentivar la vinculació entre les noves generacions i la llengua catalana. Trobem que els que no tenen el català com a primera llengua l'aprenen poc i el fan servir molt poc, fins i tot menys que en altres territoris de Catalunya. Per tant, tenim aquests dos reptes que van lligats en bona mesura, i és que la població que està arribant a casa nostra entengui la conveniència i la bondat d'integrar-se lingüísticament fent-se seva també la llengua catalana.
1: A la presentació d'aquest dilluns hi han assistit alcaldes i regidors d'arreu del Penedès. Per part de Cubelles hi ha pres part Renata Bedós, regidora de Cultura. Un any després de l'aprovació del Pacte Nacional per la Llengua, ja s'han adherit més de 220 municipis, entre els quals per ara no hi trobem Cubelles. De fet, de la comarca del Garraf s'hi ha adherit Vilanova i la Geltrú fins ara. L'estiu passat el govern de la Generalitat va enviar una carta a tots els consistoris on subratllava la importància d'incorporar la mirada lingüística en totes les polítiques locals com a element transversal i estratègic que garanteixi els drets lingüístics de la ciutadania i consolidi l'ús social del català. Juntament amb la carta, la Conselleria de Política Lingüística va remetre als ajuntaments un model de moció d'adhesió al Pacte Nacional per la Llengua que els equips de govern podien portar a aprovació en els plens municipals, cosa que aquí a Cubelles encara no s'ha fet. Per ara, els municipis adherits al Pacte Nacional per la Llengua a la comarca del Garraf són Vilanova i la Geltrú i el conjunt de la Vegueria del Penedès i adherits més ajuntaments com ara Calafell, el Vendrell, el Vinyana, Vilafranca del Penedès, Sant Jaume dels Domenys o Pacs del Penedès, Sant Sadurní d'Anoia, Igualada, entre altres. El rector de Cubelles, mossèn Agustí Panyella, és el nou vicari episcopal de la Vicaria del Penedès, Anoia Garraf. Aquest 26 de maig passat, el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez García, ha nomenat a mossèn Agustí Panyella, actualment arxiprest del Garraf i rector de les parròquies de Sant Joan Baptista de Vilanova i la Geltrú i de Santa Maria de Cubelles, doncs com el nou vicari episcopal de la Vicaria del conjunt Penedès, Anoia Garraf, que compta amb els arxiprestats de Vilafranca, el Penedès, l'Anoia i el Garraf. Segons ha informat el bisbat, mossèn Agustí prendrà possessió del càrrec el divendres 26 de juny, juntament també amb el nou vicari episcopal de la Vicaria de Llobregat, que és mossèn Josep Torrente Bruna. Ja es poden votar les 12 propostes validades dels pressupostos participatius. La dotació total que poden sumar les guanyadores seran 300.000 euros. Recordem qui poden votar: totes les persones empadronades a Cubelles majors de 16 anys fins al pròxim 21 de juny. L'Ajuntament ha obert aquest dilluns les votacions dels pressupostos participatius. Després de la revisió tècnica de les propostes, finalment els votants podran triar entre 12 projectes diferents, que són els següents. Podran votar pel tancament perimetral i la instal·lació de plafons informatius a l'espai patrimonial de la Mota de Sant Pere, valorat en 44.000 euros, o a col·locar marquesines a les parades 17, 20, 22 i 24 de l'autobús urbà per valor de 24.000 euros. També poden votar a fer millores de jardineria i altres elements al passeig marítim amb un cost estimat de 40.000 euros. La instal·lació de parcs infantils amb zones de joc accessibles i inclusives per infants amb mobilitat reduïda està valorada en 75.000 euros. També ha tirat endavant el projecte de decoració nova al passeig de la Marina per uns 30.000 euros amb un banc gegant i elements identificatius del municipi amb una finalitat turística i promocional, o la creació d'una àrea de descans, ombres i font d'aigua potable al passeig de la Marina, també amb una inversió en aquest cas de 60.000 euros. L'habilitació d'un local per l'Associació de Veïns i Propietaris de Corral d'Ancona també passa a la valoració tècnica, en aquest cas amb un valor de 40.000 euros, o la construcció de reductors de velocitat a Corral d'Ancona per 15.000 euros. Posar taules de tenis taula a la plaça de l'Atzavara és una altra de les opcions dels pressupostos participatius, amb un cost de 9.000 euros, així com la reforma i millora de l'skatepark per a ús esportiu i comunitari, que sumaria uns 75.000 euros. La proposta de donar més seguretat als assajos castellers renovant la xarxa de la sala sociocultural per uns 5.000 euros també es pot votar, així com fer un espai per gossos al carrer de l'Arc de Barà, que costaria uns 75.000 euros. En els pressupostos participatius es pot votar des d'aquest dilluns, telemàticament, mitjançant la plataforma de participació ciutadana, disponible en un enllaç al web municipal, i també es podrà votar presencialment a l'OPIC i en diferents punts habilitats, concretament al Centre Social Joan Roig i Piera, de dilluns a divendres de 10 a 1 i de 5 de la tarda a 8 del vespre, a la Biblioteca Municipal els dies 9 i 16 de juny de 3 de la tarda a 8 del vespre, al Casal d'Avis de dilluns a divendres de 10 a 1 i de 4 a 8, i a l'Espai Jove de dilluns a dijous les tardes de 4 a 7. A més, el divendres dia 12 de juny, l'Ajuntament instal·larà una carpa informativa al Mercat Setmanal on es podrà votar també presencialment de 9:45 a 12:15 del migdia. Recordem que poden votar totes les persones majors de 16 anys empadronades a Cubelles, només podran votar una única vegada i podran escollir un màxim de 3 propostes. El PP ha inaugurat una seu pròpia a Cubelles. El president del partit a Catalunya, Alejandro Fernández, ha lloat aquest divendres la tasca de la regidora Juana Navarrete. Tot i que queda menys d'un any per les eleccions municipals, el PP encara no ha pres cap decisió oficial sobre qui encapçalarà la seva llista aquí a Cubelles. Aquest divendres, el PP de Cubelles ha organitzat la inauguració de la seva nova seu, un local situat al carrer de Gallifa. La regidora Juana Navarrete ha rebut el suport del president del partit a Catalunya, Alejandro Fernández, així com altres representants populars de la zona, com els diputats Santi Rodríguez i Maria de los Llanos de Luna, entre altres regidors dels municipis veïns. Juana Navarrete, regidora del PP, s'ha mostrat satisfeta de fer aquest pas, d'obrir una seu, després d'haver recuperat la representació aquesta legislatura.
6: Nosaltres estem molt contents perquè ja veu la gent com respon, i bueno, nosaltres estem aquí amb molta il·lusió perquè és una manera de poder tenir un espai per associacions, per mantenir reunions, per parlar de Cubelles, que és el que a nosaltres ens importa realment és Cubelles. O sigui que jo sempre ho dic, esto no va de ideología, señores, va de pueblo. Entonces vamos a solucionar todos los problemas que tenemos, que son muchos, y en ello estamos. Y el Partido Popular siempre estará aquí al lado del vecino.
1: El president del partit a Catalunya, Alejandro Fernández, ha reconegut que el partit va passar uns anys complicats, però ha destacat la tasca de la regidora Juana Navarrete aquí a Cubelles.
7: Pel Partit Popular de Catalunya és una gran notícia l'obertura d'aquesta seu, perquè tens un partit que creix i ho fa a Cubelles de la mà de la Juana i Navarrete, del seu equip, i és la prova fefaent que el Partit Popular està creixent, que és alternativa també a Cubelles, i per tant tot el suport per la Juana i el seu equip perquè estan fent una tasca extraordinària.
1: En relació amb el calendari per anar confirmant els caps de llista i les candidatures, els representants populars han sigut prudents i han declarat que encara no tenen cap decisió presa. Juana Navarrete, regidora del PP.
6: En moment nosaltres d'això no hem parlat. Nosaltres ara estem fent feina, que és el que hem de fer, i no hem parlat d'això. Però sigui qui sigui, realment faran una bona, molt bona feina, que és el que hem de fer, treballar pel poble. O sigui, de moment no ens hem plantejat tot això. Això ja vindrà després.
1: En les eleccions municipals del 2023, el PP va obtenir aquí a Cubelles 400 vots i un regidor. Els castellers del Foix han sumat un altre 3 de 7 als monjos aquest diumenge. La colla de Cubelles ha participat en la diada organitzada per Quarts Amunt, on ha sumat també una altra torre de 6, però ha patit amb el 4 de 7 i el 3 de 6 amb l'agulla, que ha deixat en intents desmuntats. Els castellers del Foix han descarregat, com dèiem, el quart 3 de 7 de la temporada i una altra torre de 6 amb solidesa en la diada de Quarts Amunt aquest diumenge als monjos. Tanmateix, han deixat en intent desmuntat el 4 de 7 i el 3 de 6 amb l'agulla. Uns objectius que, això sí, podrien assolir ben aviat a la diada de primavera que organitzaran aquí a Cubelles aquest dissabte que ve, dia 6 de juny. Els monjos, a part dels castellers del Foix, la resta de colles han descarregat castells majoritàriament de 6, però també alguns de 7 pisos, en alguns casos amb estrenes per aquesta temporada. Els escardats de l'esquerra de l'Eixample han descarregat el 3 de 7, la torre de 6 i dos piles de 4, i han aconseguit carregar el 4 de 7 després d'un primer intent desmuntat. La colla castellera dels Bous de la Bisbal del Penedès han descarregat el 4 de 6, la torre de 6 ha fet un intent desmuntat de 3 de 7 i el 4 de 6 amb l'agulla. I els Minyons de Barbós han aconseguit el 3 de 7, la torre de 6 i el 4 de 6, mentre que els Xicuelos i Xicueles del Delta han descarregat el 3 de 6 amb l'agulla i un 3 de 6. La pròxima cita castellera serà aquí a Cubelles, concretament la diada de la primavera. Els castellers del Foix han organitzat una diada aquest dissabte 6 de juny a la plaça de la Vila a partir de les 6 de la tarda, en què actuaran al costat de 3 colles convidades més, els castellers de Sant Feliu, els castellers de Viladecans i els Bailets de Gelida.
8: El Club Patí Cubelles finalment jugarà la propera temporada a la primera catalana. Els cubellencs van aconseguir guanyar el seu partit en l'última jornada i d'aquesta manera doncs certificar la permanència sí o sí després de superar per 3-2 el Capellades. En una jornada on la part de baix va treure fum fins l'últim moment i els resultats es anaven donant i els equips anaven salvant o caient en posicions de descens. La prova ha estat el Club Patí Vilanova, que era el primer equip en jugar aquest cap de setmana i, de fet, doncs, la primera sorpresa, ja que els vilanovins guanyaven per 3-2 el Juned, equip que finalment ha acabat en cinquena posició a la classificació. Amb aquesta victòria momentània, els vilanovins sortien de les posicions de descens i aconseguien situar-se en la zona de permanència. La jornada anava avançant, el Riu de Bitlles guanyava el seu partit a la pista dels Monjos i d'aquesta manera era el Riu de Bitlles el que feia un salt a la classificació i sumava els 42 punts que els deixaven ja una temporada més de primera catalana. Més tard arribaria la derrota de l'Igualada a la pista del Sant Just, una derrota que, per una banda, doncs salvava el Sant Just després de sumar 41 punts i, en canvi, doncs sentenciava l'Igualada que doncs perdia la categoria. I ja a la recta final de la jornada ens deixaven dos partits més, el que comentàvem, la victòria del Cubelles 3-2 davant del Capellades, un Capellades que finalment doncs ha finalitzat tercer a la classificació, però que tenia opcions fins i tot de col·locar-se en segona posició. Els cubellencs, però, necessitats dels punts, van aconseguir guanyar amb 3-2 i d'aquesta manera aconseguien ja la permanència matemàtica, al sumar també 42 punts. En els últims partits de la jornada, el Vilaseca tornava a donar una altra sorpresa i en aquest cas s'imposava 3-1 al Calafell. Amb aquesta victòria el Vilaseca també sumava 41 punts i condemnava el Club Patí Vilanova, que havia començat la jornada guanyant i sortint d'aquestes posicions de descens i acabava la jornada en l'última de les posicions de descens amb 39 punts. Per tant, doncs, finalment perdran la categoria el Vilanova, l'Igualada i el Cerdanyola. Aquests són els tres equips que descendiran i, per tant, doncs, el Club Patí Cubelles que la temporada vinent es mantindrà la primera catalana. Es dona el fet de que si el Cubelles no hagués guanyat el seu partit, hagués empatat amb el Vilanova amb 39 punts i, per tant, doncs, les coses haguessin estat ben diferents per l'equip cubellenc que finalment ha pogut doncs, no només salvar-se, sinó que ha acabat a meitat de la taula, amb 42 punts, els mateixos que el Vilafranca i la Sagrera. Així doncs, final de temporada per al masculí, aconseguir l'objectiu de mantenir-se a primera catalana i ara al Club Patí Cubelles li queda d'aquí unes setmanes la final per l'ascens a la nacional del femení, que es disputarà el proper cap de setmana del 13 i del 14 de juny a Sant Celoni, on les cubellenques tindran l'oportunitat de fer història i pujar a la nacional, mentre que el masculí ha complert amb el seu objectiu i la temporada vinent seguirà a la primera catalana.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
9: Ahora en Dental Company te ofrecemos 500 euros de descuento en tu pack integral de ortodoncia de brackets con blanqueamiento incluido. Pide tu cita en el 900 926 900. Dental

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable. Sí que amb alguns núvols de tipus mig o alt, ara a primera hora, i que es mantindran com a molt fins a mig matí, i la resta del dia s'imposarà el sol amb el cel clar, potser amb algun núvol baix al final del dia, amb una temperatura que ha baixat, s'ha dormit millor, fa més fresqueta a hores d'ara, i hem tingut una mínima de 18 graus, mentre que la màxima també recularà una mica i no passarà dels 26, amb una humitat avui força baixa. Vent feble de mestral fins a mig matí i moderat de garbí a la tarda, fent que la mar doncs estigui moguda amb maror tot el dia. Per demà esperem que el temps sigui més variable. Sí que al matí encara amb domini del sol, amb alguns intervals de núvols baixos, però a partir de migdia ens creuarà una línia frontal que farà que el cel es tapi i que tinguem pluges i ruixats irregulars a partir del vespre i durant la nit, localment d'una certa intensitat i amb una temperatura que es mantindrà de nit i recularà una mica de dia, movent-se entre els 18 o 19 d'aquesta nit, mentre que demà no passarem dels 25, amb una humitat moderada. Vent feble de garbí, en cops més reforçats al centre del dia, que poden arribar als 35 o 40 km per hora, i fer que la mar continuï alterada amb maror tot el dia.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: L'Ajuntament ha obert per primera vegada l'opció de presentar candidatures pel pregoner o la pregonera de la Festa Major. Poden presentar les propostes, això sí, han de ser associacions registrades aquí al municipi, entitats, clubs, associacions registrades aquí al municipi. Hi ha unes característiques mínimes també que ha de tenir la persona a qui proposin. Per parlar d'aquesta novetat i també doncs, si ja hi ha algun abans de com serà la Festa Major de Cubelles, avui ens visita la regidora de Cultura, Renata Bedós. Gràcies per ser amb nosaltres, benvinguda.
4: Gràcies, bon dia.
1: I bé, si parlem de la Festa Major gran, però abans tindrem la Festa Major petita, també doncs, preguntarem sobre si hi ha, doncs, hi ha algun avanç també de quina programació podríem tenir, però en tot cas la novetat principal és que durant aquesta setmana, fins al 7 de juny, les associacions poden presentar candidats a pregoner o pregonera. Això és una novetat, oi? Fins ara la proposta no, de pregoner o pregonera no s'havia recollit d'aquesta manera, oi?
4: Sí, en aquesta legislatura hem canviat el sistema, sempre es feia des de la Regidoria de Cultura i aquest any el que vam fer va ser una comissió del pregoner en el que participen diferents... participen dues entitats vinculades a la Festa Major, de tot tipus, no només culturals, també esportives, qualsevol entitat que tingui alguna relació amb la Festa Major, que facin qualsevol activitat. Després també el fill predilecte, l'alcaldessa, la regidora de Cultura i el pregoner de l'any anterior i un altre pregoner entre els anteriors que hi ha hagut, és a dir, dos pregoners. I es feia aquesta comissió i sí que es demanava de forma informal a les entitats que fessin propostes, però fer-ho com amb un formulari, enguany sí que és la primera vegada que ho obrim. Sempre els diem a les entitats si volen presentar-ho, però fèiem més de forma més informal i aquest any hem obert un formulari perquè no només és la proposta, sinó que a més el pregoner ha de complir una sèrie de característiques i una sèrie de requisits i a més el que és important és que les entitats justifiquin el motiu perquè proposen aquesta persona. El que ens havíem trobat és que sí que hi havia propostes però que tampoc justificaven el motiu per què feien aquesta proposta i enguany fem aquest formulari i dintre el formulari es recull quin és el motiu pel qual fan aquesta proposta.
1: Bé, a grans trets les característiques que han de tenir és que estiguin vinculats a Cubelles i visquin o hi hagin tingut doncs, una època llarga de vida i que tinguin una trajectòria destacada, sí. Oi? Doncs en algun dels àmbits, no? Social o cultural o esportiu, oi?
4: Sí, bé, és la...
1: Mirant una mica els últims pregoners, la gent ja es fa una idea, no?
4: Sí. Sí, perquè el que volíem era, al final, el pregoner és una figura important de la Festa Major i de la nostra vila i volíem que fos algú que fos representatiu, que sobretot hagués fet algun... que fos mereixedor d'aquest títol, creiem que és un títol important i per tant volíem que tingués mèrits, no? I volíem, més que per posar algú, el que volíem era evitar que qualsevol persona sense haver fet cap mèrit només pel fet de tenir poder molts amics, doncs pogués ser el pregoner, no? Es tracta de que ser pregoner és un honor i per tant com tal honor algú se l'ha de mereixer i per tant no és una decisió únicament de l'alcaldia ni una decisió de la Regidoria de Cultura, sinó que és una decisió presa per un conjunt de persones, que en aquest cas és una comissió formada doncs, per diferents persones vinculades a la Festa Major.
1: Sí que hi ha algunes exclusions que suposo que també no, deuen haver estat consensuades amb les entitats i que més o menys també tothom hi pot estar d'acord, que no tingui una vinculació política recent o directa o amb l'Ajuntament, no?
4: Clar. El que volíem evitar és això, no? De que per motius polítics es volgués posar un determinat pregoner o per motius personals, i el que volem és que sigui una decisió consensuada i que sigui una persona mereixedora d'aquest honor. Així ho hem fet durant aquests últims anys i estem contents de la manera com s'ha escollit el pregoner, perquè a més les darreres ocasions ha estat per unanimitat de la comissió i creiem que això també honora fins i tot el propi pregoner, no? Que se sent respatllat perquè pel fet de que ha estat escollit per un grup de persones que han estat a més totes d'acord en escollir-lo com a pregoner.
1: Bé, les entitats poden fer les seves propostes, després però serà la comissió la que prendrà la decisió definitiva.
4: Efectivament, el que farem serà, hem obert aquest formulari fins al dia 7, perquè la setmana vinent ja farem aquesta comissió i es decidirà qui és la persona que farà de pregoner enguany a la Festa Major de l'any 2026.
1: Perquè sí que queden un parell de mesos, que pot semblar molt de temps, però el temps passa molt ràpid i suposo que encara hi ha molta feina a fer, no? Sí. Abans no arribi la Festa Major, oi?
4: Sí, i anem més o menys sobre dates, eh? Sí que és veritat que hem tingut unes baixes importants de personal al departament, a la regidoria, i per tant doncs, anem bastant apretats a l'hora de fer la feina, però jo espero que sigui una gran Festa Major, com l'és cada any, i estem treballant des de la regidoria perquè així sigui.
1: Pel que fa al pregó, en principi serà el vespre del 13 d'agost, no sé si doncs en el format, més enllà de la persona, que evidentment canviarà d'un any a l'altre, en el format, en la manera de fer el pregó, hi haurà cap canvi o preveieu fer-ho com sempre?
4: Sí, el primer que es va fer va ser una comissió de el que s'anomena comissió de festes, on estan totes les entitats que participen a la Festa Major, i els hi vam demanar una valoració de com havia anat el pregó de l'any passat, que va ser una novetat molt important. Per primera vegada el pregó es feia el dia 13 en comptes del 14 i la veritat és que va funcionar molt bé. La realitat és que ens agradi o no, hi ha un canvi climàtic i fer-ho a les 12 del migdia el 14 era realment molt dur fer-ho allà. I per tant vam decidir fer el canvi el dia 13 i la veritat és que va funcionar molt bé, tothom va estar molt content. El que sí que fem enguany és, per una banda, endarrerir-ho mitja hora més, perquè sí que creiem que l'espai que és Can Travé doncs llueix molt més si està més fosc, poder un pèl encara de dia, i hem valorat la possibilitat de retrasar-lo mitja hora al pregó, i per tant crec recordar que comencem a 8:15 el que és la comitiva i a les 8 començaria el pregó. I després estem valorant fer alguna cosa després, perquè sí que és veritat que també ens van dir, l'any passat ens van proposar de fer música, però creiem que el pregó és una cosa com molt protocolària, llavors no vam voler fer-ho, però aquest any estem valorant a veure què fer. Al final és el començament de la Festa Major i creiem que sí que ha de començar la festa, i per tant ens estem plantejant en quin format fem alguna cosa després del pregó, perquè de forma festiva doncs qui ho vulgui pugui celebrar que comença la Festa Major.
1: La festa del pregó o...
4: No, digue-li com bueno, vulguis, sí, o... estem pensant de si fer un sopar popular o fer una miqueta de música, també on ho posem, perquè intentem repartir els espais per tot Cubelles, perquè sempre tenim queixes d'algun veí i per tant intentem repartir els llocs on fer les festes. Això queden aquests matisos encara per fer i sí que ens agradaria això d'alguna manera celebrar que comença que ha començat la festa major amb el pregó, no?
1: I pel que fa al gruix de la festa major, es mantindrà, diguéssim, també com sempre? O hi ha cap canvi que estigueu valorant o estudiant?
4: Sí, bàsicament serà el que fem sempre, perquè és el que la gent ens demana. Al final parlem amb la comissió de festes i és el que volem, el que tothom vol fer, no? Sí que hi ha aquests petits matisos, no? L'any passat vam fer aquest canvi important del 14 al 13. El 14 hem mantingut els morterets. L'any passat vam fer un concert de gralles que no va acabar d'encaixar i això també ho hem de valorar, que a vegades fem propostes que funcionen i altres que no funcionen, i estem treballant amb la grupa amb l'agrupació Ves Popular, a veure si fem alguna cosa després dels morterets, que crec que estaria bé també amb algun ball. Això estem treballant amb la grupa, amb qui, com sempre, vull agrair sempre les seves propostes i la seva predisposició a col·laborar amb l'Ajuntament i fer propostes. Després hi venien les cercades Vila a la tarda amb el Castell de Focs. L'any passat hi va haver un canvi, que és que es va avançar mitja hora al Castell de Focs perquè després la cercavila nocturna no enllaçés tant amb el ball que es fa a la plaça del Mar. Aquest any també tenim una proposta, perquè els últims anys s'havia liat a vegades una mica al després del ball, i aquest any volem fer una altra proposta, a veure si funciona millor. I després el 15 sí que faríem doncs un altre cop les cercaviles. L'any passat també hi va haver una entrada d'ofici que crec que va funcionar molt bé, crec que aquest any també la farem. Hem d'acabar d'ajustar-ho amb les entitats que van sortir, també amb el mossèn, que al final doncs és la seva missa i és la seva entrada d'ofici. I després el que farem serà, com cada any acabem el 16 amb el concert que sempre proposa els Amics del Castell, i sí que abans del 14 fem tota una sèrie d'actes vinculats a la festa major, aprofitant que a Cubelles doncs hi ha moltíssima gent i volem que tothom gaudeixi de Cubelles. Tenim un fet que es produeix només enguany i sembla que només es produirà en molts anys, que és l'eclipse solar del dia 12. Per tant, aquest dia segurament farem alguna cosa vinculada amb l'eclipse, però no farem cap acte de festa major. Creiem que no val la pena. No crec que en aquell dia estigui la gent pensant en la festa major, sinó que estarà per altres coses. Per tant, estem intentant encabir tot perquè hi ha moltes propostes. Amb això també vull agrair a les entitats, que aquest any tenim també el grup de teatre, farà teatre el cap de setmana anterior, i això també els hi agraïm, però també els hi volem reservar aquest espai del teatre i no volem fer més activitats. Per tant, tenim moltes coses que encabir i poder hi haurà alguna activitat que no podrem encabir.
1: Pel que fa a l'agenda cultural, clar, estem parlant de la festa major, però abans encara tindrem la festa major petita. En aquest sentit, quan tindrem ja més o menys la programació, quan l'anunciareu i el cartell, i bé, que es pot avançar també de com serà la festa major petita.
4: La festa major petita serà com en els darrers anys, és a dir, bueno, com sempre, el cap de setmana anterior a la festivitat dels patrons. Sí que en aquesta legislatura hem recuperat el fet que la festa és el dia 30, i per tant el dia 30 també farem activitats, hi haurà la missa pel matí, que això ja sempre es venia fent, però per la tarda fa ja un parell d'anys que em recuperem el fet de fer sardanes per la tarda i també farem una activitat infantil. I aquest any el que tenim com a gran novetat, que és el que ens està donant bastant mals de caps a l'hora d'organitzar, però que ens fa moltíssima il·lusió, és la quarantena, que això ens diu molt, que no és que no faci 40 anys, sinó que serà la quarantena trobada de gegants. I això vol dir que s'ha convidat a moltíssimes més colles que habitualment, i això ens està portant alguns problemes d'organització, però estic convençuda que serà una gran trobada de gegants, com mereix el fet de que aquest any sigui la quarantena.
1: I també hi haurà, no, el correfoc, com és els actes habituals de la festa major petita, que pel que veiem al calendari serà 24, 25, 26, oi?
4: Començarem el 23, farem un concert de jazz, un jazz una mica més modern, però farem una una nit de jazz, perquè a la comissió la gent ens va demanar, que les entitats ens van demanar que féssim jazz. Com tenim un calendari tan apretat a la festa major gran, diguéssim, doncs la farem a la festa major petita, i també estem mirant a veure si podem encabir algun altre acte. Per tant, doncs, allarguem, és que cada cop la gent ens demana més festes, sí, per tant, la festa major petita, que només eren dos dies, aquest any al principi la farem des del 23 fins al 30, farem algunes activitats.
1: Molt bé, doncs estarem atents a quan surti aquest programa, i després de cara a l'estiu també hi haurà una altra cita cultural, no? El Cubelles Noir, que en aquest cas és una proposta d'una entitat també cubellenca, que entenc que també té continuïtat, oi, el Festival Literari?
4: Sí, aquest any farà ser l'11a edició, si no m'equivoco, i també ja estan fent propostes, perquè també a prèvia al festival també fan alguna activitat que també s'inclou dintre el programa la Festa Major, i que acaba la Festa Major el 16, però normalment és la setmana següent que ja comença el Cubelles Noir. Per tant, entre que comencem la Festa Major petita i ja comencem a fer l'exposició vinculada a la Festa Major petita, la Festa Major petita, la Festa Major gran, i després el Cubelles Noir, tenim activitat cultural durant tot l'estiu, incloent també, doncs, a Dia de Castellera durant la Festa Major gran. Vull dir que tenim moltes activitats.
1: Molt bé, doncs aquesta és la tasca que estan preparant des de la Regidoria de Cultura de cara als pròxims mesos, amb aquestes cites importants, no?, en la agenda cubellenca, com són la Festa Major petita i la Festa Major gran. I recordem, tornem a recordar, que continua obert el termini per presentar propostes de pregoneu pregonera per part de les associacions de la vila. I bé, abans de marxar també com a regidora de Cultura, que aquesta setmana ha visitat la comarca el conseller Francesc Xavier Vila, el conseller de Política Lingüística, i el conseller Vila ha vingut sobretot, doncs, a presentar aquestes accions dirigides als ajuntaments i als municipis per impulsar el català. En la presentació de Vilanova i la Geltrú també s'han donat les dades de l'enquesta d'usos lingüístics de tot el Penedès, i bé, s'ha apuntat, doncs, sobretot que els joves i les darreres onades d'immigració serien els dos col·lectius, no?, on fer més esforç a hores d'ara. Des de l'Ajuntament de Cubelles també, quin és ara mateix, doncs, la vostra resposta, no?, a aquestes accions de política lingüística de la Generalitat, i també, doncs, si teniu previst adherir-vos al Pacte Nacional per la Llengua i les accions que proposen des de la conselleria.
4: Doncs sí, ahir ens van convidar a aquest acte que s'organitzava des de la Conselleria de Política Lingüística, en el que primer es va fer una diagnosi, després ens van presentar aquestes 40 propostes per l'acció i el Pacte per la Llengua. Del Pacte per la Llengua vam rebre una petició per part de la conselleria que ens adheríssim al pacte. Jo personalment, com a regidora de Cultura, doncs sí que m'agradaria adherir-me. Això ja és un tema més polític, perquè el govern està format per tres altres forces que haurem de valorar si es volen adherir al pacte o no. Jo personalment sí que m'agradaria que ens adheríssim, i la veritat és que si jo hi vaig poder tenir l'ocasió de parlar amb el Xavier Vila, que ens va mostrar tant en la seva intervenció, com després vam poder tenir l'ocasió de parlar amb ell, va mostrar la seva preocupació, perquè és veritat que el català està en retrocés, sobretot per aquestes onades immigratòries, que no només són externes, a vegades són internes, o inclús provenen aquí a Cubelles tenim migració també provenent de la Unió Europea i fins i tot de fora de Catalunya, vull dir d'Espanya, vull dir que no només sempre pensem, quan parlem amb migrants, no sempre parlem amb uns determinats migrants. I sí que jo vaig tenir l'ocasió d'explicar-li de que aquí a Cubelles cada cop estem tenint un increment de població, i que les escoles estan, la veritat, estan molt plenes, i és veritat que és una població que no té com a primera llengua el català, i per tant això hem de fer un esforç tots plegats en defensar la nostra llengua i que aquesta integració es faci en català, i sobretot a través dels infants. Vaig poder tenir l'ocasió de parlar amb ell i explicar-li que jo, a part de regidora de Cultura, soc també regidora d'Ensenyament, i hem de fer una molta feina a les escoles. Em consta que les escoles de Cubelles la fan, però hem de ser també, tots nosaltres hem de participar, perquè el que deia el conseller, no?, de que tenim moltes vegades, quan tenim una

0: presentació comarcal aquesta setmana al Consell Comarcal per part de la Conselleria de Política Lingüística. Moltíssimes gràcies, doncs, per atendre'ns, que vagi molt bé.
1: Gràcies, bon dia.
2: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
3: Ahora en Dental Company disfruta de tu pack integral de ortodoncia transparente con blanqueamiento incluido por solo 2.999 euros. Pide tu cita en el 900-926-900.
4: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
1: Ahora en Dental Company te ofrecemos 500 euros de descuento en tu pack integral de ortodoncia de brackets con blanqueamiento incluido. Pide tu cita al 900-926-900.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
4: Ràdio Cubelles.
3: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.

0: I tornem a l'espai, compartim la platja amb la natura, amb Xavier Pedro del GPEC. Bon dia, què bon tal?
1: Molt bé.
0: Tornem de nou, Xavier, aquí a la ràdio, i avui parlem doncs de taurons, de meduses i aquelles pors d'estiu, en tot cas. Quan parlem de taurons, no sé, ens hem de preocupar quan entrem al mar?
2: Gens, jo diria que gens, no cal preocupar-se. A mi no m'ha mossegat mai cap tauró. El risc podem dir que és molt, molt, molt baix, no? Sobretot, bueno, aquí al Mediterrani, potser en altres zones del món igual és una mica més elevat, no, el risc, però aquí al Mediterrani no cal que es preocupem, i aquí a Cubelles podem entrar a la platja sense... No cal que hi pensem, no? En aquest tema, en el tema dels taurons.
0: Uh-huh. Per tant, podem estar tranquils, no?
2: Sí, tant. Bueno, els taurons són una d'aquelles peces que són essencials per l'equilibri ecològic. Molts estan a dalt de tot de la cadena alimentària, i bueno, que si no hi ha aquesta peça, doncs la cosa deixa de funcionar, no? La majoria d'espècies mediterrànies no representen cap tipus de perill pels humans. N'hi ha algunes que podrien ser més perilloses, però no les trobarem a prop de costa ni cal patir-hi. Uh-huh. I tot, bueno, a vegades encara està més controlat, i davant de la presència d'un tauró, si algú avisa socorristes, doncs, o a l'Ajuntament, ràpidament tancar la platja i tot això. Però bueno, fins i tot no els interessem massa, podríem dir.
0: Val. Perquè clar, parlem de taurons, però a vegades els que són més petits tenen el mateix nom? Perquè tintureres, uh-huh, no és el mateix o sí?
2: No. Bueno, és una de les espècies de taurons. Uh-huh.
0: No ens hem de preocupar, però no, en tot cas, si veiem alguna cosa, avisem. Seria aquest... A qui avisaríem, primer de tot? Bueno, si veiem alguna cosa que ens fa sospitar...
2: Jo penso que primer de tot, potser si hi ha socorrisme, doncs potser avisar socorristes, perquè és qui més ràpidament podria donar avís als usuaris i usuaris que hi ha a la platja, doncs dir: sortiu de l'aigua, i bueno, esperem, marxarà i ja està. Bueno.
0: I ja venen els al crab, no? Suposo que a vegades quan un tauró és arrossegat, una tintorera, diguem-ho així, petita.
2: A vegades quan, sí, sobretot quan no poden sortir de l'aigua, o perquè ha passat alguna cosa així, o perquè està ferit o malmès o alguna cosa així, i bueno, però bueno, ja també a vegades és normal, que es puguin acostar una mica més, i bueno, n'hi ha més dels que ens... Tot i que són els taurons així en general, i els cetacis també són... Estan, les seves poblacions estan molt marmades i van a la baixa, però bueno, a vegades és... L'altre dia estàvem a Torredembarra i estàvem mirant cap al mar per mirar, i vam veure una aleta. Ostres, és un dofí. No, al final vam veure que tenia dos aletes, i era un tauró que era força gran, i duria estar a uns, no sé, posar-li 300 o 400 metres de distància de la costa. I sí, pues mira, va ser molta casualitat, això va ser la setmana passada mateix. I bueno, pues n'hi ha més, no es veiem, estan per allà, no s'acosten massa, i en cas de que fins i tot pots nedar tranquil·lament, perquè hi ha molta gent, no?, que va nedar per la platja, i van nedant més enllà de les boies fins i tot. I jo no he escoltat cap notícia de que els hagi mossegat cap tauró. O sigui, que amb això, sobretot, tranquil·litzar, i que canviem aquesta imatge de que som dolents, i sobretot canviar-ho perquè som bons, fins i tot, perquè, bueno, ajuden a regular aquest equilibri.
0: Les meduses, que a vegades també ens fan una mica de por, per la reacció, no?, que pot... Vaja, que a vegades diem: ostres, m'ha picat una medusa, no?
2: Clar, sí, a vegades, bueno, el mar, a vegades ja tenim aquesta... No és el nostre hàbitat, diguéssim, no? Està dintre de l'aigua, estem en un espai que és diferent, i a vegades hi ha la gent, com més endins entra el mar, més por, més poder o més potenim, no? Tenim uh-huh. aquest respecte perquè és una cosa que no coneixem, que no veiem, o sigui, la nostra visió dintre de l'aigua no arriba massa lluny i hi ha poca llum i això. I bueno, això suposo que són pors que tenim ja, que ens venen heredades de
0: pares a fills
2: d'anys enrere, etc.
0: Sí, sí.
2: I ens imaginem, doncs, que ens pot passar el pitjor, no? Entre taurons, entre meduses i tot això. És cert que, bueno, segons quines meduses, que si tens una picada d'una medusa, doncs pica, uh-huh. pica i fa mal, no? Igual que a vegades, doncs, una abella que et pot picar i fa mal si et pica una vespa, però bueno, les meduses en si, elles no és que et vulguin atacar per res del món, sinó elles tenen uns filaments que podríem dir que són aquestes putetes que veiem, però que són uns filaments que els ajuden a desplaçar-se també. I és curiós perquè només pica la última cèl·lula d'aquests filaments que són urticants. És uh-huh. com, diguéssim, que és com una punxeta, no? que se't clava i se't queda a dintre de la pell, doncs és com si fos un cactus, no? Per exemple, d'aquests que tenen les punxetes molt molt molt molt molt primes, uh-huh. doncs només les últimes cèl·lules d'aquelles puntes, i això, a vegades fins i tot hi ha meduses que estan mortes, es descomponen i aquests filaments queden surant a l'aigua i llavors si toca aquesta última cèl·lula sí que et pot punxar, no? i ser urticant. Però bueno, les meduses que tenim per aquí tampoc és que siguin meduses que són mortals per nosaltres, i bueno, doncs que cal anar en compte, sobretot pues, a vegades si en veus moltes i hi ha alguna plaga, bueno, doncs això va i el dia següent ja no hi són i ja està.
0: Uh-huh. Anem cap a aquella secció de mite o realitat, no? Farem una pregunta, no? Fer pipi sobre una picada de medusa ajuda?
2: Vale, això és un mite.
0: És un mite, eh?
2: Exacte. Això direm que és un mite perquè el que pot fer és que t'empitjori la irritació. Això sí que és una cosa que jo havia sentit i et deia, bueno, tant amb això com les picades de les vespes també es deia, i bueno, no, el que es recomana, doncs, el que s'ha de fer és aigua de mar, no aigua dolça, que això a vegades també tenim embolic, perquè quan són dos termes uh-huh. dius, ara jo no me'n recordo quin és el que em van dir, aquest o aquest, doncs aigua de mar, perquè és l'habitat on estàs, si no estàs aportant una cosa que és diferent al teu cos, llavors reaccionarà encara pitjor. Val.
0: Què més hem de fer? És a dir, tenim la picada, hem d'observar?
2: Bueno, sí, veure també si podem dir com era, si hem vist la medusa, saber com era. La majoria de vegades igual ni l'hem vist, perquè pot passar això que deia, doncs que fins i tot que estigui morta hi hagi trossos uh-huh. per allà sobrant.
0: O però també pica, no? Encara que estigui morta, pica igual, no?
2: Sí, justament t'ha de tocar...
0: Els tentacles.
2: Just t'hauria de tocar aquell tros de tentacle que pica, però podria, a vegades pica menys. Uh-huh. Però bueno, si podem saber com eren les meduses, doncs bé, si no, i això, doncs ens tirem aigua de mar per calmar una miqueta... No ens hem de fregar, perquè si no el que fem és clavar-nos més encara els filaments que puguem tindre clavats a la pell, val? Perquè clar, el nostre instint doncs, ens pica una cosa i rasques, no? Uh-huh. Doncs evitar això i retirar els tentacles, si t'han quedat així enganxats o el que sigui, doncs poder-los retirar en compte, treure-les i aplicar fred, diuen.
0: Val.
2: Uh-huh. Sobretot doncs, aplicar això.
0: Fred local.
2: Anar al lloc més proper on podem aconseguir una mica de gel o així, i posar-ho amb la samarreta, amb la tovallola o el que sigui, perquè això ens calmarà sobretot aquesta picor i evitarà que ens entrin aquestes ganes de rascar-nos.
0: Les meduses, és a dir, no sé si abans o ara hi ha més meduses per la calor, no sé, si ha canviat, quan veiem moltes meduses és per alguna uh-huh. qüestió concreta o...
2: Ja, sí que n'hi ha zones que sí que es mouen en funció de la temperatura de l'aigua, per de, que es desplacen elles, sobretot aprofitant les corrents, i segons com vinguin les corrents les aportaran més o menys, però sí que van també algunes en relació al seu cicle vital, i tot això doncs, van en relació a l'escalfament de l'aigua. O sigui, pot ser que en certes zones n'hi hagin més, però el que pot passar és que vagin apareixent fins i tot noves espècies que no se'n veien tant abans i altres que vagin desapareixent i abans eren més sovint aquí. O sigui, pot fer que s'alterin els canvis, no? L'escalfament de les aigües globals.
0: Qui es menja les maduixes? És a dir, perquè n'hi hagi més o menys? Potser els depredadors ara n'hi ha més o menys? Com funciona això?
2: El depredador més conegut de les maduixes són les tortugues marines, oi? Que són les úniques, bueno, tenen aquesta capacitat de que, bueno, per elles és un aliment fàcil de caçar perquè no es mouen massa ràpid i bueno, és com la seva proteïna que tenen per poder-se alimentar. Hi ha una cosa que volia parlar-vos també de les barquetes de Sant Pere. Què són les barquetes de Sant Pere?
0: Què són? Sí, vegades, no l'he escoltat mai, eh?
2: A vegades arriben a les platges de cop, a la sorra de la platja, sobretot trobem mortes, que podríem dir que s'assembla. O sigui, fan això de la mida d'una moneda de 2 euros, més o menys, així, rodones, i és una espècie que es diu veleta, perquè a dalt seu, quan estan dintre de l'aigua, es desplacen perquè tenen com una aleta, diguéssim, i això els hi fa com de vela. Elles van surant per damunt de l'aigua, i a vegades, clar, la gent ens avisa això, que bueno, han arribat un munt de maduixes a l'aigua, això. Les barquetes de Sant Pere no piquen ni fan res, i bueno, això, a vegades doncs, arriben i es van desplaçant, i són veritat, estan formades com per cada barqueta d'aquestes està formada per diversos organismes, o sigui, com un conjunt d'animals que viuen en aquella zona. Són molt curioses. També n'hi ha unes que s'assemblen bastant, que aquelles sí que poden causar irritació, però bueno, és que meduses és tot un món que bueno, mira, podríem dedicar un programa només a
0: parlar d'això,
2: a meduses,
0: no?
2: igual que estaurons, que també un dia podríem repassar fins i tot també abans que em preguntaves per les tintoreres i tot això, quines espècies hi ha per aquí, i bueno, per poder tindre quatre d'això, per poder anar identificant i saber si es pot passar alguna cosa, no es pot passar res. Que això, com a conclusió general, és que no ens hem de preocupar pels taurons, no ens hem de preocupar tampoc massa per les meduses que tenim per aquí, i bueno, dintre d'aquestes pors, bueno, no cal que tinguem por a la mar. Sí que respecte en temes de corrents i això, ja se sap que hi ha algunes platges on és més freqüent que hi mori, que hi hagi gent que es pugui ofegar perquè hi ha certes corrents, no, que es provoquen allà, doncs bueno, si sabem que aquestes platges doncs també es poden evitar i ja està, bueno, on amb més cura, doncs no entra tant a dins, i fer cas sobretot de les banderes, de serveis de socorrisme o de diferents avisos que ens puguin donar el nostre ajuntament o sí, perquè bueno, és per la nostra seguretat, no per res més.
0: Doncs queda dit, tanquem aquest programa dedicat a taurons, meduses i pors d'estiu, que són vàries, en tot cas, tranquil·litat. Avui el Xavier Pedro del GP que ens ha apropat tot això, i bé, ja ens has dit, estigueu tranquils amb els taurons, amb les meduses, i amb, com dèiem, aquestes barquetes de Sant Pere, que tampoc són perilloses, no?
2: A gaudir de la platja, que és un lloc ben bonic i un espai natural.
0: Doncs queda dit, recordem, Jape, que té també els seus canals, per si us voleu posar en contacte, recordem-ho, no? Té pàgina web...
2: Té una pàgina web que és jpec.cat i xarxes socials, que ja s'hi van penjant diferents coses, i bueno, animar a tothom que ho segueixi i a participar també amb l'entitat.
0: Moltes gràcies i fins la propera.
2: Moltíssimes gràcies, encantat d'estar aquí. Adeu.
0: Adeu.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Res pot completar. Jo només vull tornar. Aquell juliol tu i jo. Tabac, flors i un balcó. Res pot ser igual. El temps ja ho ha oxidat. El que vam ser tu i jo.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Hola a tothom i benvinguts al nostre podcast. Som la Núria, la Marta i jo la Ingrid i som estudiants del Grau Superior d'Educació Infantil de l'Institut Alexandre Galí. I avui venim a parlar sobre la situació del sistema educatiu d'avui dia.
2: Exacte, intentarem fer una petita reflexió crítica però també realista, des del punt de vista dels futurs educadors.
3: I sobretot parlarem de què està passant a les aules, què funciona, què no i com ho veiem nosaltres des de la nostra experiència a les pràctiques.
1: Clar, volem tractar aquest tema ja que creiem que és un tema molt important perquè l'educació afecta directament a tota la societat.
2: Sí, i moltes vegades es parla del sistema educatiu des de fora, però nosaltres avui ho farem des de la mirada d'estudiants que han estat dins de les aules durant les pràctiques.
3: I també des de l'experiència personal, perquè moltes de les coses que comentarem les hem vist de primera mà, mentre realitzàvem pràctiques o simplement a la nostra mateixa escola.
1: Vale, doncs començarem parlant de com està el sistema educatiu actualment i volia preguntar que si haguéssim de definir amb una frase, doncs què diríeu?
2: Jo diria que està en canvi constant. Hi ha molts canvis, però a vegades sembla que no acaben d'arribar bé a les aules.
3: Sí, totalment. I també crec que hi ha una gran diferència entre la teoria i la pràctica. Sobre el paper, tot és molt innovador, però després de les escoles no sempre es pot aplicar tot el que ens proposen.
1: També trobem el tema de la manca de recursos, no? Moltes escoles no tenen prou personal o materials per poder donar una bona educació i acompanyament dins de les aules.
2: I això afecta molt la qualitat educativa. Per exemple, ràtios molt altes fan difícil una atenció individualitzada, sobretot a infantil, que és una etapa clau. Els nens necessiten molta atenció i això requereix temps i professionals. Per tant, és necessari que tinguin en compte que necessitem més temps a l'aula o inclús ràtios més baixes.
3: Jo, per exemple, a la llar on vaig estar hi havia 20 alumnes a les classes D2 i només una TEI per classe. Era molt difícil arribar a tots i per això sempre ens han agraït tant la nostra ajuda com a alumnes de pràctiques, perquè si no, no arribarien a tot i els hi és molt més difícil.
1: Jo les vaig fer a la mateixa llar que ella i la veritat que sí que es notava molt la necessitat de la nostra ajuda en el dia a dia, perquè al final els hi vam treure molta feina de sobre. I en quant als recursos, sí que ens tenen bastants, però encara així, sent pública, es nota la manca de recursos, més les joguines i més materials didàctics.
3: I a més, és que no és només anar a classe i fer com a mestre, sinó que també tenen una gran càrrega administrativa.
2: Sí, moltes vegades han de dedicar molt temps a informes, reunions, i això treu temps per preparar activitats per a l'aula i implicar-nos més en els alumnes. Això pot acabar generant estrès i cansament.
1: Clar, perquè al final no només treballem les hores que estem dins de l'aula, sinó que també s'emporten feina a casa per preparar els materials, les activitats o reunions.
2: Exacte, i la gent pensa que quan acaba l'horari escolar ja han acabat de treballar, però no és així.
1: I això, a llarg termini, també pot afectar molt a l'actitud i la motivació dels mestres. Si tens una càrrega constant i poca ajuda, és fàcil acabar saturat.
3: Jo crec que si tinguéssim millors condicions, també es notaria directament en la qualitat de l'educació, és a dir, en la manera de treballar, les ganes, el temps i la preparació de les activitats i treballs de classe.
2: Una altra cosa que volem recalcar és que què penseu sobre el paper dels mestres a l'aula avui dia?
1: Vale, doncs jo crec que és molt més complex que abans. No només ensenyem continguts, sinó que també eduquem emocionalment, gestionem conflictes i treballem amb les famílies. I moltes vegades fan gairebé referents personals per als alumnes.
3: Sí, i a més hi ha molta pressió. S'espera que siguin creatius, digitals, que s'adaptin a cada alumne, que innovin, tot alhora. I això no és gens fàcil en el dia a dia d'una aula. Per això, també necessitem conscienciar de la nostra feina i que realment no podem amb tota la càrrega que es porta a sobre.
2: I no sempre tenen la formació o el suport necessari per fer front a tot això. A vegades se'ls demana molt, però no se'ls dona prou eines.
1: Exacte, i més que cada aula és diferent. Hi ha diversitat de nivells, de ritmes, d'aprenentatge i de situacions personals. I el mestre ha de saber gestionar-ho tot al mateix temps, bàsicament que s'hi exercin el paper de psicòleg per poder entendre a tots i totes i carregar amb totes les diversitats i situacions que hi troben.
3: També crec que la societat no sempre valora prou la feina dels docents. Moltes vegades es ve com una feina fàcil o amb moltes vacances, però la realitat és molt diferent. Com ja hem dit abans, no només es treballa a les hores de classe. Fora fem més feina i moltes vegades ens emportem els problemes que té cada família i els alumnes per a poder trobar solucions i vetllar pel seu benestar.
2: Sí, hi ha molta feina invisible. Preparar classes, tallers, reunions, formacions per continuar creixent en l'àmbit... Tot això no es veu, però ocupa molt de temps.
1: I això pot acabar afectant la motivació. Si no et sents bé i relaxat, és molt difícil mantenir una energia i ganes.
3: Tot i així, també és veritat que hi ha molts mestres amb molta vocació, que s'impliquen moltíssim i que fan una feina increïble cada dia.
2: Al final són una peça clau del sistema educatiu i aquests marquen la diferència de molts, traient somriures a molts alumnes i motivant aquells que no els agrada estudiar, per exemple.
1: Totalment, sense adolescents motivats i ben preparats, qualsevol canvi educatiu es queda només a la teoria i paper. I com a estudiants d'educació infantil, com penseu que veiem aquesta etapa d'avui dia?
3: És una etapa molt més valorada que abans, però encara no prou. Molta gent pensa que només és jugar, i no és així.
2: Clar, la clau d'aquesta etapa en realitat és el joc, ja que és la base de l'aprenentatge.
1: Exacte, a través del joc, els infants desenvolupen diferents habilitats i la base dels seus coneixements. Però és clar que no només és això.
3: Nosaltres hem de preparar diferents activitats a dins de la seva edat i al seu nivell cognitiu perquè es puguin desenvolupar globalment, a més de fer un seguiment de cada infant per veure si evoluciona correctament i atendre les necessitats que tinguin, ja que encara són petits i es necessiten en tots els sentits.
1: Som un referent per a tots ells, i més aquelles edats que és quan comencem a aprendre i establir els seus primers coneixements i el contacte amb la vida.
3: Una altra cosa és que avui dia també hi ha més consciència sobre la importància de l'educació emocional, i això ja és un gran pas.
2: Però també hi ha reptes, com l'ús de pantalles des de molt petits. Cada cop formen més part del dia a dia dels infants, i això pot afectar la seva atenció, la manera d'aprendre i fins i tot les relacions socials.
1: Sí, és un tema molt important, i per això avui també parlarem sobre la tecnologia i el seu impacte en l'educació, perquè cada cop és més present en el seu dia a dia dels infants. Com creieu? Que ajuda o perjudica?
3: Depèn de com s'utilitzi. Pot ser una eina molt útil, però també pot ser una distracció si no hi ha un bon control. Però penso que en edats tan petites com infantil no és necessària, a no ser que hi hagi algun infant amb alguna dificultat, trastorn o incapacitat per comunicar-se de manera directa i que hi hagi de fer a través de la tecnologia.
1: A infantil, per exemple, penso que s'ha d'utilitzar amb molta cura, perquè els infants estan en una etapa clau, que és el desenvolupament i la necessitat d'experimentar el seu entorn real, fer activitats més manipulatives i tenir més contacte amb el món real.
2: Sí, perquè el desenvolupament ha de ser molt, molt més sensorial i experiencial. Tocar, moure, jugar, explorar... Les pantalles no poden substituir això.
3: Tot i això, vivim en una societat digital i no es pot ignorar. La tecnologia pot ser útil, però també una distracció, si no es fa servir bé. Per això penso que a primària sí que es podria començar a introduir aquesta eina de manera equilibrada i educativa.
1: Exacte, el repte és trobar l'equilibri, és a dir, utilitzar amb un objectiu pedagògic, educar amb l'ús responsable i comptar també amb el paper de les famílies. Al final no és una bona ni dolenta, tot depèn de com s'integri en l'educació.
2: Abans d'acabar aquest bloc, volem parlar breument d'un altre aspecte molt important en l'educació actual, el paper de les famílies en el procés educatiu dels infants.
1: És fonamental, perquè l'educació no depèn de només de l'escola, sinó és una responsabilitat compartida entre mestres i famílies. Per tant, hi ha d'haver-hi una coordinació amb la família i l'escola per poder créixer junts i tenir un benestar per l'alumne.
3: Tot i això, a la pràctica sovint hi ha desconnexió entre el que es treballa a l'escola i el que es viu a casa, o fins i tot expectatives diferents sobre com s'ha d'educar. A vegades els mestres intenten fomentar hàbits, valors o rutines que després no se segueixen a casa i això pot generar confusió en els infants.
1: També hem de tindre en compte que no totes les famílies poden implicar-se de la mateixa manera, ja sigui per temps, situacions personals, etc. I això pot acabar generant desigualtats en el seguiment dels infants. A més, hi ha una cosa que es nota molt, que són els pares i les mares que prioritzen abans unes notes acadèmiques que no tant el benestar emocional dels seus fills i el desenvolupament personal.
2: Exacte, i aquí és on moltes vegades poden aparèixer conflictes o malentesos. Per això és important que hi hagi diàleg i confiança entre les dues parts i mantenir una comunicació constant i clara entre escola i família.
3: Quan aquesta col·laboració funciona, l'infant se sent molt més acompanyat i el seu desenvolupament educatiu és molt més fàcil. A partir d'aquí, i per anar tancant el debat, ens plantegem una última qüestió relacionada amb tot el que hem comentat. Quins són els principals reptes del sistema educatiu actual i què es podria millorar?
1: Per mi, un dels reptes més importants del sistema educatiu actual és la falta de recursos en molts centres, encara que avui dia hi ha escoles amb classes amb massa plenes, manca de personal de suport i pocs recursos materials. I això acaba generant desigualtats molt grans entre els alumnes, perquè no tots tenen les mateixes oportunitats depèn del centre on estudien o al barri on viuen.
3: Sí, totalment. I a vegades aquestes diferències es noten moltíssim. Hi ha centres que tenen més recursos tecnològics, espais més adaptats o més professionals de suport, mentre que d'altres han de fer amb molt poc.
2: I el problema és que això acaba afectant directament l'aprenentatge i el benestar dels infants, perquè si un mestre té massa alumnes o no té suport suficient, és molt difícil poder atendre a cada infant com realment necessita.
1: Exacte, i especialment a les etapes com a infantil, on l'atenció individualitzada és tan important. Els infants necessiten temps, escolta i acompanyament constant.
3: Jo també destacaria molt la necessitat de formar millor els docents i oferir-los més suport. La realitat de les aules avui és molt diferent de la d'abans. Hi ha molta diversitat, diferents ritmes d'aprenentatges, necessitats educatives especials i també moltes dificultats emocionals.
2: Sí, i moltes vegades els mestres han d'afrontar situacions complicades, sense tenir prou eines o preparació. També crec que és clau adaptar-se als canvis socials i a les noves necessitats dels infants i les famílies, i entendre'ls de primera mà.
1: Sí, i n'hem d'oblidar tampoc la importància de potenciar la educació emocional, perquè és essencial per al desenvolupament personal dels infants, encara que també crec que és una falta més de suport emocional pels mateixos docents. Moltes vegades no es parla molt dels infants, però poc del desgast emocional que viuen els mestres.
3: Esclar, perquè ser docent avui dia implica molt més que ensenyar continguts. També han de gestionar conflictes, emocions, reunions amb famílies, pressions del sistema, i tot això acaba passant molt.
2: En conclusió, l'escola també hauria de ser un espai segur on els infants se sentin escoltats i compresos, i els professors amb motivació i prou recursos per fer bé la feina i acompanyar els alumnes en el seu creixement.
1: Per acabar, després de tot el que hem comentat avui, amb què us quedeu principalment?
2: Jo em quedo amb la idea que el sistema educatiu té moltes mancances i molts aspectes que encara s'haurien de millorar. Però al mateix temps crec que també hi ha molt potencial. Hi ha professionals amb moltes ganes de fer canvis i d'oferir una educació més innovadora.
3: Sí, jo també penso això. I sobretot em quedo amb la idea que nosaltres, com a futures educadores, també podem formar part d'aquest gran canvi.
1: Clar, i al final moltes vegades els petits canvis dins d'una aula poden tenir un gran impacte a la vida d'un infant.
2: I també crec que és important continuar reflexionant sobre l'educació, qüestionar-nos coses i no conformar-nos amb un sempre s'ha fet així.
3: Sí, perquè la societat canvia constantment i l'educació també. Els infants d'avui dia necessiten una educació que no només ensenyi contingut, sinó també emocions i eines per afrontar el futur.
1: I especialment a l'etapa d'infantil, que és on construeixen moltes més bases del desenvolupament personal.
3: Perquè educar no és només ensenyar, sinó també acompanyar, escoltar, entendre i ajudar a créixer.
2: Esperem que aquest podcast us hagi fet reflexionar una mica més sobre la situació actual del sistema educatiu.
1: Gràcies per escoltar-nos i fins la propera.

0: quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai del Nou de Garraf. Avui ens acompanya la Mireia Balín, que és tècnica de turisme del Nou de Garraf. Benvinguda, Mireia, què tal?
1: Hola, benvinguts a tots, benvingudes.
0: I bé, la tenim aquí per parlar del Tardeo Turístic del Garraf, una jornada que fa uns dies es va celebrar doncs, a Vilanova i la Geltrú. En tot cas, Mireia, explica'ns una mica, no? Primer de tot, situa'ns quan va tenir lloc aquesta jornada i com es va anar desenvolupant.
1: Doncs aquesta jornada va tenir lloc el passat dijous 21 de maig. El Feeling a Vilanova ens va cedir aquest espai tan emblemàtic de Vilanova, on vam poder gaudir de la platja, dels vaixells, tot, no? Tot el que hi ha allà en el port. I la veritat que va ser un espai super agradable i on la gent va gaudir moltíssim perquè va poder parlar. Teníem música baixeta perquè no deixa de ser un tardeo i volíem que sigués doncs, aquest ambient, no? I es va aconseguir.
0: Hem vist doncs, que vau aplegar doncs, com una centenar de persones. No? Qui pren part? No? És a dir, qui està convidat? No? I també aquest objectiu, no? De què és el tardeo turístic del Garraf?
1: Doncs eren unes 122 persones i un total de unes 100 empreses. Hi havia una representació molt diversa del sector turístic. Parlem de que hi havia allotjaments de tot tipus, restauració, cellers, enoturisme, producte local, empreses d'activitats i experiències i guiatge, cultura, festivals, organitzacions i suport d'esdeveniments, agències d'incoming i d'intermediació turística, comunicació, màrqueting, serveis digitals, serveis d'assessoria d'empresa, de consultoria, de comunicació, gremis, evidentment, associacions de comerç i associacions de turisme i, evidentment, administració pública.
0: Tot plegat és una mena de dinàmica, no?, del networking, no? Com es desenvolupa? És a dir, ara imaginem-nos que arribem a la jornada de tardeo turístic del Garraf. Què ens trobem com a empresa? Què ens aporta i què ens trobem? Com és aquest dia, aquesta jornada?
1: Doncs aquest any, que és el tercer any, que és la tercera edició que fem, ho vam fer una miqueta amb innovacions. Va estar bastant divertit perquè en principi sempre fèiem un networking lliure, és a dir, venien les empreses i tothom doncs, podia parlar amb qui volgués, no? Vam notar doncs, que potser hi havia empreses que es quedaven una mica fora perquè al igual d'altres empreses es coneixien i parlaven elles i elles no podien accedir-hi. Aleshores, aquest any vam fer una metodologia diferent i la dinàmica era, doncs, hi havia 10 grups. Aquests 10 grups es formaven, o sigui, la persona que venia tenia una acreditació on tenia el número de grup, el que formava, i n'hi havia 3 rondes participatives. 3 rondes de 10 minuts. En aquests 10 minuts l'empresa tenia que explicar en un minut cadascuna, que a principi no ho aconseguirem, i evidentment sí, al final va estar molt bé perquè ho van aconseguir tots i estaven contents, era qui sóc, què ofereixo i què vinc a buscar, no? Uh-huh. En un minut. I ho van aconseguir. La veritat és que és viable. I total, que hi havia 3 rondes. Cada ronda ells tenien un número de grup. Aleshores, quan acabaven aquells 10 minuts, havien d'anar a un altre grup. I mai s'ajuntaven les empreses. Vull dir, amb les que havies parlat abans, que igual eren un grup eren grups entre 8 i 12 persones, no tornaves un altre cop a coincidir. Per tant, hi havia molta més varietat, hi havia més capacitat de poder parlar amb d'altres empreses i això és un dels punts forts que més ha agradat aquest any, no? Perquè la gent ha pogut tenir molta diversitat.
0: Bé, doncs hi entenc doncs, que això, encara que potser no ho sembli d'entrada, dona uns fruits futurs, no?
1: Sí, correcte. Això les empreses han pogut gaudir del fet de poder tenir més contactes, no? Contactes que abans no tenien i han pogut establir-se en aquesta jornada. Nosaltres sempre els hi enviem a prèvia autorització de les empreses tots els contactes el dia següent a tots els assistents. el fet que fa que si algun, ostres, m'ha quedat per dir o volia contactar amb una empresa en qüestió, doncs ho tenen un llistat i els hi facilitem.
0: Parlem una mica d'aquestes dinàmiques, no? Com són? És a dir, jo m'inscric a l'e-working, com és aquesta dinàmica en la qual, doncs, una vegada es fa aquesta presentació breu?
1: Sí, ells feien en aquest torn de rondes, que tenien un minut cada empresa, doncs es presentaven dient qui són, què fan, què oferien i quins eren els seus interessos també, que eren el que volien aconseguir, no? Per tant, les altres empreses doncs també tenien l'oportunitat de poder dir, ostres, hi ha una empresa que m'interessa, doncs li vaig explicar el que faig jo perquè segurament hi haurà aquí una possible col·laboració. A partir d'aquí, quan acabava aquesta ronda, canviaven de grup, tornaven a conèixer altres empreses, així fins a 3 cops, i després tenien una hora de networking lliure, per tant, amb qui ells anaven amb uns papers que els havíem donat nosaltres, amb les empreses i els contactes, i anaven fent un check, no? I si aquesta empresa doncs interessava, després l'anaven a buscar en aquest networking. I, bueno, doncs, si no era així, perquè igual no els hi faltava temps o el que sigui, nosaltres el dia següent els hi enviàvem els contactes, per tant, agafaven aquest contacte i es posaven en contacte amb ells.
0: Per tant, es van organitzar petits grups, van anar doncs, fent aquesta presentació, aquest new working, i bé, són 3 anys, no?, d'experiència, i entenc doncs, que són empreses d'àmbits molt diferenciats. D'elles han participat un total d'un centenar de persones. No sé, quin és el resultat d'aquestes experiències, doncs, tenint aquest precedent, no?, de que no és la primera jornada?
1: Doncs en principi en l'enquesta de valoració que vam enviar el dia següent vam tenir una molt bona valoració en el fet sobretot de l'organització. Els hi va agradar moltíssim això del tema de les rondes, el fet de que ells poguessin parlar amb empreses que potser no haguessin pensat en que podien tenir algun tipus de sinergia i que els hi facilitis aquesta trobada. Hi ha empreses petites que ho valoren molt. És el tercer any que ho fem, és el tercer any que fem innovacions amb el tema de la metodologia, també amb el tema de la incorporació de regals, i que també ha agradat moltíssim perquè els dona molta visibilitat a les empreses també, no? El fet de, ostres, doncs jo faig formacions d'IA, no? Per exemple, o jo faig, no sé, un guiatge per Sitges que és exclusiu per al sector mais, no? Per exemple, el de negocis. Ostres, doncs, hi ha una empresa que està interessada, li venen molta gent del mais i està interessada, doncs connecten. El bon ambient també, el feeling va fer molt en aquest aspecte, estem molt agraïts, ens va ajudar moltíssim. La diversitat d'empreses, hi havia moltíssimes empreses de tot, evidentment del sector turístic, però també serveis empresarials de tot tipus. Això ajuda a que siguem, que hi hagi més varietat. La possibilitat de conèixer nous agents del territori, evidentment. I aquest format combinat de les rondes guiades amb el networking lliure també els facilita molt a les empreses poder parlar amb molta gent. I això va ser una de les coses més ben valorades.
0: Clar, si ens imaginem una mica la radiografia de tipologia, no?, d'elles, hi ha de tot.
1: Sí.
0: Allotjaments,
1: cellers, producte local, restauradors, restauració, experiències, activitats de guiatge que dèiem, serveis d'empreses, assessories, de tecnologia també hi havia, gestors d'allotjaments, hi havia molta diversitat.
0: I també hi ha l'administració pública.
1: Correcte,
0: com a tal, no?
1: Sí.
0: Hi ha hagut representació de Cubelles pel que
1: sí.
0: fa a l'administració i pel que fa també a una de les entitats culturals de Cubelles. Parla'ns concretament també
1: sí.
0: del nostre municipi, no?
1: Doncs de Cubelles, evidentment, va haver presència institucional i vam tenir també el plaer de tenir el Cubelles Noir, que no deixa de ser una participació d'activitat cultural i festiva molt important aquí a Cubelles. Així que, bueno, doncs ells també van poder fer i establir contactes, i, bueno, i molts contactes interessats en aquest festival, no? Que a més des de nosaltres, des de No de Garraf, també promocionem mitjançant el segell Garraf Zona.
0: Que de fet estan, no?, dins el, d'aquest
1: sí,
0: segell.
1: Correcte, que a més vam treure la nota de premsa fa relativament molt poc, perquè ja tenim tot el cartell de tots els programes. Aquest any són 26 festivals i evidentment Cubelles Noir, La Verema, Cobermut, vull dir, de Cubelles tenim molta participació també.
0: Uh-huh. I per tant, doncs, hi ha aquest Garraf Zona, que sí, també vulguis o no, va combinat amb aquest tardeo turístic, perquè al final són moltes les activitats que feu des del Node.
1: Correcte, perquè dins del tardeo hi havia d'altres festivals, estava Temps de Vi, la representació, estava la representació també del monocicle, vull dir, al final, clar, estem fent una feina de donar a conèixer, de visibilitat, de promoció, que a vegades costa tant d'entendre, no? I el que volem és facilitar, no?, aquestes sinergies i aquesta col·laboració, que cada vegada siguem més grans i ens donem a conèixer com una capital, com una comarca de cultura, de gastronomia,
0: d'esports, perquè hi ha també activitats, no?, nàutiques, no?, esportives.
1: Sí, sí, ara en Cubelles tindrem sí, també la festa de la bicicleta a finals de mes. Això també ho promocionem per l'agenda comarcal. Bé,
0: moltíssimes activitats també d'aquí del municipi. No estem sí, molt en connexió també amb els professionals tècnics aquí de turisme,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, fem una, o sigui, ells faciliten moltíssim la informació i nosaltres doncs fem la promoció, evidentment. Cada 15 dies amb els butlletins de Node ho enviem a tot el nostre directori, que són gairebé 6.000 contactes. I clar, i fem la difusió doncs de tot el que es fa, sobretot també de Cubelles, evidentment.
0: Uh-huh. I deies aquests contactes, no?, mutus, per conèixer doncs empreses d'àmbits diversos, allotjaments, no? Cubelles també té el seu allotjament, encara que potser no tinguin grans hotels, no?, però sí, i sobretot a l'època estival, no?, que potser és quan hi ha més peticions, no?
1: Sí.
0: Com es mou també des del Node? Hi ha una connexió també, no?
1: Sí, sí, sí, nosaltres quan ens demanen, no sé, per exemple, ostres, que volem, no sé, ara per exemple ve una activitat o ve un La Verema, no?, al setembre, doncs potser hi ha més afluència, evidentment, no?, i nosaltres intentem ajudar-los a gestionar aquest tràfic, no?, de dir, bueno, si necessiteu qualsevol tipus d'assessorament, ajuda o el que sigui, nosaltres no, de, són moltes coses juntes. A vegades ens és molt complicat inclús explicar-nos què és el que podem aportar, no? Sí. Nosaltres sempre diem, digue'ns què necessites i nosaltres busquem la manera d'ajudar-te, no?
0: Clar, però en un festival, no?, que moltes vegades necessites tant la restauració com l'allotjament, no?, perquè, o vols fer activitats, no?, perquè el festival en Cubelles Noir, sabem, perquè va entrevistar el seu comerciant, el Xavier Borrell, no?, que moltes vegades també ells mateixos, tota aquesta gent que ve aquí a Cubelles, a les taules rodones, no?, escriptors i tal, els hi organitzen també tota una jornada d'activitats, també els han d'allotjar, necessiten llocs, no?, per dinar o per sopar.
1: Correcte.
0: Aquí aquesta connexió també és mútua, no?
1: Sí, sí, sí, nosaltres els hi podem oferir, o sigui, inclús, clar, nosaltres moltes vegades fem trips d'influencers o que ens demana de diputació, doncs aquesta combinació d'un allotjament amb una activitat, amb un celler a Sant Pere de Ribes, no?, que els puguis portar amb un celler, els podem ajudar moltíssim.
0: Uh-huh. I a nivell també de municipi, no?, de regidoria, clar, tenim les oficines de turisme, no?, però a vegades també el municipi organitza activitats aquí al municipi. Tot això també es vol projectar figures com pot ser un museu, no?, el Charlie Rivel o les platges de Cubelles. Durant l'any es van fent activitats i sí, suports conjunts, no?
1: Nosaltres, des de l'agenda comarcal, és on promocionem totes aquestes activitats. Quan hi ha el Cobermut, quan hi ha, per exemple, jornada de portes obertes en el Charlie Rivel, doncs nosaltres ho promocionem i cada 15 dies tot això està actualitzat. Intentem donar la major visibilitat possible. Uh-huh. I amb això sí que Som representació.
0: Entenc que ara el turisme es mou moltíssim, aquestes èpoques que ja estem entrant, no? O sigui, ens quedaran uns mesos amb molta feina, suposo que el Node també,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Són
1: sí,
0: més
1: sí.
0: intensos sí. Aquests mesos.
1: Sí, el que passa és que justament el juliol i agost és quan intentem deixar el sector turístic, per això sempre fem el tardeo i aquestes coses abans,
0: sí.
1: Perquè sabem que tenen molta feina, el potencial és molt gran en aquest aspecte. I aleshores, som els que intentem, estem aquí per si voleu fer una promoció, però no fem aquesta gestió, no sé, per exemple, el projecte de cicloturisme que també portem, que esperem que surti a la llum ja les rutes al mes de setembre, octubre, doncs si contínuament estem parlant amb els allotjaments o estem parlant amb algun tipus d'empresa d'activitat turística, durant el juliol i agost intentem evitar... Mm-hmm. Perquè sabem que tenen molta feina i que és complicat. Així que, bueno...
0: Esteu per assessorar, però els tardeos, no?
1: Aquestes, sí.
0: o altres networkings els feu en èpoques que ells puguin també assistir-hi, no?
1: Sí.
0: O participar d'aquestes jornades, el que...
1: Pensant molt també en la restauració, sí. Que sempre és el punt més feble, no? De dir, ostres, és que entenem, no? Que en segons quines hores, segons quins dies, és molt complicat poder deixar el negoci i estar en un acte com aquest. Tot i així, nosaltres sempre us convidem a que vingueu, perquè crec que, encara que sigui una horeta, treus profit, contactes i possibles col·laboracions que poden ajudar molt al municipi.
0: Abans d'acabar, també parlàvem doncs, que aquest espai de relació professional ha incorporat novetats, no? I enguany una

0: conèixer, donar visibilitat a aquella empresa que estava allà, en aquell mateix networking, i que estava sent tan generosa, no? Aleshores, doncs, vam fer dos sortejos. Un es va fer seguidament de les 3 rondes de participació del networking, i el segon uns 10 minuts abans del tancament. I aleshores doncs, repartíem amb uns números, donàvem uns números a l'entrada a cada una de les persones. Si venia gent de l'empresa i venien 2 persones, doncs un per cada persona. Uh-huh. I aleshores, doncs, bueno, a l'atzar, doncs, posant la mà i traient un número davant de tothom, doncs fèiem el sorteig i ja està. I bueno, van ser doncs, pràcticament uns 30 regals.
1: Déu-n'hi-do.
0: 30 i algo. Uh-huh. Va estar molt bé.
1: Molt bé, llavors, clar, qualsevol persona li pot tocar qualsevol experiència, no?
0: Sí.
1: I d'aquesta manera encara és més fàcil, no?, conèixer.
0: Exacte, perquè nosaltres
1: aquella empresa, què fan, no?
0: En aquell paper que els hi donàvem, que era un voucher, doncs els hi donàvem el nom del proveïdor i ells ja es posen en contacte amb aquella persona. Uh-huh. Nosaltres no intercedim en res, vull dir, només amb el fet de donar el sorteig i posar-los en contacte.
1: Molt bé, doncs esperem que d'aquí també deixin noves sinergies, no?, i col·laboracions entre ells. Què ens deixem? Fem una cluenda, una mica de tot plegat, un resum doncs, que vulguis destacar.
0: Doncs, primer, que la valoració ha estat molt bona i molt positiva en el tema de l'organització, que és la part que ens correspon a nosaltres, i d'aspectes de millora, doncs, evidentment, també, vull dir, per l'any que ve, doncs, ens demanaven tenir una miqueta més de temps en les rondes, no?, que els donàvem un minut, no?, d'exposició, tot i així es va aconseguir, però sempre és més còmode, no?, el fet de dir, ostres, donem un minut més, no?, potser, o sigui, més temps a les rondes, potser fer grups encara una mica més segmentats, no?, tot i que hi havia molta diversitat, i bueno, en principi ja està, i convidar tothom de Cubelles, restauració sobretot, que es va trobar a faltar una miqueta, no?, del fet de la restauració i els hotels, uh-huh, o els allotjaments, i que vinguin el proper any.
1: I tant.
0: Que sempre hi ha, doncs, això, una estona agradable per passar i per poder fer contactes.
1: Doncs ho deixem aquí. Mireia Balint, tècnica de turisme del Node Garraf, gràcies per la teva aportació aquí a la secció del Node, a Ràdio Cubelles, i que bé, que vagi molt bé d'aquí un any, no?, la 4ª jornada, i tot el que aneu tirant endavant des del Node. Moltes gràcies per la teva col·laboració aquí al programa.
0: Gràcies a vosaltres. Thank you.

0: Anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné. Bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Anem a parlar, doncs, amb el nostre podòleg de capçalera, d'un tema que, bé, segur que hi haurà debat, eh? Aquí hi haurà debat.
1: Sí, és un clàssic.
0: És bo o no anar descalç? Vinga, sí, sí. Perquè una cosa és el que ens agrada.
1: A tu t'agrada anar descalç?
0: A mi m'encanta anar descalç. Va,
1: amb mitjons, sí, sí. O sense?
0: Jo, si puc sense, és millor.
1: Val.
0: El que passa que a l'hivern, clar, ja fa fred.
1: Tens parquet a casa?
0: Sí, és parquet, però és igual, és fa fred. No tinc terra radiant, vale, que, vale. Si no, llavors sí que aniria descalç sempre,
1: sí, sí,
0: ho
1: sí.
0: Tinc claríssim. Però el dubte aquí és, no és el que m'agrada, sinó si sí, és bo o no és bo.
1: Vale, doncs és relatiu. Vale, al final,
0: a vegades.
1: Sempre m'agrada donar opcions i donar, no ser en plan radical de sí o no, no sé que ho tingui claríssim, òbviament. Però, bueno, depèn, vale? Jo sí que us he de dir que a mi no m'agrada molt anar descalç, però perquè també a la meva feina veig coses que les claven, veig coses que s'infecten, llavors, clar, és com un dentista, igual no fumaran la seva vida, doncs jo pues, no acostumo a anar descalç perquè veig fongs, veig vidres clavats, pèls clavats...
0: Home, però a casa, no?
1: Pot passar a casa, sí. Clar, sí, sí. Jo inclús fa poc vaig penjar també a Instagram, que és on penjo tot, un cas d'una senyora que se li havia clavat un pèl i se li estava infectant, li vaig treure el pèl sencer, un pèl d'un centímetre més o menys, clavat al dit gros, i no és raro, és comú, ¿vale? Però això passa molt en perruqueres, per exemple, amb gent que es talla els cabells a casa, també, per exemple, clavar-se un vidre, que és més raro però pot passar, i aquí sí que és més problema perquè no és orgànic, llavors el cos no ho pot eliminar, sinó que es queda allà o intenta sortir com pot. Infeccions de fongs, de berrugues, que les berrugues, per exemple, no sé si heu tingut, però és molt complicat treure-les, bactèries, vull dir, al final ja sé que no és que sigui paranoic, però clar, jo és que ho veig cada dia i dic, doncs prefereixo anar amb un mitjonet abans que pell directa, per això preguntar-lo del mitjó, vale? Perquè almenys si tens una capa protectora t'estalvies més de la meitat dels problemes. Per exemple, normalment quan agafes algun problema d'infecció o inclús alguna cosa que es clava, sobretot un pèl, un vidre ja és més complicat perquè travessa el mitjó, però coses d'aquestes, només que tinguis un mitjonet que faci de barrera, és suficient. Vale? Sí. Llavors, si algú li agrada anar descalç, que sàpiga que sempre és mitjó amb un mitjonet, si és a l'estiu, doncs un més finet, i si és a l'hivern, un més gruixut. Vale? Però bàsicament és això. Després està el tema, això és la part dermatològica, la part de la pell. Què li passa a la pell del peu si vas descalç o no? Vale? I després està la part d'anatomia, de biomecànica, vale? No és el mateix portar un calçat amb una mica d'amortiguació i fer un xoc de taló que notes el terra dur, no? Per exemple, no sé si us ha passat algun dia de saltar descalços i notar com fa mal, no? Perquè al final notes com t'ha donat talós o inclús a vegades queda com ressentit, que portar una mica d'amortiguació, vale? Que al final absorbeix l'impacte. Llavors, és un tema personal. Hi ha molta gent que li agrada anar descalça, hi ha gent que no pot anar mai descalça. També hi ha pacients que tenen més greix plantar i gent que té menys greix plantar. ¿Vale? Llavors, si no tens greix dins del peu, que hi ha gent que li passa, pues notaràs molt els ossos. ¿Vale? I jo tinc pacients que els hi faig plantilles a mida i em diuen que ells descalços ni de broma. ¿Vale? Que si van descalços es noten tots els ossos, els hi fa mal... També sol ser gent més gran o gent que ha tingut alguna malaltia com l'artritis reumatoide, que sol perdre greix del peu. Per exemple, hi ha diabètics que si tenen un excés de pressió doncs poden tenir una úlcera. Vull dir, podríem estar aquí parlant i parlant, no em vull fer pesat, però...
0: I els refredats, que és el típic que diuen les mares?
1: Mira, els refredats, amb el tema dels refredats...
0: No vegis descalç, que refredaràs.
1: Amb això sempre ho he explicat, m'ha fet gràcia sempre realment, perquè és que realment el refredat no s'agafa pel fred. Vale, al final, refredat, la lògica és que quan estàs refredat és perquè t'ha entrat una bactèria, un virus, no?, que t'ha provocat aquella malaltia que fa que estiguis refredat amb fongs. Normalment són virus, vale? Llavors, què passa? Tu, si tens fred, l'únic que pot fer és que et puguin baixar una mica les defenses, vale? Però no et refredaràs si no entres en contacte amb l'agent patogen que provoca el refredat, vale? Llavors, per exemple, per què estosseguem o ens sonem quan estem refredats? Perquè la forma que té aquell bitxito, no?, de reproduir-se és, si jo tinc un bitxo dins i estossego, li passo a una altra persona. Llavors, el mecanisme que té justament és que fa picor al coll, fa que estosseguis, a l'estossegar envies aquests bitxets a fora i és el seu mecanisme de reproducció. Vale? Llavors, si tu estàs en una sala amb gent que té el virus, pues és probable que l'agafis. Però si tu imagina't que estàs en una mena de prat sol, que no hi ha ningú a la rodona, i vas allà congelat de fred, no té per què agafar cap refredat, per molt que sortis, com deien les iaies o les mares, amb el pèl moll, no? I que sortis de la dutxa mullat i que et refredis, no. És més un tema d'entrar en contacte amb la gent patogen.
0: Per tant, anar descalç pels refredats, podem anar descalç.
1: Pot baixar una mica les defenses, òbviament, però bueno, que no és el factor principal. Hi ha moltes coses...
0: No entra pel peu, el refredat no entra pel peu.
1: Hi ha moltes coses que són mites.
0: Bé, en tot cas, sí que és veritat que, clar, home, ja allò que el cop que et dones a la...
1: Sí, sí,
0: porta
1: sí.
0: De la taula o del sofà, allò sí que si vas descalç...
1: Sí, sí, clar, ja, jo tinc amics que s'han trencat el dit sí, petit, sí. Vull dir, sí, sí. I tots ens hem donat, crec, algun cop, o hem perdut alguna ungla, o ens ha caigut alguna
0: cosa... És d'aquells cops, a més, que fan mal, és
1: fa mal,
0: terrible.
1: Fa mal, el peu fa mal, i a sobre, clar, el peu, tu si et fa mal un dit de la mà, doncs dius, bueno, doncs et faig servir més l'altre, però els peus, doncs, et poses unes crosses, o,
0: sí, sí.
1: Saps? O una bota d'aquestes quirúrgiques perquè no pujar on et fa mal... Però a sobre va tancat també, clar, imagina't trenques alguna cosa a l'hivern i has de portar una bota que vas mig descalç o a l'estiu i fas, passes calor i portes un guix, vull dir, és que és un problemet.
0: Sí. Per tant, tu recomanaries anar descalç amb mitjons?
1: Al final no és cap drama.
0: Bueno, recomanació.
1: Sí, no és cap drama. Al final estem aquí per debatre una mica de detall i explicar-vos cosetes.
0: És que jo
1: però...
0: volia introduir un altre debat i és
1: sí.
0: Sabatilles de casa obertes per darrere o tancades?
1: Això també ho he explicat diversos cops i, o sigui, no aquí, però en vídeos i això, perquè sempre ha d'anar agafat de darrere, ¿vale? També et diré que en casa d'herrero, cuchillo de palo, ¿vale? Jo porto sandals...
0: Pantufles.
1: Jo porto pantufles de tota la vida, sempre dic, mira, pues, si em faig mal em curaré jo mateix, o aniré amb el meu ofici o del meu centre, que m'ho miri, però sí que és veritat que, per exemple, per la feina, quan jo porto crocs, ¿vale? Crocs, perquè és només habitual en sanitat, és fàcil de netejar, no és el millor calçat del món, òbviament, no és que ho recomani, però per estar assegut i visitar amb un taburet i tal, pues, està bé. Llavors tenen aquesta goma darrere que o bé la poses o bé la plegues i no la poses. Llavors, sempre és recomanable que vagi agafat de darrere. Més que res, perquè el peu, quan vola, quan estem oscil·lant el peu que està volant, si no tenim res que ens subjecti a darrere, tenim un mecanisme que no ens donem a vegades ni compte, que és flexionar, agafar amb els dits cap a baix, com si volguéssim agafar amb una mà el calçat perquè no surti volant. Vale? Us ho podeu fixar si camineu, que, per exemple, us poseu alguna cosa que no vagi agafat de darrere i camineu com normal, com si no us concentreu en no fer cap gest raro, simplement en aixecar el peu i trepitjar, i veureu com lo normal és que surti disparat, ¿vale? O comenci a deixar d'anar ben agafat i acabi saltant. Per això és important més que res que vagi agafat de darrere per lesions, per evitar dits en garra, etc.
0: Pues ara que està de moda anar amb xancles pel carrer...
1: Bueno, això igualment és de tota la vida.
0: Però jo veig molta gent jove, fins i tot amb mitjons,
1: sí,
0: amb
1: bueno,
0: xancles.
1: Això són modes, també al final no té cap sentit. Jo també he estat adolescent i he fet tonteries, però bueno, al final quan ets adolescent vols ser més guai que l'altre, no?
0: Sí, sí.
1: O si als Estats Units ho comencen a fer... Doncs
0: però que
1: jo
0: en teoria ho deixàvem per als estrangers que sí. Venien... I ara veig molta gent jove amb xancles i mitjons i normalment van a fer esport.
1: Però és que és igual, o perquè ara és això i d'aquí 10 anys aniran amb, jo què sé,
0: yeah.
1: Aniran en PlayStation amb botes de plàstic.
0: Però vaja, que el que dèiem, que el tema és que no és bo.
1: No
0: ja és bo perquè vas i a més vas caminant pel carrer, una cosa és a casa, que pues, la distància que pots fer és del sofà a la cuina.
1: Sí, no, però...
0: I l'altra és al mig del poble, no? Sí. Que a més... Vull dir,
1: no sé. Si t'hi fixes, igualment, solen ser adolescents. Els que fan això, com bé deies, són guiris o són adolescents, ¿vale? Que al final, pues, que tampoc té per què crear cap problemes, però sí que hi ha més risc, ¿vale? Però, per exemple, si tu portes una sandàlia que no va agafar de darrere... Bueno, si és per caminar poc, anar a la piscina, anar a la platja, no passa res si has de caminar poc, però si has de caminar molt, pues tens cada cop més papeletes, no?, perquè et passi alguna cosa. Per això, en plan, si has de fer només 10 passes, pues tens poc percentatge de risc, però si n'has de fer 10.000, d'aquests 10.000, igual un et farà un esguinç de turmell. O...
0: A més, s'han posat de moda les que no tenen la tira del dit gros.
1: Sí, aquestes...
0: Això, les del dit gros es van posar com molt de moda i ara, ara ja bueno, tornen a ser les de tota la vida.
1: Però també té una explicació molt lògica i és que aquesta gent que es posa mitjó...
0: Clar, no et posa.
1: No pots posar el del dit, no sé. Sí, a mi, sí. Per exemple, em van regalar una marca uns mitjons d'aquests Five Fingers, que són...
0: Ah, sí.
1: I amb allò sí que podries... o inclús han sortit uns que són tipus japonès, que només tenen separat el del dit gros i l'altre està agafat, però quin sentit té, per exemple, que sigui PlayStation amb la calor que fa, anar amb sandàlies i amb un mitjó, que no és un mitjonet, o sigui, els que... És que la idea és que ells, al final, és un vacile, no? Perquè el sí, que volen sí. És un mitjó que t'arriba fins la tíbia i que porta el logo de Nike de supergran, o el d'Adidas, o el de
0: sí,
1: lo que sigui.
0: Vulguin, sí.
1: I al final és moda, no és pràctic, és perquè queda guai, no? Per ells, per mi no queda guai, però si li sembla guai, doncs perfecte, sí. Ja està.
0: A més, és que és això, les xancles són les xancles retro, aquelles que sí, teníem quan érem petit per anar a la piscina, aquelles
1: sí, sí.
0: Blaves...
1: Sí,
0: i
1: les típiques
0: allò...
1: de les ratlles blaves i, sí, sí, i blaves, sí, sí. No? Blanques i blaves.
0: I ara, doncs, es porten per anar pel carrer.
1: Però és el dir, que es vegi ben gran la marca a sí, la sandàlia, que posi sí. Nike allà gegant o Adidas gegant i que el mitjó vagi a conjunt. O sigui, mm-hmm. És un tema de ser més guai. Ja està, és que no té
0: estètica.
1: Més.
0: Estètica, evidentment, com dèiem, però aquí sí que veus molt aquest gest que deies tu, eh? Fins i tot te'l veus en tu mateix quan clar. Vas amb aquest tipus de calçat, que els dits
1: és que
0: es tanquen perquè no et surti volant la xancla.
1: Ho podeu provar a casa, és que no sí, té sí, més. Sí, jo sí. Tinc un vídeo on surto jo tirant una croc volant perquè no estic fent cap control i és que és com si el propulsessis. Tu quan et tires el peu endavant per fer el següent pas, si no hi ha algú que l'agafi, surt volant.
0: Bueno, és el típic vídeo, a més, de broma també ha passat
1: sí.
0: Alguna vegada de gent
1: clar.
0: Realment...
1: Sí. Sí, sí.
0: Arrenca a córrer o algú i surt
1: volant-la. Exacte, o és un que intenta donar una patada a algun lloc i surt volant la
0: sí,
1: sabata, no? Pues és que és el mateix.
0: És el mateix. Bé, en tot cas, no hem acabat de trencar una mica el dilema de descalci o no, una mica cadascú que faci el que vulgui,
1: sí.
0: Però ser conscients que anar descalç sense mitjons té els seus perills
1: sí.
0: I per tant doncs...
1: I que proveu, si veu que veieu que us agrada anar descalç i no teniu cap problema, endavant i si no, pues, us poseu un mitjonet més gruixut o sabates, o veniu i ho analitzem i ja està
0: i bueno, si aneu sense mitjó i us feu mal pues, sempre podeu anar a que l'Adrià us faci un cop d'ull i us tregui això del pèl, buscarem el vídeo eh?
1: Sí,
0: el
1: està, pèl... allà, està allà perfectament el pèl clavat i com el, bueno, com el trec, la foto del després i tot, sí, mm. Sí.
0: Clar, quan talla sí que és veritat que quan talla sí que es queden en punxa els pèls
1: sí.
0: I es pot veure la roba també.
1: Sol passar amb perruqueres, queden... per això normalment, ja et clar. Dic, perquè els hi cauen molts pèls als mitjons, encara que portis mitjó inclús traspassa i pues, també estàs suat i la pell està més tova i pum.
0: Sí, sí, sí. Bé, doncs estarem atents. Si anem descalços, doncs vigila una mica amb els nostres peus.
1: No passa res.
0: Que vagi bé, fins la propera.
1: Fins la propera.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: L'atur registrat ha baixat a Cubelles fins les 768 persones. Durant el maig s'ha reduït la xifra en 15 aturats en comparació amb el mes anterior, però en comparació amb ara fa un any, el 2025, ara hi ha 12 persones més registrades a les oficines d'ocupació de la Generalitat. Cubelles, doncs, continua amb un total de l'atur registrat que és superior al de l'any anterior. Tot i haver trencat amb els repunts que hi ha hagut al març i l'abril i haver anotat un descens de 15 aturats durant el mes de maig, la vila suma ara 768 registrats a l'atur, que, com dèiem, són 12 més dels que hi havia al maig del 2025. Al conjunt del Garraf, en canvi, se segueix la tendència general i és que l'atur registrat s'ha reduït per sota de les xifres de l'any passat. Concretament, en el cas de la comarca, ara hi ha 6.860 persones registrades a l'atur. És un descens de 122 aturats durant l'últim mes i una diferència de 251 persones menys si ho comparem amb el maig del 2025. En aquesta ocasió, en tots els municipis han tingut descensos d'aturats. El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Samper, ha remarcat aquest dimarts que Catalunya lidera l'ocupació a tot l'estat espanyol.
3: Aquesta ocupació, aquest rècord d'ocupació, es lidera a tot l'estat espanyol. Vull destacar que seguim generant més ocupació que la Comunitat de Madrid, per exemple. Nosaltres, des de la Generalitat, seguirem treballant de la mà dels agents socials i econòmics per mantenir aquesta tendència econòmica positiva a Catalunya.
2: A més, el conseller Samper també ha subratllat que l'atur s'ha reduït a totes les regions de Catalunya.
3: Vull destacar que en quant a l'atur es produeix aquesta reducció a tots els territoris, a tots els sectors i per igual entre homes i dones. Destacar també que es produeix una reducció i ja tenim una certa tendència de les persones, dels joves menors de 25 anys. Això és molt positiu, que puguem ocupar els nostres joves.
2: Concretament, Catalunya ha tornat a superar el màxim històric d'ocupació al maig i ja frega els 4 milions d'empleats. L'atur s'ha reduït en 6.900 persones i ha arribat al valor més baix en els últims 18 anys. La Generalitat ha demanat implicació als ajuntaments del Penedès en l'impuls del català. Les conclusions de l'enquesta d'usos lingüístics de la zona apunten que cal incorporar en l'ús del català als joves i també les darreres onades d'immigració. Aquest dilluns, a la seu del Consell Comarcal del Garraf, a Vilanova i la Geltrú, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha presentat la guia per l'elaboració dels plans locals d'impuls al català i un llistat de 40 propostes d'acció per integrar la perspectiva lingüística en l'activitat municipal. El conseller Vila ha apuntat que els ajuntaments compten amb unes quantes competències on poden donar un impuls al català.
4: Els municipis tenen moltes competències. Tenen competències en les llars d'infants, on es pot ajudar els nanos de famílies nouvingudes a aprendre el català i a fer-ho servir des del primer moment. No cal esperar que tinguin 15 anys. Això es pot fer des de la llar d'infants. Els municipis tenen competències també en els casals d'avis, on hem de garantir que les persones que van als casals d'avis o a les residències hem de garantir que també tinguin atenció en català. Els municipis tenen també competències en àrees com el comerç i són crucials i molts ho estan fent a l'hora de garantir que la retolació compleixi la normativa lingüística.
2: En la presentació, Vilanova i la Geltrú també s'han explicat les dades de l'enquesta d'usos lingüístics de tot el Penedès. Les conclusions de l'estudi són que, malgrat que en aquesta regió s'està per sobre de la mitjana en percentatges de coneixements i també l'entorn de la mitjana catalana de parlants inicials i habituals de català, sí que cal incorporar a l'ús del català als molts joves i adults joves nascuts a Catalunya que no fan ús del català o que només en fan un ús molt secundari. I també que cal incorporar el coneixement i l'ús del català a les darreres onades d'immigració que estan sent integrades predominantment en castellà. El conseller Vila ha destacat aquests àmbits de la societat, joves i nouvinguts, on els experts confirmen que s'ha d'actuar.
4: Hem d'incentivar la vinculació entre les noves generacions i la llengua catalana. Trobem que els que no tenen el català com a primera llengua l'aprenen poc i el fan servir molt poc, fins i tot menys que en altres territoris de Catalunya. Per tant, tenim aquests dos reptes que van lligats en bona mesura, i és que la població que està arribant a casa nostra entengui la conveniència i la bondat d'integrar-se lingüísticament fent-se seva també la llengua catalana.
2: A la presentació d'aquest dilluns hi han assistit alcaldes i regidors d'arreu del Penedès. Per part de Cubelles hi ha pres part Renata B2, regidora de Cultura. Un any després de l'aprovació del Pacte Nacional per la Llengua, ja s'han adherit més de 220 municipis, entre els quals per ara no hi trobem Cubelles. De fet, de la comarca del Garraf s'hi ha adherit Vilanova i la Geltrú fins ara. L'estiu passat el govern de la Generalitat va enviar una carta a tots els consistoris on subratllava la importància d'incorporar la mirada lingüística en totes les polítiques locals com a element transversal i estratègic que garanteixi els drets lingüístics de la ciutadania i consolidi l'ús social del català. Juntament amb la carta, la Conselleria de Política Lingüística va remetre als ajuntaments un model de moció d'adhesió al Pacte Nacional per la Llengua que els equips de govern podien portar a aprovació en els plens municipals, cosa que aquí a Cubelles encara no s'ha fet. Per ara, els municipis adherits al Pacte Nacional per la Llengua a la comarca del Garraf són Vilanova i la Geltrú, i al conjunt de la Vegueria del Penedès hi ha adherits més ajuntaments com ara Calafell, el Vendrell, el Vinyana, Vilafranca del Penedès, Sant Jaume dels Domenys o Pacs del Penedès, Sant Sadurní d'Anoia, Igualada, entre altres.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Ara en sèrio, o sigui, acabo de veure que seguiu d'After. Avui tenim reunió amb l'equip a les 4, arribarem amb una cara de plàstic que flipa. I això és Niño Whisky, o sigui, això és molt, això és heavy shit.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: L'atur registrat ha baixat a Cubelles fins les 768 persones. Durant el maig s'ha reduït la xifra en 15 aturats en comparació amb el mes anterior, però en comparació amb ara fa un any, el 2025, ara hi ha 12 persones més registrades a les oficines d'ocupació de la Generalitat. Cubelles, doncs, continua amb un total de l'atur registrat que és superior al de l'any anterior. Tot i haver trencat amb els repunts que hi ha hagut al març i l'abril i haver anotat un descens de 15 aturats durant el mes de maig, la vila suma ara 768 registrats a l'atur, que, com dèiem, són 12 més dels que hi havia al maig del 2025. Al conjunt del Garraf, en canvi, se segueix la tendència general i és que l'atur registrat s'ha reduït per sota de les xifres de l'any passat. Concretament, en el cas de la comarca, ara hi ha 6.860 persones registrades a l'atur. És un descens de 122 aturats durant l'últim mes i una diferència de 251 persones menys si ho comparem amb el maig del 2025. En aquesta ocasió, en tots els municipis han tingut descensos d'aturats. El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Samper, ha remarcat aquest dimarts que Catalunya lidera l'ocupació a tot l'estat espanyol.
3: Aquesta ocupació, aquest rècord d'ocupació, es lidera a tot l'estat espanyol. Vull destacar que seguim generant més ocupació que la Comunitat de Madrid, per exemple. Nosaltres, des de la Generalitat, seguirem treballant de la mà dels agents socials i econòmics per mantenir aquesta tendència econòmica positiva a Catalunya.
2: A més, el conseller Samper també ha subratllat que l'atur s'ha reduït a totes les regions de Catalunya.
3: Vull destacar que en quant a l'atur es produeix aquesta reducció a tots els territoris, a tots els sectors i per igual entre homes i dones. Destacar també que es produeix una reducció i ja tenim una certa tendència de les persones, dels joves menors de 25 anys. Això és molt positiu, que puguem ocupar els nostres joves.
2: Concretament, Catalunya ha tornat a superar el màxim històric d'ocupació al maig i ja frega els 4 milions d'empleats. L'atur s'ha reduït en 6.900 persones i ha arribat al valor més baix en els últims 18 anys. El rector de Cubelles, mossèn Agustí Panyella, és el nou vicari episcopal de la vicaria del Penedès, Anoia Garraf. Aquest 26 de maig passat, el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez García, ha nomenat a mossèn Agustí Panyella, actualment arxiprest del Garraf i rector de les parròquies de Sant Joan Baptista, de Vilanova i la Geltrú i de Santa Maria de Cubelles, doncs com el nou vicari episcopal de la vicaria del conjunt Penedès, Anoia Garraf, que compta amb els arxiprestats de Vilafranca, el Penedès, l'Anoia i el Garraf. Segons ha informat el bisbat, mossèn Agustí prendrà possessió del càrrec el divendres 26 de juny, juntament també amb el nou vicari episcopal de la vicaria de Llobregat, que és mossèn Josep Torrente Bruna.
4: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

però el riu sempre va cap baix. En lo vent sembla que pujo, però el riu sempre va cap baix. Qui sap

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable. Sí que amb alguns núvols de tipus mig o alt ara a primera hora i que es mantindran com a molt fins a mig matí, i la resta del dia s'imposarà el sol amb el cel clar, potser amb algun núvol baix al final del dia, amb una temperatura que ha baixat, s'ha dormit millor, fa més fresqueta a hores d'ara i hem tingut una mínima de 18 graus, mentre que la màxima també recularà una mica i no passarà dels 26, amb una humitat avui força baixa. Vent feble de mestral fins a mig matí i moderat de garbí a la tarda, fent que la mar doncs estigui moguda amb maror tot el dia. Per demà esperem que el temps sigui més variable. Sí que al matí encara amb domini del sol, amb alguns intervals de núvols baixos, però a partir de migdia ens creuarà una línia frontal que farà que el cel es tapi i que tinguem pluges i ruixats irregulars a partir del vespre i durant la nit, localment d'una certa intensitat i amb una temperatura que es mantindrà de nit i recularà una mica de dia, movent-se entre els 18 o 19 d'aquesta nit, mentre que demà no passarem dels 25, amb una humitat moderada, vent feble de garbí, en cops més reforçats al centre del dia, que poden arribar als 35 o 40 km per hora, i fer que la mar continuï alterada amb maror tot el dia.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: La nova platja de l'antiga dàrsena de la Tèrmica, davant del passeig de la Marina, podria estar llesta la tardor del 2027. Endesa preveu la creació d'un quilòmetre de costa renaturalitzada amb 8 hectàrees de zones de dunes noves en aquest espai. L'empresa Endesa ha ofert aquest dimecres una visita d'obres a la zona de l'antiga dàrsena de la central tèrmica dirigida a la premsa i als representants del govern local. Segons han explicat els tècnics de la multinacional energètica, les obres continuen als terminis previstos i s'acabaran aproximadament al setembre del 2027. Per ara s'han anat retirant unes quantes estructures fixes i també s'ha traslladat la sorra que havia quedat acumulada a l'interior. Un dels passos que es faran els pròxims mesos serà començar a enderrocar el dic de contenció, del qual se'n retiraran 425 metres. En el tram final de les feines es plantaran espècies autòctones i es configurarà una zona dunar nova de 8 hectàrees que se sumarà a les 11 hectàrees de zona dunar que ja hi havia fins ara. Un cop enllestides les obres, l'espai resultant serà una gran platja nova d'un quilòmetre de longitud amb uns 20 metres d'amplada de sorra seca. Així ho ha explicat Fernando Jover, tècnic d'Endesa, responsable de l'obra.
4: El proyecto contempla, aparte de una regeneración dunar de todo el litoral dando continuidad a las zonas limítrofes, es dar continuidad a las playas desde la playa de las Gavinas hasta la playa de la Mota, toda una playa continua, ¿vale?, defendida por los dos espigones que se dejan exentos, que tendrá aproximadamente un kilómetro de longitud. Vale, hay una ganancia de 200.000 metros cuadrados de zonas dunares que van a ser revegetadas e integradas naturalmente.
0: El regidor de Medi Ambient de Cubelles, Àlex Noeda, ha comentat que l'obra està reduint el seu impacte ambiental i està fent un seguiment constant de les espècies protegides que hi ha a la zona, com ara el corriol camanegre.
5: Hi ha una formació perquè aquestes persones que estan treballant aquí tinguin la sensibilitat. A part de que hi ha doncs, unes persones que també ens explicaven que estan fent el seguiment in situ dels nius que han aparegut, però també a nivell marí. Hem trobat una espècie de mol·lusc que es diu litòfaga, que està dins de les llistes europees de les directives de protecció, i es va fer dins de la mesa del seguiment, doncs el que s'ha fet és valorar, estava dins d'una d'aquestes pedres que teníem aquí, que s'anaven a treure i que anaven fora de mar, doncs aquestes pedres, on estava aquesta espècie, el que s'ha fet és valorar a on reubicar-les perquè, una, no es morin i, dos, puguin sobreviure a la resta de les obres. Vull dir que no només la protecció no només és a terra, sinó que també és marina.
0: L'alcaldessa Rosa Fonoll ha destacat que després de molts anys per fi es dona una solució definitiva en aquest espai on en el seu moment s'havia arribat a projectar un port esportiu.
6: Si s'incrementa un quilòmetre de platja, vull dir, això li dona un valor afegit també amb aquestes vivendes que han aquí al davant, que els hi van prometre amb el seu temps pues, que hi hauria un port esportiu. Molts comerciants van apostar doncs, per posar un comerç aquí de restauració i, bueno, i s'han trobat pues, amb aquests anys pues, que no ha sigut així. I llavors ara això els hi donarà un impuls i és una de les platges pues, que serà de preferència i de referència en tot el litoral català.
0: En relació amb l'impacte econòmic per la zona del passeig a la Marina, d'una banda, el contractista de l'obra s'ha fet càrrec recentment d'uns murals que ara decoren la tanca metàl·lica, que és la que marca la normativa i no es podia canviar. D'altra banda, Endesa considera que la platja i l'espai natural que quedaran al final de les obres seran un benefici notable per la zona i per tot el municipi.
4: Porque antes teníamos una estructura industrial aquí que ya había perdido todo su sentido, entonces ahora al renaturalizar y generar un amplio espacio de playa con además un ambiente natural muy interesante, yo creo que va a ser un gran beneficio para no solo para los ciudadanos que viven aquí enfrente y que son usuarios de los negocios, sino para toda la comarca y todo el territorio.
0: En relació amb les obres, d'altra banda, ara que ja som a l'estiu i cada dia hi ha més gent a la platja, l'alcaldessa Rosa Fonoll ha avisat que s'han de respectar els límits d'aquestes obres perquè ja s'han trobat incursions.
6: Llavors també voldríem fer un avís important a la població perquè està molt acotat, hi ha valles inclús dintre l'aigua, això ens ha transmès l'empresa, i que fem una crida perquè la gent no passi, perquè tenen un problema gran perquè la gent els hi passa dintre de les obres, inclús criatures també. I això és el que m'han transmès també, que avisem a la població.
0: El desmantellament de la central tèrmica va arrencar el 2017 en la seva primera fase i està previst que 10 anys després, l'any que ve, es tanqui completament amb la recuperació de la seva part marítima. L'atur registrat ha baixat a Cubelles fins a les 768 persones. Durant el maig s'ha reduït la xifra en 15 aturats en comparació amb el mes anterior, però en comparació amb ara fa un any, el 2025, ara hi ha 12 persones més registrades a les oficines d'ocupació de la Generalitat. Cubelles, doncs, continua amb un total de l'atur registrat que és superior al de l'any anterior. Tot i haver trencat amb els repunts que hi ha hagut al març i l'abril i haver anotat un descens de 15 aturats durant el mes de maig, la vila suma ara 768 registrats a l'atur, que, com dèiem, són 12 més dels que hi havia al maig del 2025. Al conjunt del Garraf, en canvi, se segueix la tendència general i és que l'atur registrat s'ha reduït per sota de les xifres de l'any passat. Concretament, en el cas de la comarca, ara hi ha 6.860 persones registrades a l'atur. És un descens de 122 aturats durant l'últim mes i una diferència de 251 persones menys si ho comparem amb el maig del 2025. En aquesta ocasió, en tots els municipis han tingut descensos d'aturats. El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Samper, ha remarcat aquest dimarts que Catalunya lidera l'ocupació a tot l'estat espanyol.
7: Aquesta ocupació, aquest rècord d'ocupació, es lidera a tot l'estat espanyol. Vull destacar que seguim doncs, generant més ocupació que la Comunitat de Madrid, per exemple. Nosaltres, des de la Generalitat, seguirem treballant de la mà dels agents socials i econòmics per mantenir aquesta tendència econòmica positiva a Catalunya.
0: A més, el conseller Samper també ha subratllat que l'atur s'ha reduït a totes les regions de Catalunya.
7: Vull destacar que en quant a l'atur es produeix aquesta reducció a tots els territoris, a tots els sectors i per igual entre homes i dones. Destacar també que es produeix una reducció i ja tenim una certa tendència de les persones, dels joves menors de 25 anys. Això és molt positiu, que puguem ocupar els nostres joves.
0: Concretament, Catalunya ha tornat a superar el màxim històric d'ocupació al maig i ja frega els 4 milions d'empleats. L'atur s'ha reduït en 6.900 persones i ha arribat al valor més baix en els últims 18 anys. La Generalitat ha demanat implicació als ajuntaments del Penedès en l'impuls del català. Les conclusions de l'enquesta d'usos lingüístics de la zona apunten que cal incorporar en l'ús del català als joves i també les darreres onades d'immigració. Aquest dilluns, a la seu del Consell Comarcal del Garraf, a Vilanova i la Geltrú, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha presentat la guia per l'elaboració dels plans locals d'impuls al català i un llistat de 40 propostes d'acció per integrar la perspectiva lingüística en l'activitat municipal. El conseller Vila ha apuntat que els ajuntaments compten amb unes quantes competències on poden donar un impuls al català.
8: Els municipis tenen moltes competències. Tenen competències en les llars d'infants, on es pot ajudar els nanos de famílies nouvingudes a aprendre el català i a fer-lo servir des del primer moment. No cal esperar que tinguin 15 anys. Això es pot fer des de la llar d'infants. Els municipis tenen competències també en els casals d'avis, on hem de garantir que les persones que van als casals d'avis o a les residències, hem de garantir que també tinguin atenció en català. Els municipis tenen també competències en àrees com el comerç i són crucials, i molts ho estan fent, a l'hora de garantir que la retolació compleixi la normativa lingüística.
0: En la presentació, Vilanova i la Geltrú també s'han explicat les dades de l'enquesta d'usos lingüístics de tot el Penedès. Les conclusions de l'estudi són que, malgrat que en aquesta regió s'està per sobre de la mitjana en percentatges de coneixements i també l'entorn de la mitjana catalana de parlants inicials i habituals de català, sí que cal incorporar a l'ús del català als molts joves i adults joves nascuts a Catalunya que no fan ús del català o que només en fan un ús molt secundari. I també que cal incorporar el coneixement i l'ús del català a les darreres onades d'immigració que estan sent integrades predominantment en castellà. El conseller Vila ha destacat aquests àmbits de la societat, joves i nouvinguts, on els experts confirmen que s'ha d'actuar.
8: Hem d'incentivar la vinculació entre les noves generacions i la llengua catalana. Trobem que els que no tenen el català com a primera llengua l'aprenen poc i el fan servir molt poc, fins i tot menys que en altres territoris de Catalunya. Per tant, tenim aquests dos reptes que van lligats en bona mesura, i és que la població que està arribant a casa nostra entengui la conveniència i la bondat d'integrar-se lingüísticament fent-se seva també la llengua catalana.
0: A la presentació d'aquest dilluns hi han assistit alcaldes i regidors d'arreu del Penedès. Per part de Cubelles hi ha pres part Renata Bedós, regidora de Cultura. Un any després de l'aprovació del Pacte Nacional per la Llengua, ja s'han adherit més de 220 municipis, entre els quals per ara no hi trobem Cubelles. De fet, de la comarca del Garraf s'hi ha adherit Vilanova i la Geltrú fins ara. L'estiu passat el govern de la Generalitat va enviar una carta a tots els consistoris on subratllava la importància d'incorporar la mirada lingüística en totes les polítiques locals com a element transversal i estratègic que garanteixi els drets lingüístics de la ciutadania i consolidi l'ús social del català. Juntament amb la carta, la Conselleria de Política Lingüística va remetre als ajuntaments un model de moció d'adhesió al Pacte Nacional per la Llengua que els equips de govern podien portar a aprovació en els plens municipals, cosa que aquí a Cubelles encara no s'ha fet. Per ara, els municipis adherits al Pacte Nacional per la Llengua a la comarca del Garraf són Vilanova i la Geltrú i el conjunt de la Vegueria del Penedès i adherits més ajuntaments com ara Calafell, el Vendrell, el Vinyana, Vilafranca del Penedès, Sant Jaume dels Domenys o Pacs del Penedès, Sant Sadurní d'Anoia, Igualada, entre altres. El rector de Cubelles, mossèn Agustí Panyella, és el nou vicari episcopal de la Vicaria del Penedès, Anoia Garraf. Aquest 26 de maig passat, el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez García, ha nomenat a mossèn Agustí Panyella, actualment arxiprest del Garraf i rector de les parròquies de Sant Joan Baptista de Vilanova i la Geltrú i de Santa Maria de Cubelles, doncs com el nou vicari episcopal de la Vicaria del conjunt Penedès, Anoia Garraf, que compta amb els arxiprestats de Vilafranca, el Penedès, l'Anoia i el Garraf. Segons ha informat el bisbat, mossèn Agustí prendrà possessió del càrrec el divendres 26 de juny, juntament també amb el nou vicari episcopal de la Vicaria de Llobregat, que és mossèn Josep Torrente Bruna.
9: Aquest passat dimecres, Cubelles ha acollit la tercera cloenda del programa Esport i Salut Mental amb una jornada festiva de tennis. una trentena de participants d'arreu de Catalunya s'han aplegat al poliesportiu municipal en la que és la cruenda del projecte Tenis i Salut Mental, que fomenta la inclusió social a través de l'esport. El poliesportiu municipal ha acollit per tercera vegada consecutiva aquesta cluenda de la temporada del projecte Tenis i Salut Mental, una jornada que està organitzada conjuntament amb el Club de Tenis Cubelles i l'Ajuntament de Cubelles. Tot i que el club local no ha estat una de les seus habituals durant l'any, sí que ha tornat a exercir d'anfitrió en aquesta trobada especial que ells reuneix, com dèiem, una trentena de participants d'arreu del país. Els esportistes provenen de Tarragona, Sant Cugat, Terrassa, l'Hospitalet de Llobregat, Barcelona o Mataró, entre molts altres. A més, representen els seus clubs socials, com la Muralla, l'Ateneu Sant Cugatenc, l'Egara, el Roure, l'Aixec, les Corts, els Ments Obertes, Cap Endavant i Tutries. La jornada doncs ha esdevingut amb dues modalitats, una competició de dobles, una prova d'habilitats, totes elles doncs disputades a les pistes del poliesportiu. També han estat dinamitzades per Javier Gameiro, impulsor del programa i representant d'Esport Solidari Internacional, amb el suport tècnic del Club de Tenis Tarragona. Escoltem el propi Javier Gameiro explicant doncs la importància d'aquest projecte que barreja doncs l'esport i la salut mental.
10: Bueno, fer esport per a qualsevol persona és salut, salut física i salut mental. Per a les persones d'aquest col·lectiu que tendeixen al sedentarisme, pateixen també estigma social, també és una via per fer una activitat a l'aire lliure, per socialitzar i per fer esport, perquè el tenis és un joc i fan esport divertint-se. Això és un punt fort. Bueno, ens encantaria, perquè tenim, per exemple, aquesta instal·lació, n'hi ha altres clubs que crec que també hi col·laborarien, però si tenim persones interessades en practicar tenis, jo crec que es podria fer perfectament, perquè, de fet, el Tenis Cubelles hi és present amb aquesta cluenda des de fa 3 anys.
9: Durant la temporada, més de 60 persones han participat en aquesta activitat de tennis del programa Esports i Salut Mental, de Salut Mental Catalunya, i que es desenvolupa a diferents espais, com el Polo de Barcelona, el Club de Tennis Tarragona o el Complex Esportiu del Vendrell, entre molts altres. El regidor d'Esports de Cubelles, David Kess, també ha donat la benvinguda als participants i ha destacat la satisfacció de l'Ajuntament per consolidar Cubelles com una seu de referència de la cluenda d'aquest programa després d'acollir ja 3 sessions seguides. A l'acte també hi ha assistit l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, que ha volgut saludar els participants i mostrar el seu suport en aquesta iniciativa que promou la inclusió, la convivència i el benestar emocional a través de l'activitat física. Així ho explicava la pròpia alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll.
11: Sí, és el tercer any que ho fan aquí a Cubelles, això organitza Esports Solidaris Internacionals i llavors amb la col·laboració de Salut Mental Catalunya, la federació, i bueno, com, els participants són aquests nois de la Federació de Salut Mental de Catalunya. Mm-hmm. Llavors aquí hi ha una trentena de nois i noies, pues, bueno, que el que hem dit abans, que han estat entrenant el tennis tot l'any amb el Javier com a referent, i bueno, pues mira, ara en farem l'entrega de premis i llavors també es fa un dinar solidari.
9: La jornada ha acabat amb un dinar de germanor i l'entrega de trofeus per als guanyadors i obsequis per tots, en un ambient de celebració i reconeixement. El programa Esport i Salut Mental continua treballant per crear espais de promoció de la salut i la inclusió comunitària a través de l'activitat física, especialment adreçats a persones amb dificultats de socialització o vinculació amb l'entorn a conseqüència de problemàtiques de salut mental diagnosticades o no.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
12: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
13: Canta'm aquesta tornada.

vull aprendre a desaparèixer i així haurat des d'un forat i et donaran tota la meva poesia completa, perquè jo sé que quan em mori totes les pàgines parlaran del que ens ha passat, del que ens ha passat.

tot és tan senzill. Omplirem els gots de vi i ens explicarem històries fins que se'ns faci.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable. Sí que amb alguns núvols de tipus mig o alt ara a primera hora i que es mantindran com a molt fins a mig matí, i la resta del dia s'imposarà el sol amb el cel clar, potser amb algun núvol baix al final del dia, amb una temperatura que ha baixat, s'ha dormit millor, fa més fresqueta a hores d'ara i hem tingut una mínima de 18 graus, mentre que la màxima també recularà una mica i no passarà els 26, amb una humitat avui força baixa. Vent feble de mestral fins a mig matí i moderat de garbí a la tarda, fent que la mar doncs estigui moguda amb maró tot el dia. Per demà esperem que el temps sigui més variable. Sí que al matí encara amb domini del sol, amb alguns intervals de núvols baixos, però a partir de migdia ens creuarà una línia frontal que farà que el cel es tapi i que tinguem pluges i ruixats irregulars a partir del vespre i durant la nit, localment d'una certa intensitat i amb una temperatura que es mantindrà de nit i recularà una mica de dia, movent-se entre els 18 o 19 d'aquesta nit, mentre que demà no passarem dels 25, amb una humitat moderada, vent feble de garbí, en cops més reforçats al centre del dia, que poden arribar als 35 o 40 km per hora, i fer que la mar continuï alterada amb maró tot el dia.
0: Ràdio Cubelles, notícies. La nova platja de l'antiga dàrsena de la Tèrmica, davant del passeig de la Marina, podria estar llesta la tardor del 2027. Endesa preveu la creació d'un quilòmetre de costa renaturalitzada amb 8 hectàrees de zones de dunes noves en aquest espai. L'empresa Endesa ha ofert aquest dimecres una visita d'obres a la zona de l'antiga dàrsena de la central tèrmica dirigida a la premsa i als representants del govern local. Segons han explicat els tècnics de la multinacional energètica, les obres continuen als terminis previstos i s'acabaran aproximadament al setembre del 2027. Per ara s'han anat retirant unes quantes estructures fixes i també s'ha traslladat la sorra que havia quedat acumulada a l'interior. Un dels passos que es faran els pròxims mesos serà començar a enderrocar el dic de contenció, del qual se'n retiraran 425 metres. En el tram final de les feines es plantaran espècies autòctones i es configurarà una zona dunar nova de 8 hectàrees que se sumarà a les 11 hectàrees de zona dunar que ja hi havia fins ara. Un cop enllestides les obres, l'espai resultant serà una gran platja nova d'un quilòmetre de longitud amb uns 20 metres d'amplada de sorra seca. Així ho ha explicat Fernando Jover, tècnic d'Endesa, responsable de l'obra.
3: El proyecto contempla, aparte de una regeneración dunar de todo el litoral dando continuidad a las zonas limítrofes, es dar continuidad a las playas desde la playa de las Gavinas hasta la playa de la Mota, toda una playa continua, ¿vale?, defendida por los dos espigones que se dejan exentos, que tendrá aproximadamente un kilómetro de longitud. Vale, hay una ganancia de 200.000 metros cuadrados de zonas dunares que van a ser revegetadas e integradas naturalmente.
0: El regidor de Medi Ambient de Cubelles, Àlex Noeda, ha comentat que l'obra està reduint el seu impacte ambiental i està fent un seguiment constant de les espècies protegides que hi ha a la zona, com ara el corriol camanegre.
4: Hi ha una formació perquè aquestes persones que estan treballant aquí tinguin la sensibilitat. A part que hi ha doncs, unes persones que també ens explicaven que estan fent el seguiment in situ dels nius que han aparegut, però també a nivell marí hem trobat una espècie de mol·lusc que es diu litòfaga, que està dins de les llistes europees de les directives de protecció, i es va fer dins de la mesa del seguiment, doncs el que s'ha fet és valorar, estava dins d'una d'aquestes pedres que teníem aquí, que s'anaven a treure i que anaven fora de mar, doncs aquestes pedres, on estava aquesta espècie, el que s'ha fet és valorar a on reubicar-les perquè, una, no es morin i, dos, puguin sobreviure a la resta de les obres. Vull dir que no només la protecció no només és a terra, sinó que també és marina.
0: L'alcaldessa Rosa Fonoll ha destacat que després de molts anys per fi es dona una solució definitiva en aquest espai on en el seu moment s'havia arribat a projectar un port esportiu.
5: Si s'incrementa un quilòmetre de platja, vull dir, això li dona un valor afegit també amb aquestes vivendes que han aquí al davant, que els hi van prometre amb el seu temps pues, que hi hauria un port esportiu. Molts comerciants van apostar doncs, per posar un comerç aquí de restauració i, bueno, i s'han trobat pues, en aquests anys pues, que no ha sigut així. I doncs ara això els donarà un impuls i és una de les platges pues, que serà de preferència i de referència en tot el litoral català.
0: En relació amb l'impacte econòmic per la zona del passeig a la Marina, d'una banda, el contractista de l'obra s'ha fet càrrec recentment d'uns murals que ara decoren la tanca metàl·lica, que és la que marca la normativa i no es podia canviar. D'altra banda, Endesa considera que la platja i l'espai natural que quedaran al final de les obres seran un benefici notable per la zona i per tot el municipi.
3: Porque antes teníamos una estructura industrial aquí que ya había perdido todo su sentido, entonces ahora al renaturalizar y generar un amplio espacio de playa con además un ambiente natural muy interesante, yo creo que va a ser un gran beneficio para no solo para los ciudadanos que viven aquí enfrente y que son usuarios de los negocios, sino para toda la comarca y todo el territorio.
0: En relació amb les obres, d'altra banda, ara que ja som a l'estiu i cada dia hi ha més gent a la platja, l'alcaldessa Rosa Fonoll ha avisat que s'han de respectar els límits d'aquestes obres perquè ja s'han trobat incursions.
5: Llavors també voldríem fer un avís important a la població perquè està molt acotat, hi ha valles inclús dintre l'aigua, això ens ha transmès l'empresa, i que fem una crida perquè la gent no passi, perquè tenen un problema gran perquè la gent els hi passa dintre de les obres, inclús criatures també. I això és el que m'han transmès també, que avisem a la població.
0: El desmantellament de la central tèrmica va arrencar el 2017 en la seva primera fase i està previst que 10 anys després, l'any que ve, es tanqui completament amb la recuperació de la seva part marítima. L'atur registrat ha baixat a Cubelles fins les 768 persones. Durant el maig s'ha reduït la xifra en 15 aturats en comparació amb el mes anterior, però en comparació amb ara fa un any, el 2025, ara hi ha 12 persones més registrades a les oficines d'ocupació de la Generalitat. Cubelles, doncs, continua amb un total de l'atur registrat que és superior al de l'any anterior, tot i haver trencat amb els repunts que hi ha hagut al març i l'abril i haver anotat un descens de 15 aturats durant el mes de maig, la vila suma ara 768 registrats a l'atur, que, com dèiem, són 12 més dels que hi havia al maig del 2025. Al conjunt del Garraf, en canvi, se segueix la tendència general i és que l'atur registrat s'ha reduït per sota de les xifres de l'any passat. Concretament, en el cas de la comarca, ara hi ha 6.860 persones registrades a l'atur. És un descens de 122 aturats durant l'últim mes i una diferència de 251 persones menys si ho comparem amb el maig del 2025. En aquesta ocasió, en tots els municipis han tingut descensos d'aturats. El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Samper, ha remarcat aquest dimarts que Catalunya lidera l'ocupació a tot l'estat espanyol.
6: Aquesta ocupació, aquest rècord d'ocupació, es lidera a tot l'estat espanyol. Vull destacar que seguim doncs, generant més ocupació que la Comunitat de Madrid, per exemple. Nosaltres, des de la Generalitat, seguirem treballant de la mà dels agents socials i econòmics per mantenir aquesta tendència econòmica positiva a Catalunya.
0: A més, el conseller Samper també ha subratllat que l'atur s'ha reduït a totes les regions de Catalunya.
6: Vull destacar que en quant a l'atur es produeix aquesta reducció a tots els territoris, a tots els sectors i per igual entre homes i dones. Destacar també que es produeix una reducció i ja tenim una certa tendència de les persones, dels joves menors de 25 anys. Això és molt positiu, que puguem ocupar els nostres joves.
0: Concretament, Catalunya ha tornat a superar el màxim històric d'ocupació al maig i ja frega els 4 milions d'empleats. L'atur s'ha reduït en 6.900 persones i ha arribat al valor més baix en els últims 18 anys. La Generalitat ha demanat implicació als ajuntaments del Penedès en l'impuls del català. Les conclusions de l'enquesta d'usos lingüístics de la zona apunten que cal incorporar en l'ús del català als joves i també les darreres onades d'immigració. Aquest dilluns, a la seu del Consell Comarcal del Garraf, a Vilanova i la Geltrú, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha presentat la guia per l'elaboració dels plans locals d'impuls al català i un llistat de 40 propostes d'acció per integrar la perspectiva lingüística en l'activitat municipal. El conseller Vila ha apuntat que els ajuntaments compten amb unes quantes competències on poden donar un impuls al català.
7: Els municipis tenen moltes competències. Tenen competències en les llars d'infants, on es pot ajudar els nanos de famílies nouvingudes a aprendre el català i a fer-lo servir des del primer moment. No cal esperar que tinguin 15 anys. Això es pot fer des de la llar d'infants. Els municipis tenen competències també en els casals d'avis, on hem de garantir que les persones que van als casals d'avis o a les residències hem de garantir que també tinguin atenció en català. Els municipis tenen també competències en àrees com el comerç i són crucials, i molts ho estan fent a l'hora de garantir que la retolació compleixi la normativa lingüística.
0: En la presentació, Vilanova i la Geltrú també s'han explicat les dades de l'enquesta d'usos lingüístics de tot el Penedès. Les conclusions de l'estudi són que, malgrat que en aquesta regió s'està per sobre de la mitjana en percentatges de coneixements i també l'entorn de la mitjana catalana de parlants inicials i habituals de català, sí que cal incorporar a l'ús del català als molts joves i adults joves nascuts a Catalunya que no fan ús del català o que només en fan un ús molt secundari. I també que cal incorporar el coneixement i l'ús del català a les darreres onades d'immigració que estan sent integrades predominantment en castellà. El conseller Vila ha destacat aquests àmbits de la societat, joves i nouvinguts, on els experts confirmen que s'ha d'actuar.
7: Hem d'incentivar la vinculació entre les noves generacions i la llengua catalana. Trobem que els que no tenen el català com a primera llengua l'aprenen poc i el fan servir molt poc, fins i tot menys que en altres territoris de Catalunya. Per tant, tenim aquests dos reptes que van lligats en bona mesura, i és que la població que està arribant a casa nostra entengui la conveniència i la bondat d'integrar-se lingüísticament fent-se seva també la llengua catalana.
0: A la presentació d'aquest dilluns hi han assistit alcaldes i regidors d'arreu del Penedès. Per part de Cubelles hi ha pres part Renata Bedós, regidora de Cultura. Un any després de l'aprovació del Pacte Nacional per la Llengua, ja s'han adherit més de 220 municipis, entre els quals per ara no hi trobem Cubelles. De fet, de la comarca del Garraf s'hi ha adherit Vilanova i la Geltrú fins ara. L'estiu passat el govern de la Generalitat va enviar una carta a tots els consistoris on subratllava la importància d'incorporar la mirada lingüística en totes les polítiques locals com a element transversal i estratègic que garanteixi els drets lingüístics de la ciutadania i consolidi l'ús social del català. Juntament amb la carta, la Conselleria de Política Lingüística va remetre als ajuntaments un model de moció d'adhesió al Pacte Nacional per la Llengua que els equips de govern podien portar a aprovació en els plens municipals, cosa que aquí a Cubelles encara no s'ha fet. Per ara, els municipis adherits al Pacte Nacional per la Llengua a la comarca del Garraf són Vilanova i la Geltrú i el conjunt de la Vegueria del Penedès i adherits més ajuntaments com ara Calafell, el Vendrell, el Vinyana, Vilafranca del Penedès, Sant Jaume dels Domenys o Pacs del Penedès, Sant Sadurní d'Anoia, Igualada, entre altres. El rector de Cubelles, mossèn Agustí Panyella, és el nou vicari episcopal de la Vicaria del Penedès, Anoia Garraf. Aquest 26 de maig passat, el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez García, ha nomenat a mossèn Agustí Panyella, actualment arxiprest del Garraf i rector de les parròquies de Sant Joan Baptista de Vilanova i la Geltrú i de Santa Maria de Cubelles, doncs com el nou vicari episcopal de la Vicaria del conjunt Penedès, Anoia Garraf, que compta amb els arxiprestats prestats de Vilafranca al Penedès, l'Anoia i el Garraf. Segons ha informat el bisbat, mossèn Agustí prendrà possessió del càrrec el divendres 26 de juny, juntament també amb el nou vicari episcopal de la Vicaria de Llobregat, que és mossèn Josep Torrente Bruna.
8: Aquest passat dimecres, Cubelles ha acollit la tercera cloenda del programa Esport i Salut Mental amb una jornada festiva de tennis. Una trentena de participants d'arreu de Catalunya s'han aplegat al poliesportiu municipal en la que és la cruenda del projecte Tenis i Salut Mental, que fomenta la inclusió social a través de l'esport. El poliesportiu municipal ha acollit per tercera vegada consecutiva aquesta cluenda de la temporada del projecte Tenis i Salut Mental, una jornada que està organitzada conjuntament amb el Club de Tenis Cubelles i l'Ajuntament de Cubelles. Tot i que el club local no ha estat una de les seus habituals durant l'any, sí que ha tornat a exercir d'anfitrió en aquesta trobada especial que es reuneix, com dèiem, una trentena de participants d'arreu del país. Els esportistes provenen de Tarragona, Sant Cugat, Terrassa, l'Hospitalet de Llobregat, Barcelona o Mataró, entre molts altres. A més, representen els seus clubs socials, com la Muralla, l'Ateneu Sant Cugatenc, l'Egara, el Roure, l'Aixec, les Corts, els Ments Obertes, Cap Endavant i Tutries. La jornada doncs ha esdevingut amb dues modalitats, una competició de dobles, una prova d'habilitats, totes elles doncs disputades a les pistes del poliesportiu. També han estat dinamitzades per Javier Gameiro, impulsor del programa i representant d'Esport Solidari Internacional, amb el suport tècnic del Club de Tenis Tarragona. Escoltem el propi Javier Gameiro explicant doncs la importància d'aquest projecte que barreja doncs l'esport i la salut mental.
9: Bueno, fer esport per a qualsevol persona és salut, salut física i salut mental. Per a les persones d'aquest col·lectiu que tendeixen al sedentarisme, pateixen també estigma social, també és una via per fer una activitat a l'aire lliure, per socialitzar i per fer esport, perquè el tenis és un joc i fan esport divertint-se. Això és un punt fort. Bueno, ens encantaria, perquè tenim, per exemple, aquesta instal·lació, n'hi ha altres grups que crec que també hi col·laborarien, però si tenim persones interessades en practicar tennis, jo crec que es podria fer perfectament, perquè, de fet, el Tenis Cubelles hi és present amb aquesta cluenda des de fa 3 anys.
8: Durant la temporada, més de 60 persones han participat en aquesta activitat de tennis del programa Esports i Salut Mental, de Salut Mental Catalunya, i que es desenvolupa a diferents espais, com el Polo de Barcelona, el Club de Tenis Tarragona o el Complex Esportiu del Vendrell, entre molts altres. El regidor d'Esports de Cubelles, David Kess, també ha donat la benvinguda als participants i ha destacat la satisfacció de l'Ajuntament per consolidar Cubelles com una seu de referència de la cluenda d'aquest programa després d'acollir ja 3 sessions seguides. A l'acte també hi ha assistit l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, que ha volgut saludar els participants i mostrar el seu suport en aquesta iniciativa que promou la inclusió, la convivència i el benestar emocional a través de l'activitat física. Així ho explicava la pròpia alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll.
10: Sí, és el tercer any que ho fan aquí a Cubelles. Això organitza Esports Solidaris Internacionals i llavors amb la col·laboració de Salut Mental Catalunya, la federació, i bueno, com, els participants són aquests nois de la Federació de Salut Mental de Catalunya. Mm-hmm. Llavors aquí hi ha una trentena de nois i noies, pues, bueno, que el que hem dit abans, que han estat entrenant el tennis tot l'any amb el Javier com a referent, i bueno, pues mira, ara farem l'entrega de premis i llavors també es fa un dinar solidari.
8: La jornada ha acabat amb un dinar de germanor i l'entrega de trofeus per als guanyadors i obsequis per tots, en un ambient de celebració i reconeixement. El programa Esport i Salut Mental continua treballant per crear espais de promoció de la salut i la inclusió comunitària a través de l'activitat física, especialment adreçats a persones amb dificultats de socialització o vinculació amb l'entorn a conseqüència de problemàtiques de salut mental diagnosticades o no.
11: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
12: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
13: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
14: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
13: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
12: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
2: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliax de Vilanova.
3: Bon dia, Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per xar.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
3: L'Espai Jove ha tancat recentment el curs d'hivern, primavera, aquesta setmana passada, i ja es prepara de cara a les activitats d'estiu i tota una programació d'estiu, i per aquest motiu avui hem convidat a Ràdio Cubelles per conèixer més detalls de com ha anat el curs i també doncs, com es presenta aquest estiu pel que fa a les propostes de joventut a Cubelles, i per això hem convidat, com dèiem, a la tècnica de joventut, Marta Soler, benvinguda, gràcies per ser amb nosaltres.
5: Hola, bon dia.
3: I també tenim Txell Sastre, dinamitzadora de l'Espai Jove, benvinguda.
6: Hola, bon dia.
3: I bé, com dèiem, heu fet una festa per tancar el curs, no?, de manera oficial, un curs que podríem haver va començar, no?, la tardor, no?, hivern i primavera, tot i que doncs, heu fet activitats diferents. Com ha anat aquesta festa de tancament de curs i també doncs, quin és el balanç, així més en general, en primer lloc, que feu d'aquest curs?
6: Ha anat bé, la festa de tancament és una part de la nova fórmula, no?, que ja vam iniciar el curs amb una festa de benvinguda a adolescència al mes de setembre per fer la presentació d'activitats tant als usuaris, sobretot nous, no?, que poden començar a utilitzar l'Espai Jove, els de primer i segon d'ESO, i a les seves famílies, i per això, per aquest motiu també vam entendre que estaria bé doncs, fer com un tancament i poder fer com aquesta jornada diferent, com un regal a la participació, no? I llavors per això vam fer aquesta festa, que la veritat estem molt contentes perquè també doncs, va tenir bona acollida, van venir els més usuaris, no?, la gent que ha participat més i que ha repetit més de les nostres activitats, i va estar molt bé, molt divertit, un bingo musical que no n'havíem fet mai i un karaoke una mica més professional, perquè nosaltres sí que és veritat que n'anem fent durant el curs, però aquest, no?, hi havia il·luminació i bueno, estava dinamitzat i la veritat que ens ho van passar bé.
5: També van estar fent creps, que el tema de la cuina és un tema que sempre triomfa amb els adolescents. També els del taller de cuina ens van preparar un parell de pastissos, vull dir que va ser molt xulo, la veritat.
6: Va ser xulo, participatiu i
5: van... I a més això, les propostes que els havien anat fent la Txell i el Pau, els adolescents, durant aquest curs, les van recollir, van poder fer unes votacions per així poder també intervenir en la programació del curs que ve. Llavors, les 5 propostes més votades ens comprometíem a tirar-les endavant.
3: A oferir-les de cara al curs que ve, diguéssim, al curs lectiu o sí, coincidint de setembre a juny. I quanta gent ha passat per totes aquestes activitats durant el curs?
6: Amb inscripció, perquè recordem que no, l'Espai Jove, la Regidoria de Joventut com a Espai Jove ofereix molts serveis, però les activitats extraescolars, diguéssim, que tenen inscripció, hem tingut a 103 participants, en 3 usuaris, i doncs ha sigut sense voler-ho i ni saber-ho, ha sigut tant, no?, igual nois que noies, i la veritat que estem molt contentes en això, no?, perquè és això, hem tingut 52 noies i 51 nois, que ens vam sorprendre nosaltres mateixes a l'hora de fer el compte.
5: Sí, perquè no sé per què pensàvem que serien més nois, no sé si és que es fan notar més o què passa, però, sí, però no, a l'hora de la veritat, amb els números sobre la taula, de només les activitats amb inscripció, van ser aquests.
6: La veritat que molt bé, sí, estem contentes perquè hem pogut arribar a perfils nous, no?, a perfils més diversos. Abans semblava que ens centràvem, hi havia com una mica, sí, però ens centràvem com més a un perfil, i la veritat que hi ha una edat, i ara la veritat que hem ampliat tant amb edats com amb perfils, amb diversitat, amb necessitats diferents d'aquests adolescents. I bé, la valoració de la nova fórmula durant l'any d'extraescolars, així d'octubre a maig, pensem que ha funcionat.
5: Molt, sí. Mm.
3: També ha sigut el primer curs des de que es va canviar una mica el concepte, no?, d'un espai més obert i lliure a bé, doncs, anar a l'espai jove a fer un tema en concret, no?, perquè tinc cita amb algun dels serveis o perquè s'hi fa una activitat. En aquest sentit, també, doncs, esteu satisfetes de com ha funcionat aquesta decisió?
5: Sí, estem molt contentes per això mateix que ens explicava la Txell, perquè s'ha acostat a altres perfils, ho fan servir molts nanos que potser abans no venien, i sí que és en programació, però bueno, segueix sent lliure perquè també els divendres, doncs, hi ha activitats sense inscripció, poden estar utilitzant l'espai jove de manera lliure, però si has vingut a fer alguna cosa, no, com si fos una plaça, diguem, no? Uh-huh. I home, és la veritat que s'ha notat molt en temes de convivència, en temes de participació, de diversitat d'usuaris.
6: Sí, no hi ha hagut conflictes, no? No hem tingut conflictes durant l'any, vull dir, la gent s'ha respectat i ha utilitzat l'espai que venia a utilitzar, o també inclús, no?, la terrassa, que és com l'espai que queda com lliure, que és per la gent, doncs, això, que ve a fer una activitat i li queda una estona, i ve una estona abans, o li queda una estona després lliure de l'activitat i es queda allà, o unes sales, en el cas que hi hagi alguna lliure, doncs també, no?, acaben de fer alguns deures o de patar la xerrada una estona o berenar o així, i la veritat que hi ha hagut, doncs, bona convivència, que al final és el que es buscava, no?, que diferents perfils puguin compartir un únic espai. Bé.
5: Sí, a més hem notat, no?, que han fet com moltes amistats entre ells, que es coneixen de l'espai jove, no?, i això també és xulo.
6: I sí, ja estan allà inclús els divendres, que molts divendres és sense inscripció i fem propostes, i venen una estona, no?, hi ha certs grups que venen una estona, estan allà una estona i llavors se'n van junts a fer alguna cosa, no?, se'n van al campito a jugar a futbol o se'n van a buscar xutxes o a berenar o a fer un tomb, però és com que el punt de trobada és allà, no?, el divendres, que és lliure, i llavors des d'allà marxen, tornen, però no estan com tampoc anclats, no?, allà, sense fer res. És com que tenen ganes de fer alguna cosa, venen, aprofiten la proposta que hem fet, una estona de jocs de taula, tal, llavors se'n van, tornen, i ells sols s'organitzen, que també és la nostra idea, no?, que aprenguin els adolescents a organitzar aquest temps lliure que tenen durant la tarda, no?, quan es comencen a fer grans, i que ells s'organitzin també i que trobin coses a fer sense nosaltres o sense la família, no?, quan els fills comencen a fer coses en el seu temps lliure.
3: I pel que fa a la mena d'activitats, no?, que heu anat oferint durant el curs, quines novetats destacaríeu també? Què ha anat tenint més èxit? I què mantindreu? Què canviareu de cara al curs vinent?
6: Una de les que mantindrem, per exemple, i que té èxit, que els agrada molt, és el Mouting, que és una activitat de multisports, que la idea és això, doncs, que puguin provar, no?, adolescents que no estan inscrits en cap club esportiu de manera federada i així, no?, amb competició i tal, doncs que puguin fer esport entre setmana també, un parell de cops a la setmana, amb el nostre dinamitzador, amb el Pau, i puguin venir, doncs, a fer esport, qualsevol de les propostes que el Pau faci. I llavors aquesta creiem que sí que ha funcionat, la veritat que inclús a alguna època del curs hi ha hagut llista d'espera, doncs hi ha un que al final ha acabat, s'ha donat de baix i doncs ha pogut entrar un, però és veritat que és un grup molt estable també, fan com un equip així molt estable, i agrada, la veritat també. I farem, bueno, d'anar fent, no, les coses, anem veient com perfilar, i a lo millor, doncs, l'any que ve rebaixem un curs perquè les edats siguin més similars, no?, amb tot això esportiu. També ens passa amb la Teens League, anem veient que hi ha molt de canvi, no?, en primer, segon, tercer, aquària, hi ha molt de canvi físic, no?, llavors, bueno, anem ajustant també quin perfil és el més adequat perquè el disfrutin bé aquella activitat, i anem perfilant cosetes, però és una activitat que funciona molt bé, agrada.
5: I bueno, la cuina un altre, sí, cop més, hem tingut llista d'espera, crec, tot el curs.
3: A més, teniu cuina allà, a l'Espai Jove, no?
5: Que nosaltres ja en fèiem amb una sabata i una espardenya, que es diu, però bueno, ara tenint cuina, doncs molt millor. Sí,
6: i triomfa molt, la cuina els encanta, per això, de fet, a qualsevol moment també sempre en fem, no?, perquè és una cosa que els agrada molt, i mira, doncs ja aprenen Oh, yeah.
5: Sí, també hem tingut el grup bastant estable de guitarra, que en principi també la tornarem a proposar. A l'espai d'art li donarem
6: una volta,
5: un canvi. Seguirem fent activitats artístiques i terapèutiques, però diferent.
6: Sí, sí que és veritat que ara no centrarem aquest curs i que el que hem fet és centrar les activitats de dilluns a dijous. La idea és oferir dos torns d'activitat a la tarda, no? O sigui, dos activitats cada tarda, de dilluns a dijous, i els divendres deixar-ho més doncs, quan fem sortides o quan més obert, més jocs de taula o altres propostes, no? Perquè sí que veiem que, clar, per exemple, Espai d'Art estava els divendres i llavors el que estava apuntat a Espai d'Art i també estàvem proposant nosaltres una altra cosa, que ens fèiem competència al final entre nosaltres mateixes, no? I deixava d'anar a Espai d'Art per venir doncs, a si fèiem una sortida o si fèiem un karaoke o... I llavors vam dir, bueno, de dilluns a dijous més temes extraescolars, diguéssim, per entendre'ns, i tot el que seria art, cuina, esport, la idea és que hi hagi alguna proposta més d'esport, ampliar la proposta esportiva, i llavors els divendres només la proposta que tinguem, que és com de divendres, no? Que entrem al cap de setmana i és una altra cosa.
3: Molt bé, també doncs, hi ha hagut moments puntuals, no? Activitats més puntuals durant el curs. Diria que aquest curs heu recuperat la idea de les colònies.
6: Sí.
3: I fins i tot hi va bé, no? Colònies.
6: Sí, molt bé.
3: Com van anar? I també és això, no? S'havia proposat en altres moments, però no havia acabat de lligar-se
5: tot. Sí, ho hem proposat diverses ocasions des que estem... Un cop va sortir, però perquè hi havia un grup que ja eren amics fora de les colònies, diguem, que es van apuntar. Però al costava, sempre hi ha la proposta, però al final no s'acabaven apuntant. I aquest cop, bueno...
6: Va quedar algú en llista d'espera.
5: Sí, aquest cop es van apuntar. Bueno, no sé, no? El fet de que ja coneixen, fan activitats, s'informen... I va anar molt bé, bueno, la Txell que hi va anar, que ho expliqui.
6: I la data, crec que la data també és adequada, també, no? Hem trobat com, penso que la data, que és dilluns i dimarts de Setmana Santa, no? Que ells no tenen classe, les famílies normalment encara treballen, o t'has d'agafar festa perquè no? Perquè no té classe el teu fill o la teva filla. Pensem que és una bona fórmula, la veritat que sí, i que ens van explicar les famílies era això, no? El que nosaltres ja pensàvem que seria una bona data i doncs va sortir molt bé i aquest any, doncs sí, aquestes les tornarem a proposar.
3: Quantes places hi havia?
6: 20, fem un grup de 20, sí, perquè som dos dinamitzadors i complim ràtios i a part creiem que és, no? És el número exacte com perquè tothom estigui a gust, podem estar per tothom, si algú li passa alguna cosa, si algú té algun neguit, doncs podem atendre a tothom. És veritat que aquest any vam anar els dos dinamitzadors i la Laura, la psicòloga, i així doncs vam ser tres que vam estar amb el grup i anàvem sobrats, anàvem super molt bé, però vam estar molt bé, la veritat que vam estar molt bé, va sortir molt bé, tothom molt content.
5: Van pujar al Puigmal.
6: No, el Matagalls.
5: Ai, el Matagalls.
6: El Matagalls, el Puigmal. El Matagalls ja ens va costar amb alguns, ja els hi va costar. El Puigmal ja els hauríem d'entrenar durant uns dies.
5: Però va ser xulo això, perquè, no?
6: Va ser un repte per ells.
5: Va ser un repte per ells i quan van arribar a dalt, bueno, doncs estaven eufòrics.
6: Estaven feliços i l'endemà que vèiem, no?, el Matagalls des d'una altra activitat que vam fer, i era com, uau, hem pujat allà dalt, no? Ho vam aconseguir, no?
5: I la setmana següent va dir, hem de tornar a pujar.
6: Sí, sí, sí. Bé, va estar molt xulo, va estar molt bé. I sí, repetirem, la idea és tornar-ho a proposar en les mateixes dates, en un altre lloc. I bé, l'edat també a la que anava dirigida també creiem que és l'edat ideal per anar de colònies.
3: Molt bé, fins aquí el que és aquest curs, no? De cara al curs que ve doncs ja sortirà la informació, entenem, de cara al setembre, no? Perquè la gent...
5: Intentarem abans, no?
3: Una mica abans del setembre, fins
6: sí,
3: i tot.
6: Sí, la nostra idea, a veure si ho aconseguim, perquè estem intentant tancar coses i bueno, costa, sempre costa al final anar... Ens agradaria treure el juliol perquè la gent pugui organitzar el curs
5: tenint en compte la nostra
6: activitat,
5: també.
6: No? Perquè va, sí que notem això, no? Que és com que, clar, molta gent ja ho té com programat i el setembre és com el que queda, no? El nostre, llavors intentarem treure la informació abans perquè hi ha activitats interessants, realment l'oferta, no? La nostra idea és això, treure una oferta amb, no, més coses,
3: que
6: més activitats diferents
3: durant l'estiu,
6: no?
3: Clar,
6: i que tu puguis combinar amb altres coses que ja facis, no? I bé, vull dir que a veure.
3: Molt bé, doncs estarem atents al juliol a aquesta oferta. Anem ara a parlar de què teniu preparat per aquest estiu, no? Habitualment doncs, hi ha aquests packs antiavorriment, també doncs, hi ha activitats més puntuals, hi ha la festa jove també pel mig. Ara per ara, doncs, pel que fa doncs, les activitats d'estiu, la gent ja es pot inscriure, quines activitats estan obertes i quins formats també, quina programació teniu prevista?
6: Inscripcions obertes fins al 14 de juny, penso que això és important.
5: Sí, no, tenim la proposta més, més formativa, no, que centrada en el lleure, el curs de monitor de dinamització en l'àmbit poliesportiu, que és a partir de 18 anys, doncs com per estar després ja inscrit al ROPEC, poder fer d'entrenador, d'infants i així, és un curs que dura tot el juliol. I el premonitor de lleure, que ja el vam fer Setmana Santa,
6: Setmana Santa.
5: No teníem previst treure'n una altra, però amb la gent que hi ha, bueno, aquest curs triomfa sempre, ja va quedar gent fora i ens l'han tornat a sol·licitar i vam dir, doncs va, doncs ho provem, que això és per 15-17 anys, com per fer d'auxiliar de monitor i també veure si t'agrada realment, no? Aquest món ens donen unes bases. Pa que en té avorriment, Txell.
6: Sí, hem fet aquest any, també hem canviat fórmula. Bueno, al final, amb joventut, sempre estem... No? Hem de ser com molt flexibles i no pots fer una cosa i sempre fer-la igual, no? Ni que et funcioni, inclús, no? Perquè a vegades, és això, pugen, no? Els nous que pugen, les noves generacions, hi ha altres coses, o canvien, o els que ara fan primer i segon i et funciona una cosa, quan estan a quart, doncs és una altra, o... Llavors, som molt flexibles i ens anem adaptant. Llavors, aquest any també hem provat... per demanda i per propostes que ens han estat fent, i quan això, no, fas la Teens League, doncs et demanen més dies o et demanen més... Bé, llavors ens hem d'adequar una mica al que ens demanen, amb els recursos que tenim també des de la regidoria, no, també el que podem oferir, perquè estaria molt bé, no, poder oferir tots els matins de juliol activitats de PAC antiavorriment i a les tardes el torneig de futbol de Teens League, per exemple, però clar, ni som suficient gent ni podem fer jornades laborals tan llargues, no? Llavors hem d'adequar-nos una mica, i el que hem fet aquest any és les dues primeres setmanes de juliol PAC antiavorriment, que serien doncs aquest tipus d'activitats que anem al pàdel, el pàdel surf aquí amb el Cubelles Surf. Aquest any va el Teen Chef, hi ha dos dimecres de cuina. Aquest any hi ha novetats també, perquè també ens ho havien demanat, ho havíem recollit durant el curs, el tema del pàdel. Llavors anar a fer pàdel ens agradava com a PAC antiavorriment, però anar a fer pàdel al matí, molta calor, no? També intentem adaptar-nos a les calors que fa, i posar-los allà a fer pàdel a ple sol tampoc ens interessava. Llavors, per això hi ha una proposta els dos dilluns de PAC antiavorriment, és de tarda, perquè és l'americana de pàdel que hem proposat. I després el dijous, bueno, vam dir, anem a fer alguna sortida també una mica així més atractiu, i no hem anat mai a l'Humor Amarillo, a Sitges, i doncs anirem a Ocio Aventura, em sembla que es diu l'empresa, i tenen diferents ofertes, i bueno, ens va semblar que Humor Amarillo, ells també ens ho anaven demanant bastant, i va sortir el tema, i anem doncs un dijous, fem aquesta sortida, i després ja l'altre dijous, com al final del PAC antiavorriment, fem una gimcana marrana i una festa de l'escuma, que tampoc ho hem fet mai, i també creiem que el perfil que tenim, no, això, pues que els agradarà aquest tipus d'activitat.
5: Enmarranar-se.
6: Sí, enmarranar-se una mica, i una festa d'escuma final, bueno, pues és refrescant, també fa calor, no, això, i van dir, va, pues és refrescant, pues ja ho fem. Llavors, el PAC antiavorriment seria això, les dues primeres setmanes de juliol en horari de matí menys el dilluns a la tarda, i de dilluns a dijous. El divendres no hi ha activitat. Que això és una cosa que hem mantingut des del principi del PAC antiavorriment. I després, la idea és que aquests joves que es coneixen durant el PAC antiavorriment, segurament el divendres quedaran per fer alguna cosa junts. I això ens ha passat moltes vegades, que llavors ens diuen, sí, anem tots junts a casa de tal que té piscina, o anem tots junts no, a fer tal cosa, o a la festa major, que ja no sé quin acte. Llavors, bueno, porta molt això, el PAC antiavorriment, a conèixer, a fer noves amistats. I llavors aquest any la novetat també és la Teens League, que dura més, les dues següents setmanes, que seria la tercera i quarta de juliol, fem la Teens League, per més que hi ha categories des del 2014 fins al 1997, dividida per categories, que seria tota la nostra franja que agafem d'adolescents i joves, no?
5: El nostre target.
6: Els que surten de sisè de primària aquest any, fins a 29 anys, i els dividim per categories. També hem fet com divisions més petites, perquè és això, no? El canvi físic, sobretot els adolescents, es nota molt, i hem fet inclús una mica menys de divisió, de més divisió que l'any passat, i també hem tornat a dividir en categoria masculina i femenina.
5: Veurem.
6: Anem provant, perquè hi havia anys que fèiem categoria mixta, però llavors els hi costava molt a vegades segons qui troba mixta, però llavors, clar, el que no era mixta es queixava, bé, el que havia sigut mixta i li havia costat trobar algú, es queixava que aquell jugava i que podia jugar i no era mixta. Bueno, no, és com hem anat fent diferents propostes, hem no dit res, de, bueno, cadascú s'apunti com vulgui, faci els equips com vulgui. Llavors veiem que quasi tot eren equips masculins només, les noies no se sentien cridades. Per això aquest any hem provat de fer categoria mixta masculina, tot i llavors
5: no,
6: aquest any...
5: femenina masculina,
6: però llavors ara aquest any ens estan dient, però si és mixta el meu equip, podem jugar, i dius, a veure, un moment, o sigui, l'any passat i l'altre no hi havia manera de fer mixta, i ara resulta que teniu equips mixtes. No passa res, ja els hem dit, apunteu-vos.
5: Ja
6: ara,
5: veurem després.
6: Ja veurem què surt. Si diversos mixtes, pues jugareu mixtes, i si no, pues serà, si sou majoria nois i tal, pues jugareu a la masculina, no? I si sou majoria noies amb un noi o dos, pues jugareu a la femenina. Ho anirem veient, perquè, bueno, sí, sí. Joventut és així, i és això, els adolescents pues també són així, i no saps mai quan donaràs, no? Llavors, bé, pues també, pues la Teens League de més tardes, hem atreçat també començar una hora més tard els partits, perquè fa molta calor i cada any fa més, i l'any passat vam posar una hora, pensàvem que bé, i els primers...
3: Clar, clar.
6: A més, són els petits, clar, els que comença són els petits, perquè no se'ls hi faci tan tard, i clar, feia una calor, pobres, que dèiem... I aquest any hem començat una hora més tard, que fa calor aquella primera hora, però bueno, creiem que hi ha...
5: I al mateix dia només jugar una categoria, no?
6: Sí, va per dia, sí, van jugant, o sigui, està per categories d'això, de naixement, d'edat, i jugant categoria masculina, femenina, aquell mateix dia d'aquella categoria. També l'ambient, el públic, doncs es centra en aquella...
3: En la mateixa edat.
6: En la mateixa edat. S'ha de dir que la categoria ja més 18... no hem posat categories ja. Sí, no hem posat masculina, femenina. Bueno, ja veurem què surt, perquè clar, ens tenen locos, i li vam dir, aquí no dividim, ja veurem, i que s'apuntin, i ja veurem. Ja veurem què fem, no ho sabem. Apunteu-vos.
3: Molt bé. I després la festa jove també és una altra del gruix, no? d'activitats que omplen un dels caps de setmana de juliol. Com està anant la festa jove, la preparació? Sempre són els mateixos joves, no? I entitats juvenils o entitats de la vila que proposen activitats. Com ho porteu fins ara?
5: Mira, la festa jove ara l'estem ja... Bueno, ja sabem el que serà. No sé si encara es pot desvetllar aquesta informació. Jo crec que no.
6: Encara no.
5: Però serà... serà molt basada, no? Sí, alternatiu,
3: sobretot.
5: Llàstima,
3: no tenim l'exclusiva encara.
5: Ja la tindreu, no et preocupis. El que sí que el tema que a nosaltres ens agradaria molt, que és la participació juvenil com més autogestionada, que per això traiem les subvencions, no? De que les entitats puguin gestionar un pressupost per fer les seves activitats per la festa jove, aquest any ha quedat deserta la convocatòria. Però bueno, igualment hem tingut propostes, però de nanos que no estan associats i tal, i a les que també hem donat resposta, no? Però aquesta part més d'entitats que munten activitats no la tindrem. Igualment tindrem festa jove, i ja us direm les exclusives,
6: sí,
5: que
6: ha sortit,
5: però agradarà.
6: Sí, està bé, ha sortit d'ells també, perquè al final durant el curs, a partir de gener vam ficar un espai durant la setmana que es deia Participa a l'Espai, i en allà han anat venint, ha costat, s'ha de dir que no és fàcil, que ha costat, però han anat venint gent i hem anat recollint propostes, i arrel d'aquestes propostes que hem recollit en el Participa a l'Espai és... Un, es va fer la festa final de curs, és, per això es va fer així, amb aquestes propostes, i l'altra també doncs, ens servia per la festa jove, en el cas que hi ha això, no? Les entitats o grups de joves més organitzats doncs, no es presentessin, poder oferir també alguna cosa per aquests joves que participen de manera més informal.
5: Ens agradaria també això, no? Ara hem començat a treballar molt amb aquests adolescents més jovenets, primer, segon, d'ESO, i la idea ens agradaria molt de seguir treballant amb ells la participació i que a la llarga també ells puguin, no?, crear les seves associacions i una mica...
3: Que s'organitzin una mica
5: sí,
3: més,
5: clar,
3: no?
5: Sí, el que passa és que ara encara és aviat.
6: Sí, ara encara són petits aquests, no?, per organitzar, per fer una associació i això. El que passa és que sí que, bueno, els tens allà com, no?, colze a colze, i els inclous, no?, a les propostes, els processos participatius, llavors perquè ells vagin aprenent, inclús amb alguns, doncs segurament els hi podem dir, no?, que vinguin abans de l'hora perquè estiguin com en el muntatge, no?, que ells vagin veient, o t'ajun a recollir, o no?, i ells van veient una mica com, no?, els fas partícips d'aquest procés.
3: Però sí que hi ha hagut, no?, potser una mica de canvi de generacional, no?, des de grups de joves que s'organitzaven de vegades al voltant d'un interès. Un els agradava molt el reggae, volia muntar festival de reggae, va ser la mota, no? Després, doncs, hi va haver els de l'Urban Fest i el rap i això durant molts anys. Després d'aquests, no?, hi ha hagut una mica de...
6: Sí, ha anat costant, no?, hi han hagut coses, han sortit coses, però ha costat com més, no?
5: Crec que és una tònica general, perquè això, des de molts ajuntaments s'està intentant, com nosaltres, de diferents maneres potenciar la participació juvenil i aquest associacionisme, no? No només a Cubella, sinó a molts altres llocs també s'està treballant, perquè potser no hi ha aquest relleu com havia abans, no sé el motiu, però...
6: Sí, aquest sentiment com de, no?, més dir la teva i participar, i és com més de consumir un servei,
5: sí,
6: no?
3: Mm-hmm. Com més que m'ho montin i jo ja hi aniré.
5: Exacte, de consumidor.
6: Sí, és una mica així aquest...
5: És la societat que porta cap aquí.
6: Sí, sí, bueno, no, al final. I bé, però bueno, amb aquest perfil així també, no?, és això, que hem tornat a enganxar aquests de primer, segon, tercer d'ESO... És com, doncs això, poder-los educar en aquesta... No?
3: Anar plantant la llavor.
5: Clar,
3: i a veure si...
5: Sí, germina.
6: Sí, també el Covid va fer com una pausa aquí, Nosaltres ho vam notar, El Covid va fer una pausa que no vam poder treballar amb segons quin grup de joves des d'aquí, des de primer d'ESO, i llavors, clar, quan els enganxes ja amb 16 o 17 anys, hi ha coses que costen més, no?, i fer vincle, i que coneguin com funciona, i com poden participar... És bo, com ens havia passat abans del Covid, no?, això, no?, poder que et coneixen ja això al sortir de l'escola. Això va molt bé per créixer junts.
3: Clar.
6: I llavors el Covid jo crec que ha fet una pausa en aquest sentit. Hi ha com una franja d'edats que ens va enganxar aquí, no?, just amb aquests de primer, segon, tercer, en aquell moment que es va perdre una mica vincle, es va perdre, pues, l'oportunitat de poder... Pues fomentar tota aquesta part, no?
3: Pel que fa a les dates de la festa jove, inicialment eren del 10 al 12, això es manté...
5: Serà del 9 al 11.
6: Del 9 al 11, t'avancem del 9 al 11.
3: Molt bé, doncs aviat us tornarem a convidar, doncs, per tenir més detalls d'aquesta festa jove. En tot cas, doncs, la informació més important a hores d'ara pel que ens estigui sentint és que si tenen interès en les activitats d'estiu, que estan obertes les inscripcions fins al 14 de juny, i que també estiguin pendents si volen saber el curs que ve, les activitats de l'Espai Jove durant l'estiu, que estiguin atents perquè sortiran també les activitats, no?, del curs que ve.
5: Sí.
3: No podem allargar més per avui, em sap greu. Marta Soler, tècnica de joventut, Txell Sastre, dinamitzadora de l'Espai Jove, moltes gràcies.
6: Gràcies, Pau.
5: Gràcies per convidar-nos.
3: Bon dia.
5: Bon dia.

0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
1: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
2: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
3: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
0: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
3: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: La nova platja de l'antiga dàrsena de la Tèrmica, davant del passeig de la Marina, podria estar llesta la tardor del 2027. Endesa preveu la creació d'un quilòmetre de costa renaturalitzada amb 8 hectàrees de zones de dunes noves en aquest espai. L'empresa Endesa ha ofert aquest dimecres una visita d'obres a la zona de l'antiga dàrsena de la central tèrmica dirigida a la premsa i als representants del govern local. Segons han explicat els tècnics de la multinacional energètica, les obres continuen els terminis previstos i s'acabaran aproximadament al setembre del 2027. Per ara s'han anat retirant unes quantes estructures fixes i també s'ha traslladat la sorra que havia quedat acumulada a l'interior. Un dels passos que es faran els pròxims mesos serà començar a enderrocar el dic de contenció, del qual se'n retiraran 425 metres. En el tram final de les feines es plantaran espècies autòctones i es configurarà una zona dunar nova de 8 hectàrees que se sumarà a les 11 hectàrees de zona dunar que ja hi havia fins ara. Un cop enllestides les obres, l'espai resultant serà una gran platja nova d'un quilòmetre de longitud amb uns 20 metres d'amplada de sorra seca. Així ho ha explicat Fernando Jover, tècnic d'Endesa, responsable de l'obra.
3: El proyecto contempla, aparte de una regeneración dunar de todo el litoral, dando continuidad a las zonas limítrofes, es dar continuidad a las playas, desde la playa de las Gavinas hasta la playa de la Mota, toda una playa continua, ¿vale?, defendida por los dos espigones que se dejan exentos, que tendrá aproximadamente un kilómetro de longitud. Vale, hay una ganancia de 200.000 metros cuadrados de zonas dunares que van a ser revegetadas e integradas naturalmente.
2: El regidor de Medi Ambient de Cubelles, Àlex Noeda, ha comentat que l'obra està reduint el seu impacte ambiental i està fent un seguiment constant de les espècies protegides que hi ha a la zona, com ara el corriol camanegre.
4: Hi ha una formació perquè aquestes persones que estan treballant aquí tinguin la sensibilitat. A part que hi ha doncs, unes persones que també ens explicaven que estan fent el seguiment in situ dels nius que han aparegut, però també a nivell marí hem trobat una espècie de mol·lusc que es diu litòfaga, que està dins de les llistes europees, de les directives de protecció, i es va fer dins de la mesa del seguiment, doncs el que s'ha fet és valorar, estava dins d'una d'aquestes pedres que teníem aquí, que s'anaven a treure i que anaven fora de mar, doncs aquestes pedres, on estava aquesta espècie, el que s'ha fet és valorar a on reubicar-les perquè, una, no es morin i, dos, puguin sobreviure a la resta de les obres. Vull dir que no només la protecció no només és a terra, sinó que també és marina.
2: L'alcaldessa Rosa Fonoll ha destacat que després de molts anys per fi es dona una solució definitiva en aquest espai on en el seu moment s'havia arribat a projectar un port esportiu.
5: Si s'incrementa un quilòmetre de platja, vull dir, això li dona un valor afegit també amb aquestes vivendes que hi ha aquí al davant, que els hi van prometre amb el seu temps pues, que hi hauria un port esportiu. Molts comerciants van apostar doncs, per posar un comerç aquí de restauració i, bueno, i s'han trobat pues, en aquests anys pues, que no ha sigut així. Llavors ara això els hi donarà un impuls i és una de les platges pues, que serà de preferència i de referència en tot el litoral català.
2: En relació amb l'impacte econòmic per la zona del passeig de la Marina, d'una banda, el contractista de l'obra s'ha fet càrrec recentment d'uns murals que ara decoren la tanca metàl·lica, que és la que marca la normativa i no es podia canviar. D'altra banda, Endesa considera que la platja i l'espai natural que quedaran al final de les obres seran un benefici notable per la zona i per tot el municipi.
3: Porque antes teníamos una estructura industrial aquí que ya había perdido todo su sentido, entonces ahora al renaturalizar y generar un amplio espacio de playa con además un ambiente natural muy interesante, yo creo que va a ser un gran beneficio para no solo para los ciudadanos que viven aquí enfrente y que son usuarios de los negocios, sino para toda la comarca y todo el territorio.
2: En relació amb les obres, d'altra banda, ara que ja som a l'estiu i cada dia hi ha més gent a la platja, l'alcaldessa Rosa Fonoll ha avisat que s'han de respectar els límits d'aquestes obres perquè ja s'han trobat incursions.
5: Llavors també voldríem fer un avís important a la població perquè està molt acotat, hi ha valles inclús a dintre l'aigua, això ens ha transmès l'empresa, i que fem una crida perquè la gent no passi, perquè tenen un problema gran perquè la gent els hi passa dintre de les obres, inclús criatures també. I això és el que m'han transmès també, que avisem a la població.
2: El desmantellament de la central tèrmica va arrencar el 2017 en la seva primera fase i està previst que 10 anys després, l'any que ve, es tanqui completament amb la recuperació de la seva part marítima.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Eh ben, je te le sens si primo. Garde.
1: Aïe.

D'acord, adéu. I us asseguro que aquest grup no us defraudarà. Estarà arrasant per totes les pistes de ball del país. Ostres, com són això, gent!

Hi ha més males notícies. Va plegar el Pellicer, però sembla que el Barça ja tira. I en l'amor, vell amic, doncs sovint no ens va bé, però hi ha gent, molta gent que ens estima.

0: Ràdio Cubelles. Notícies.
1: Aquest passat dimecres, Cubelles ha acollit la tercera cloenda del programa Esport i Salut Mental amb una jornada festiva de tennis. Una trentena de participants d'arreu de Catalunya s'han aplegat al poliesportiu municipal en la que és la cloenda del projecte Tennis i Salut Mental que fomenta la inclusió social a través de l'esport. El poliesportiu municipal ha acollit per tercera vegada consecutiva aquesta cloenda de la temporada del projecte Tennis i Salut Mental, una jornada que està organitzada conjuntament amb el Club de Tennis Cubelles i l'Ajuntament de Cubelles. Tot i que el club local no ha estat una de les seus habituals durant l'any, sí que ha tornat a exercir d'anfitrió en aquesta trobada especial que es reuneix, com dèiem, una trentena de participants d'arreu del país. Els esportistes provenen de Tarragona, Sant Cugat, Terrassa, l'Hospitalet de Llobregat, Barcelona o Mataró, entre molts altres. A més, representen els seus clubs socials, com la Muralla, l'Ateneu Sant Cugatenc, l'Egara, el Roure, l'Aixec, les Corts, els Ments Obertes, Cap Endavant i Tutries. La jornada doncs ha esdevingut amb dues modalitats, una competició de dobles, una prova d'habilitats, totes elles doncs disputades a les pistes del poliesportiu. També han estat dinamitzades per Javier Gameiro, impulsor del programa i representant d'Esport Solidari Internacional, amb el suport tècnic del Club de Tenis Tarragona. Escoltem el propi Javier Gameiro explicant doncs la importància d'aquest projecte que barreja doncs l'esport i la salut mental.
2: Bueno, fer esport per a qualsevol persona és salut, salut física i salut mental. Per a les persones d'aquest col·lectiu que tendeixen al sedentarisme, pateixen també estigma social, també és una via per fer una activitat a l'aire lliure, per socialitzar i per fer esport, perquè el tennis és un joc i fan esport divertint-se. Això és un punt fort. Bueno, ens encantaria, perquè tenim, per exemple, aquesta instal·lació, n'hi ha altres grups que crec que també hi col·laborarien, però si tenim persones interessades en practicar tennis, jo crec que es podria fer perfectament, perquè, de fet, el Tennis Cubelles hi és present amb aquesta cloenda des de fa 3 anys.
1: Durant la temporada, més de 60 persones han participat en aquesta activitat de tennis del programa Esports i Salut Mental, de Salut Mental Catalunya, i que es desenvolupa a diferents espais, com el Polo de Barcelona, el Club de Tennis Tarragona o el Complex Esportiu del Vendrell, entre molts altres. El regidor d'Esports de Cubelles, David Kess, també ha donat la benvinguda als participants i ha destacat la satisfacció de l'Ajuntament per consolidar Cubelles com una seu de referència de la cloenda d'aquest programa després d'acollir ja 3 sessions seguides. A l'acte també hi ha assistit l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, que ha volgut saludar els participants i mostrar el seu suport en aquesta iniciativa que promou la inclusió, la convivència i el benestar emocional a través de l'activitat física. Així ho explicava la pròpia alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll.
3: Sí, és el tercer any que ho fan aquí a Cubelles, això ho organitza Esports Solidaris Internacionals i llavors amb la col·laboració de Salut Mental Catalunya, la federació, i bueno, com, els participants són aquests nois de la Federació de Salut Mental de Catalunya. Mm-hmm. Llavors aquí hi ha una trentena de nois i noies, pues, bueno, que el que hem dit abans, que han estat entrenant el tennis tot l'any amb el Javier com a referent, i bueno, pues mira, ara farem l'entrega de premis i llavors també es fa un dinar solidari.
1: La jornada ha acabat amb un dinar de germanor i l'entrega de trofeus per als guanyadors i obsequis per tots, en un ambient de celebració i reconeixement. El programa Esport i Salut Mental continua treballant per crear espais de promoció de la salut i la inclusió comunitària a través de l'activitat física, especialment adreçats a persones amb dificultats de socialització o vinculació amb l'entorn a conseqüència de problemàtiques de salut mental diagnosticades o no.
4: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
5: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
6: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel
7: bon
6: Fuster.
7: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
6: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
5: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

Cultura, història, efemèrides, curiositats, esports, tant de Cubelles com d'arreu del món. I tot amanit amb música de diferents estils i èpoques. Això és Can 60, un desordre radiofònic

0: Hola, amics i amigues, bon dia i bona hora. Ja tornem a ser aquí amb Cat 60. Com sempre, salutacions cordials del Cintobel a la part tècnica. Salutacions cordials de qui us parla. I res, anem a començar doncs, aquest programa en què tornarem a parlar del comerç i els oficis de Cubelles, cosa que ja faig des de fa unes quantes setmanes. Ho anem donant de gota en gota, com si fos un serial. Però abans també llegirem alguns articles doncs, que m'han cridat l'atenció i que penso que són interessants de difondre. Avui començarem amb un que he trobat vaig trobar fa uns mesos a la revista Sapiens, i dintre de la secció Moments estel·lars de la ciència hi ha un article que es titula Fleming i la penicilina, un article realitzat per Joan Anton Català. Diu aquest article que era el 28 de setembre del 1928. Alexander Fleming acabava de tornar de dues setmanes de vacances i aquell dia es ballava ben d'hora per continuar les investigacions al seu laboratori del Hospital St. Mary's de Londres. Res feia sospitar que estava a punt de revolucionar la medicina. Abans de marxar, Fleming havia preparat una placa de cultiu amb estafilococs, un bacteri força comú que en determinades circumstàncies pot provocar furóncols a la pell i fins i tot infeccions greus. Però, en lloc de romandre guardada dins la incubadora per accelerar el creixement de la colònia de microorganismes, la mostra havia quedat sobre la taula. Aquell matí de setembre, quan va inspeccionar la placa, Fleming va observar amb sorpresa que el cultiu d'estafilococs s'havia estès, excepte en determinades parts del disc, on va identificar la presència de floridura. Per pur atzar, la mostra havia estat contaminada i s'hi havia introduït l'espora d'un fong anomenat Penicillium, segurament provinent d'un dels altres laboratoris del centre, on es treballava amb florits. Fleming va deduir que aquell fong alliberava una substància letal per als bacteris i la va anomenar penicilina. Alexander Fleming havia nascut el 1881 a Lochfield, Escòcia, en el si d'una nombrosa família grangera de 8 fills. De petit va ser bon estudiant, però als 16 anys va haver d'abandonar l'escola per posar-se a treballar d'administratiu en una empresa naviliera. Més tard, i gràcies als diners d'una herència, va decidir continuar la formació enfocant-la cap a la medicina, una carrera que va completar el 1906 destacant per sobre dels seus companys.
1: No, aquesta nit, amor.

Acabem d'escoltar el gran i inoblidable Jimmy Fontana en la versió que va fer del seu tema tan popular al món, la versió en català que va fer a la dècada dels 60. Continuem amb aquest article de Fleming i la penicilina, que continua amb una entradeta que diu un fàrmac per a la sífilis, i diu que el 1908 Fleming va començar a treballar a l'Hospital de St. Mary's d'ajudant de Amrod Wright, un metge que estudiava el sistema immunitari. I la seva primera assignació va ser analitzar els efectes d'un nou fàrmac per tractar la sífilis. En aquella etapa, Fleming va decidir el seu futur. Es dedicaria a la investigació i no pas a l'exercici de la medicina. I així és com 20 anys després arribaria el seu gran descobriment. Amb els experiments que va fer amb la substància que acabava d'identificar, la penicilina, va comprovar que els seus efectes esterilitzadors eren molt intensos i que es mantenien fins i tot després de diluir-la centenars de vegades. Però, encara més important, va observar que la penicilina no mostrava toxicitat per als animals. La troballa era tan extraordinària que ni Fleming va saber reconèixer la seva transcendència. La publicació que va fer de les seves investigacions el 1929 va passar pràcticament desapercebuda per la comunitat científica i se centrava en el possible ús de la penicilina per combatre algunes infeccions de la pell. Van passar 10 anys més perquè Ernst Boris Chain i Howard Walter Florey, especialistes en patologia de la Universitat d'Oxford, recuperessin l'article original i decidissin investigar amb una mostra de penicilina que Fleming havia enviat una dècada abans. La resta és ben coneguda. El Nobel que el 1945 van rebre Fleming, Chen i Florey premiava el descobriment del primer antibiòtic de la història, la troballa nascuda d'un cop de sort que ha salvat centenars de milions de vides arreu del món.

0: Lésio.
1: Si hi ha algú que per casualitat escolta per primera vegada aquest programa, doncs dir-li que al costat dels comentaris, de les lectures que vaig realitzant, doncs hi vaig intercalant música. En aquest cas, ara acabem d'escoltar el John Lennon amb el tema Stand By Me. Bé, ara ja ha acabat l'article aquest del Fleming i en tinc un que porto un any guardat. Va sortir en concret el 3 de maig de 2025. És un article del diari digital VilaWeb signat per Alba Tabar Gutiérrez, que és un article molt curiós, doncs, que em ve de gust reproduir aquí, que diu que el pastor que fa 40, parla del pastor que fa 47 anys que elabora un diccionari per a conservar el balsatà, una llengua en perill d'extinció. I diu que Ángel Luis Saludes aplega les paraules del balsatà, un dialecte de l'aragonès que tan sols parlen una vintena de persones. Ara, un documentari n'explica la història. L'article, doncs, va d'això. I comença dient que l'Aragó conviu en tres idiomes, l'aragonès, el català i el castellà. Si fos pel govern d'Aragó actual, doncs l'aragonès i el català desapareixerien. Ja no diguem el balsatà, que només el parlen 20 persones. Bé, tot això no ho diu l'article, ho dic jo. Diu, però tan sols aquest darrer és considerat llengua oficial. El català i l'aragonès són les dues llengües pròpies, però minoritzades. I la segona encara té una salut més delicada que la primera. De fet, la UNESCO considera l'aragonès en perill d'extinció. Actualment es calcula que hi ha uns 10.000 parlants, tot i que Fernando Romanos, escriptor i investigador de les varietats de l'aragonès, diu que hi ha 12.000 persones més que el coneixen, malgrat que no el facin servir diàriament. El balsatà és una de les varietats de l'aragonès que es parla al Pirineu, a la zona de la Vall de Bielsa, i és un dels dialectes que més puresa lingüística conserva, perquè s'ha mantingut allunyat de les ingerències del castellà. Però actualment tan sols el parlen una vintena de persones i no hi ha relleu generacional. La seva pervivència és a la corda fluixa, però no tot són notícies descoratjadores. La història d'Àngel o Àngel Luis Saludes, un pastor d'Espierba, que fa 47 anys que escriu a mà un diccionari en què aplega totes les paraules del balsatà, és un exemple inspirador. Ara en podrem saber la història al documentari 21.000 palabres, un cabezuto e dos collons, una expressió que fa referència al fet que el protagonista és un tossut que defensa les seves idees amb dos collons tot anant contra vent i marea. L'article hi ha una entradeta que diu un rara avis que rema contra corrent i diu que Saludes va començar a escriure el diccionari a 17 anys, quan es va adonar que el balsatà, i per tant la seva manera d'entendre el món, es perdia. Es val d'uns quants papers, d'un bolígraf i de consultar de tant en tant els usos d'unes quantes paraules a la vintena de parlants de balsatà. Quan Maxi Campo, veí d'Insa, a la comarca del Sobrarp, va assabentar-se de la història de vida de Saludes, no va dubtar ni un segon a decidir de fer-ne un documentari. Així, amb 22 dies de rodatge repartits al llarg d'un any, s'ha gestat aquesta peça audiovisual que relata el dia a dia de Saludes com a pastor i la seva lluita per conservar el balsatà. És interessant demostrar la figura de qui és probablement l'últim parlant del balsatà a la Terra que ha rebut la llengua en herència del seu pare i la seva mare.

Acabem d'escoltar la Sílvia Pérez Cruz amb la troba Kung Fu fent una versió rumbera de la presó de Lleida. Continuem amb l'article aquest. Diu que, tot i que em responguin en castellà, jo sempre els parlo amb balsatà, diu Saludes, que demostra una consciència i fermesa lingüística admirables. Això meu és militància i n'era conscient d'ençà que era petit. Segurament sóc un rara avis, perquè la majoria de gent no lluita contra els núvols, fa broma. I afegeix, seriós, no m'entra al cap que després de tants anys que fa que tenim autonomia a l'Aragó no hàgim estat capaços de fer res per a l'aragonès o per al català. S'omplen la boca de cultura, però, i això nostre, què és llavors? Folclore dolent? Exclama indignat. Ric quan parlen de cultura, perquè tan sols creuen que és bona la que ve de fora, però la nostra pensen que és una merda, i la dels nostres avantpassats encara la menyspreen més, perquè et canvien els noms de les muntanyes i t'ho canvien tot. Saludes és el protagonista per excel·lència del documentari, però també hi podrem veure les converses que manté amb la seva mare, generosa Bernard, el seu germà, Juan José Saludes, i Jesús Garcés, veí de Bielsa i parlant més longeu del balsatà. Té 99 anys, això l'any passat. Ara, si és viu, ja en té 100. Saludes sempre parla amb balsatà al documentari, igual que els veïns del poble i el filòleg i professor de secundària Xavier Lozano. L'editor i escriptor Josep Raúl Usson hi parla en aragonès. Així, el 70% del documentari és en aragonès, subtitulat en castellà. Saludes s'ha dedicat tota la vida a fer de pastor a les valls del Pirineu, però té uns amplis coneixements lingüístics. De fet, entén el català, parla una mica d'èuscar, d'occità gascó i de castellà. Ha utilitzat mètodes de fa 50 o 100 anys per fer el diccionari, detalla Campo. Sigui mitjançant les pàgines d'un llibre o en un arxiu per descarregar del núvol, Saludes no vol que el seu diccionari sigui vist com un vestigi d'una llengua extingida, sinó que es faci servir activament. L'article continua amb una entradeta que diu «Una llengua en perill d'extinció, passat, present i futur». I diu que Fernando Romanos, que apareix al documentari, explica que la pèrdua progressiva del balsatà i, per extensió, de l'aragonès, té a veure amb diversos factors. En primer lloc, amb la falta de transmissió generacional, que s'explica per una manca de conscienciació lingüística. Fins fa molt poc, la gent pensava que parlava malament, que era una forma vasta d'expressar-se. Deien que l'aragonès era de pastors, que no servia per a res, i es reien dels qui l'utilitzaven. Segons Saludes, que ho ha viscut en primera persona, el verí inoculat al balsatà ha estat fer creure que qui el parlava era ximple, un bàrbar, poc intel·ligent o poc cosmopolita. La majoria de gent creu que és una llengua de segona categoria, i això es deu a una mala gestió política. De petit, tenies la impressió que si parlaves balsatà, parlaves malament, o bé que parlaves una llengua barruera, que ni tan sols tenia la categoria de llengua. Si el professor et diu que parles malament, al final la gent s'ho creu.

El tema que acabem d'escoltar era, ara porta per títol Estroceto Estromasou, i ha anat a càrrec del Mikis Theodorakis. I vinga, anem amb la darrera part d'aquest article sobre el balsatà. Al contrari que no es pugui pensar, Xavier Lozano, investigador sobre les veritats de l'aragonès de Sobrarp, explica, de la comarca del Sobrarp, explica que el declivi del balsatà comença a la Segona República Espanyola, a causa de la repressió lingüística que van exercir els mestres de tot arreu de la península Ibèrica que enviaven a l'Alt Aragó. Fins aquell moment, com que es tractava de pobles bastant aïllats, havien aconseguit de mantenir-se al marge de la disglòssia i de l'absorció del castellà perquè les figures d'autoritat, fins aleshores els capellans, parlaven la llengua pròpia de la zona. Però amb l'arribada dels mestres, que podien ser enviats de qualsevol part de l'estat espanyol, van venir els càstigs físics i la ridiculització. Després de la guerra, molts pobles es van despoblar i els que hi van romandre van renunciar a l'ús social de la llengua. Tan sols la feien servir dins les cases, explica Lozano. Amb els anys, sobretot després d'un període de dictadura franquista que pretenia aniquilar totes les llengües que no fossin el castellà, la cadena de transmissió generacional es va anar escapçant. Així, el desprestigi de l'aragonès i de totes les seves variants dialectals es va agreujar a causa d'un sentiment de vergonya que va impregnar la població, sobretot entre aquells que se n'anaven dels pobles per anar a treballar a les grans ciutats. Quan tornaves als pobles, havien de quedar bé perquè eren ells els qui havien marxat a la ciutat a prosperar i no podien parlar com s'havia parlat al poble tota la vida, contextualitza Lozano. En segon lloc, Romanos assenyala la manca d'un suport institucional per entendre el declivi de l'aragonès. Si les institucions públiques reconeixen la llengua i la promocionen, la dignifiquen, i així els parlants tenen més consciència lingüística, explica. Finalment, Romanos diu que les influències externes actuals han accelerat la substitució de la llengua, especialment a favor del castellà, majoritari entre la població de les zones del Pirineu aragonès. Actualment, l'aragonès és una llengua integrada dins l'horari escolar, però ha de competir en el mateix horari amb unes altres assignatures. És molt difícil que la gent s'hi vulgui matricular, i si no hi ha prou gent inscrita, no es fa la classe, lamenta Lozano. Potser tens un alumne interessat a primer d'ESO, un a segon i un a quart, però és difícil quadrar horaris, i no hi destinen prou recursos, subratlla. Per això, Roman afegeix que, a banda de l'educació dels infants, cal promocionar la llengua entre els mestres, perquè, si no, no es dignificarà.

Ha estat la trinca amb el tema Aquesta terra és nostra terra, el tema molt conegut arreu del planeta des de fa molts anys, un tema de Woody Guthrie. Bé, deixem ja l'article aquest sobre el balsatà i passem, farem ara un record d'un dels grans músics de tots els temps, que aquest 26 de maig ha fet el centenari del seu naixement. M'estic referint a Miles Davis, músic i compositor de jazz. Va néixer a Alton, Illinois, el 26 de maig de 1926, ara fa 100 anys, doncs, i va morir a Santa Mònica, Califòrnia, el 28 de setembre de 1991. A part de compositor de jazz, el Miles Davis va ser un excel·lent trompetista que va estar sempre a l'avantguàrdia del jazz, sent pioner en diversos estils. A la dècada dels 40 es va submergir en el bebop, juntament amb figures com Charlie Parker, Charles Mingus, Thelonious Monk o John Coltrane. I a la dècada següent va ser un dels màxims exponents del cool jazz, molt més sobri que el bebop. A la dècada dels 60, amb l'aparició del free jazz, Davis va mantenir la sòbria ortodoxia del cool i el 1970 va publicar la seva gravació més comercial, Beaches Brew, obrint de nou les seves perspectives musicals. Posteriorment va col·laborar amb músics d'altres àmbits com la cantant de pop Cyndi Lauper en la balada Time After Time del 1983 o el guitarrista John McLaughlin el 1990, any en el qual també va gravar a duo amb un dels grans del blues, Johnny Hooker, la banda sonora de la pel·lícula The Hot Spot. Bé, doncs ara en record d'aquest centenari de Miles Davis l'escoltarem amb el tema Summertime.

Vinga, i ara anem a parlar del comerç i els oficis a Cubelles, una vegada més, continuant amb la sèrie que anem portant les darreres setmanes, un treball que van realitzar el Xavi Martínez i l'Antoni Pineda a l'anuari 2004 del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell. La setmana passada vam parlar dels fusters i avui li toca el torn als boters. I diuen que el boter era qui tenia l'ofici de fer botes, generalment per al vi. Aquesta professió tenia semblança amb la de mestre d'aixa, amb la qual sovint es barrejava als Països Catalans, sobretot en poblacions marineres properes a contrades vinateres, on la boteria havia estat sempre important. La tradició diu que la bota va ser descoberta pels catalans, fet que, si més no, pot ser objecte d'alguna discussió. Les patrones dels boters eren Santa Caterina, honorada cada 25 de novembre, i Santa Eulàlia, invocada el 12 de febrer. Aquesta última santa va patir 13 martiris, un d'ells quan els romans la ficaren nua en una bota plena de vidres, pedres i claus, i la llançaren avall perquè avui, pel que avui es coneix com a Baixada de Santa Eulàlia a Barcelona. Les dues boteries que van haver-hi en el nostre poble van ser la boteria Safons i la boteria Armengol. La boteria dels Safons va estar instal·lada al carrer del Raval, al carrer de l'Església, al carrer Nou i al carrer del Mig. El negoci passà per dues generacions, car l'any 1930 en Safons i el Mirall deixà l'ofici per centrar-se en el comerç de vins. I els cubellencs de la família Safons, que en aquests 50 anys van fer de boters, van ser Ramon Safons i Llebrés, situat al carrer del Raval ja des del 1890. L'any 1899 apareix al carrer de l'Església 2 i l'any següent traslladà l'activitat fins al carrer 9-1. En aquest carrer hi tenia casa seva. Segons el llibre de matrícules, l'any 1908 traslladà el negoci fins al carrer del Mig, número 2. L'any 1911 cedia el negoci al seu fill, en Ramon Safons i el Mirall, que va seguint el seu pare, figura als llibres de matrícula des del 1911 amb l'ofici de boter. Amb l'adreça particular al carrer 9-1, hom creu que el negoci el mantingué al carrer del Mig, número 2. D'ençà de l'any 1924 passà a especular amb vins, tot deixant l'ofici de boter l'any 1930. En Ramon Safons i el Mirall tenia els seus estalvis dipositats en el Banc de Vilanova, car al desembre de 1924 va participar en l'Assemblea de Creditors del Banc, constituïda arran de la suspensió de pagaments de l'entitat financera, en representació dels impositors cubellencs.

Bé, acabem d'escoltar els Beatles en dues peces de la cara B de l'àlbum Abbey Road. Es tracta de Mean Mr. Mustard i Politin' Pam. Vinga, i l'altre, estàvem parlant dels boters, amb el tema del comerç i els oficis de Cubelles, i ara parlarem de la boteria Armengol, que diuen el Xavier Martínez i el Antoni Pineda que l'altra boteria que tinc a Cubelles va ser la dels Armengol. Treballant abans de 1890, el negoci arribaria fins al 1909, tenint el taller al carrer Major, número 10. A partir d'aquell any, el negoci passà a ser de fusteria, gestionat per Llorenç Armengol i Creus. Els Armengols que van fer de boters van ser Llorenç, Armengol i Brunet. Treballant al carrer Major, número 10, ja al 1890, 8 anys després li passaria el negoci al seu fill, Antoni Armengol i Creus. Encara l'any 1900, quan va fer de testimoni en un casament, declarà l'ofici de boter. Dins la seva boteria hi treballava el seu fill Pere, com apareixia en les lleves de 1895, quan Pere Armengol tenia 20 anys. Un altre cubellenc d'aquesta boteria era l'esmentat Antoni Armengol i Creus, que inicià la seva activitat com a titular en el negoci d'ençà l'any 1899, al mateix número 10 del carrer Major, on havia pres l'ofici del seu pare, Llorenç Armengol. I restaria fins al 1909, any en què el seu germà Llorenç ampliaria el negoci i el faria fusteria a la plaça de Balmes. Malgrat que, com hem dit, en el llibre de matrícules de l'Ajuntament hi figura a partir de 1899, quan batejà la seva filla Montserrat el 1895, ja va declarar l'ofici de boter, cosa que indica que treballava com a boter amb el seu pare, en Llorenç Armengol, alguns anys abans. Més cubellencs que també es dedicaren a l'ofici de fer les botes van ser Josep Carbonell i Terrades. Malgrat no figurar inscrit en els registres municipals, l'any 1895 exercia de boter a Cubelles el Josep Carbonell i Terrades, segons consta el llibre de matrimonis de la parròquia. El fet de no ser-hi en el llibre de matrícules podria explicar-se si se'l considerés ajudant d'en Safons o d'en Armengol.

Acabem d'escoltar el Cliff Richard, amb els The Shadows, amb la cançó We Say Yeah. El comerç i l'ofici a Cubelles ho deixarem, en seguirem parlant la setmana que ve, i ara, com faig habitual en els darrers programes, amb el que queda de temps, escoltarem música, i ara tenim preparat el Glenn Miller amb el tema In The Mood.

Tot un plaer escoltar Glenn Miller i la seva orquestra. I continuant amb aquesta selecció musical en aquests darrers minuts del programa, ara escoltem el Fats Domino amb el tema My Girl Josephine.

I ja per últim, saltem de Fats Domino al rei, a un dels reis del sul, el Sam Cooke. Aquí escoltem amb la cançó You Send Me.

0: tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Hàbits per estalviar energia. Fes servir bombetes de baix consum. Apaga els llums si no són necessaris. Quan hagis d'encendre el forn per cuinar, organitza't per aprofitar el forn amb altres elaboracions. Evita consumir combustibles fòssils. Passa't a l'energia renovable. Obre les persianes durant el dia perquè entri la llum solar. Tanca la calefacció d'habitacions que no utilitzes. Regula la temperatura de l'aigua de la caldera. Baixa la temperatura de l'aigua sense passar fred. No compris productes que, per ser produïts, requereixen un malbaratament de recursos.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Concert.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.com.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable, sí que amb alguns núvols de tipus mig o alt ara a primera hora i que es mantindran com a molt fins a mig matí, i la resta del dia s'imposarà el sol amb el cel clar, potser amb algun núvol baix al final del dia, amb una temperatura que ha baixat, s'ha dormit millor, fa més fresqueta a hores d'ara i hem tingut una mínima de 18 graus, mentre que la màxima també recularà una mica i no passarà dels 26, amb una humitat avui força baixa. Vent feble de mestral fins a mig matí i moderat de garbí a la tarda, fent que la mar doncs estigui moguda amb maror tot el dia. Per demà esperem que el temps

0: sigui més variable. Sí que al matí encara amb domini del sol, amb alguns intervals de núvols baixos, però a partir de migdia ens creuarà una línia frontal que farà que el cel es tapi i que tinguem pluges i ruixats irregulars a partir del vespre i durant la nit, localment d'una certa intensitat i amb una temperatura que es mantindrà de nit i recularà una mica de dia, movent-se entre els 18 o 19 d'aquesta nit, mentre que demà no passarem dels 25, amb una humitat moderada. Vent feble de garbí, en cops més reforçats al centre del dia, que poden arribar als 35 o 40 km per hora, i fer que la mar continuï alterada amb maror tot el dia.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: La nova platja de l'antiga dàrsena de la Tèrmica, davant del passeig de la Marina, podria estar llesta la tardor del 2027. Endesa preveu la creació d'un quilòmetre de costa renaturalitzada amb 8 hectàrees de zones de dunes noves en aquest espai. L'empresa Endesa ha ofert aquest dimecres una visita d'obres a la zona de l'antiga dàrsena de la central tèrmica dirigida a la premsa i als representants del govern local. Segons han explicat els tècnics de la multinacional energètica, les obres continuen als terminis previstos i s'acabaran aproximadament al setembre del 2027. Per ara s'han anat retirant unes quantes estructures fixes i també s'ha traslladat la sorra que havia quedat acumulada a l'interior. Un dels passos que es faran els pròxims mesos serà començar a enderrocar el dic de contenció, del qual se'n retiraran 425 metres. En el tram final de les feines es plantaran espècies autòctones i es configurarà una zona dunar nova de 8 hectàrees que se sumarà a les 11 hectàrees de zona dunar que ja hi havia fins ara. Un cop enllestides les obres, l'espai resultant serà una gran platja nova d'un quilòmetre de longitud amb uns 20 metres d'amplada de sorra seca. Així ho ha explicat Fernando Jover, tècnic d'Endesa, responsable de l'obra.
3: El proyecto contempla, aparte de una regeneración dunar de todo el litoral, dando continuidad a las zonas limítrofes, es dar continuidad a las playas, desde la playa de las Gavinas hasta la playa de la Mota, toda una playa continua, ¿vale?, defendida por los dos espigones que se dejan exentos, que tendrá aproximadamente un kilómetro de longitud. Vale, hay una ganancia de 200.000 metros cuadrados de zonas dunares que van a ser revegetadas e integradas naturalmente.
2: El regidor de Medi Ambient de Cubelles, Àlex Noeda, ha comentat que l'obra està reduint el seu impacte ambiental i està fent un seguiment constant de les espècies protegides que hi ha a la zona, com ara el corriol camanegre.
4: Hi ha una formació perquè aquestes persones que estan treballant aquí tinguin la sensibilitat. A part que hi ha doncs, unes persones que també ens explicaven que estan fent el seguiment in situ dels nius que han aparegut, però també a nivell marí hem trobat una espècie de mol·lusc que es diu litòfaga, que està dins de les llistes europees de les directives de protecció, i es va fer dins de la mesa del seguiment, doncs el que s'ha fet és valorar, estava dins d'una d'aquestes pedres que teníem aquí, que s'anaven a treure i que anaven fora de mar, doncs aquestes pedres, on estava aquesta espècie, el que s'ha fet és valorar a on reubicar-les perquè, una, no es morin i, dos, puguin sobreviure a la resta de les obres. Vull dir que no només la protecció no només és a terra, sinó que també és marina.
2: L'alcaldessa Rosa Fonolla destaca que després de molts anys per fi es dona una solució definitiva en aquest espai on en el seu moment s'havia arribat a projectar un port esportiu.
5: Si s'incrementa un quilòmetre de platja, vull dir, això li dona un valor afegit també amb aquestes vivendes que han aquí al davant, que els hi van prometre amb el seu temps pues, que hi hauria un port esportiu. Molts comerciants van apostar doncs, per posar un comerç aquí de restauració i, bueno, i s'han trobat pues, en aquests anys pues, que no ha sigut així. I llavors ara això els hi dona un impuls i és una de les platges pues, que serà de preferència i de referència en tot el litoral català.
2: En relació amb l'impacte econòmic per la zona del passeig de la Marina, d'una banda, el contractista de l'obra s'ha fet càrrec recentment d'uns murals que ara decoren la tanca metàl·lica, que és la que marca la normativa i no es podia canviar. D'altra banda, Endesa considera que la platja i l'espai natural que quedaran al final de les obres seran un benefici notable per la zona i per tot el municipi.
3: Porque antes teníamos una estructura industrial aquí que ya había perdido todo su sentido, entonces ahora al renaturalizar y generar un amplio espacio de playa con además un ambiente natural muy interesante, yo creo que va a ser un gran beneficio para no solo para los ciudadanos que viven aquí enfrente y que son usuarios de los negocios, sino para toda la comarca y todo el territorio.
2: En relació amb les obres, d'altra banda, ara que ja som a l'estiu i cada dia hi ha més gent a la platja, l'alcaldessa Rosa Fonoll ha avisat que s'han de respectar els límits d'aquestes obres perquè ja s'han trobat incursions.
5: Llavors també voldríem fer un avís important a la població perquè està molt acotat, hi ha valles inclús dintre l'aigua, això ens ha transmès l'empresa, i que fem una crida perquè la gent no passi, perquè tenen un problema gran perquè la gent els hi passa dintre de les obres, inclús criatures també. I això és el que m'han transmès també, que avisem a la població.
2: El desmantellament de la central tèrmica va arrencar el 2017 en la seva primera fase i està previst que 10 anys després, l'any que ve, es tanqui completament amb la recuperació de la seva part marítima. L'atur registrat ha baixat a Cubelles fins les 768 persones. Durant el maig s'ha reduït la xifra en 15 aturats en comparació amb el mes anterior, però en comparació amb ara fa un any, el 2025, ara hi ha 12 persones més registrades a les oficines d'ocupació de la Generalitat. Cubelles, doncs, continua amb un total de l'atur registrat que és superior al de l'any anterior. Tot i haver trencat amb els repunts que hi ha hagut al març i l'abril i haver anotat un descens de 15 aturats durant el mes de maig, la vila suma ara 768 registrats a l'atur, que, com dèiem, són 12 més dels que hi havia al maig del 2025. Al conjunt del Garraf, en canvi, se segueix la tendència general, i és que l'atur registrat s'ha reduït per sota de les xifres de l'any passat. Concretament, en el cas de la comarca, ara hi ha 6.860 persones registrades a l'atur. És un descens de 122 aturats durant l'últim mes i una diferència de 251 persones menys si ho comparem amb el maig del 2025. En aquesta ocasió, en tots els municipis han tingut descensos d'aturats. El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Samper, ha remarcat aquest dimarts que Catalunya lidera l'ocupació a tot l'estat espanyol.
6: Aquesta ocupació, aquest rècord d'ocupació, es lidera a tot l'estat espanyol. Vull destacar que seguim generant més ocupació que la Comunitat de Madrid, per exemple. Nosaltres, des de la Generalitat, seguirem treballant de la mà dels agents socials i econòmics per mantenir aquesta tendència econòmica positiva a Catalunya.
2: A més, el conseller Samper també ha subratllat que l'atur s'ha reduït a totes les regions de Catalunya.
6: Vull destacar que en quant a l'atur es produeix aquesta reducció a tots els territoris, a tots els sectors i per igual entre homes i dones. Destacar també que es produeix una reducció i ja tenim una certa tendència de les persones, dels joves menors de 25 anys. Això és molt positiu, que puguem ocupar els nostres joves.
2: Concretament, Catalunya ha tornat a superar el màxim històric d'ocupació al maig i ja frega els 4 milions d'empleats. L'atur s'ha reduït en 6.900 persones i ha arribat al valor més baix en els últims 18 anys. La Generalitat ha demanat implicació als ajuntaments del Penedès en l'impuls del català. Les conclusions de l'enquesta d'usos lingüístics de la zona apunten que cal incorporar en l'ús del català als joves i també les darreres onades d'immigració. Aquest dilluns, a la seu del Consell Comarcal del Garraf, a Vilanova i la Geltrú, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha presentat la guia per l'elaboració dels plans locals d'impuls al català i un llistat de 40 propostes d'acció per integrar la perspectiva lingüística en l'activitat municipal. El conseller Vila ha apuntat que els ajuntaments compten amb unes quantes competències on poden donar un impuls al català.
7: Els municipis tenen moltes competències. Tenen competències en les llars d'infants, on es pot ajudar els nanos de famílies nouvingudes a aprendre el català i a fer-ho servir des del primer moment. No cal esperar que tinguin 15 anys. Això es pot fer des de la llar d'infants. Els municipis tenen competències també en els casals d'avis, on hem de garantir que les persones que van als casals d'avis o a les residències hem de garantir que també tinguin atenció en català. Els municipis tenen també competències en àrees com el comerç i són crucials, i molts ho estan fent a l'hora de garantir que la retolació compleixi la normativa lingüística.
2: En la presentació, Vilanova i la Geltrú també s'han explicat les dades de l'enquesta d'usos lingüístics de tot el Penedès. Les conclusions de l'estudi són que, malgrat que en aquesta regió s'està per sobre de la mitjana en percentatges de coneixements i també l'entorn de la mitjana catalana de parlants inicials i habituals de català, sí que cal incorporar a l'ús del català els molts joves i adults joves nascuts a Catalunya que no fan ús del català o que només en fan un ús molt secundari. I també que cal incorporar el coneixement i l'ús del català a les darreres onades d'immigració que estan sent integrades predominantment en castellà. El conseller Vila ha destacat aquests àmbits de la societat, joves i nouvinguts, on els experts confirmen que s'ha d'actuar.
7: Hem d'incentivar la vinculació entre les noves generacions i la llengua catalana. Trobem que els que no tenen el català com a primera llengua l'aprenen poc i el fan servir molt poc, fins i tot menys que en altres territoris de Catalunya. Per tant, tenim aquests dos reptes que van lligats en bona mesura, i és que la població que està arribant a casa nostra entengui la conveniència i la bondat d'integrar-se lingüísticament fent-se seva també la llengua catalana.
2: A la presentació d'aquest dilluns hi han assistit alcaldes i regidors d'arreu del Penedès. Per part de Cubelles hi ha pres part Renata Bedós, regidora de Cultura. Un any després de l'aprovació del Pacte Nacional per la Llengua, ja s'han adherit més de 220 municipis, entre els quals per ara no hi trobem Cubelles. De fet, de la comarca del Garraf s'hi ha adherit Vilanova i la Geltrú fins ara. L'estiu passat el govern de la Generalitat va enviar una carta a tots els consistoris on subratllava la importància d'incorporar la mirada lingüística en totes les polítiques locals com a element transversal i estratègic que garanteixi els drets lingüístics de la ciutadania i consolidi l'ús social del català. Juntament amb la carta, la Conselleria de Política Lingüística va remetre als ajuntaments un model de moció d'adhesió al Pacte Nacional per la Llengua que els equips de govern podien portar a aprovació en els plens municipals, cosa que aquí a Cubelles encara no s'ha fet. Per ara, els municipis adherits al Pacte Nacional per la Llengua a la comarca del Garraf són Vilanova i la Geltrú i el conjunt de la Vegueria del Penedès i adherits més ajuntaments com ara Calafell, el Vendrell, el Vinyana, Vilafranca del Penedès, Sant Jaume dels Domenys o Pacs del Penedès, Sant Sadurní d'Anoia, Igualada, entre altres. El rector de Cubelles, mossèn Agustí Panyella, és el nou vicari episcopal de la Vicaria del Penedès, Anoia Garraf. Aquest 26 de maig passat, el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez García, ha nomenat a mossèn Agustí Panyella, actualment arxiprest del Garraf i rector de les parròquies de Sant Joan Baptista de Vilanova i la Geltrú i de Santa Maria de Cubelles, doncs com el nou vicari episcopal de la Vicaria del conjunt Penedès, Anoia Garraf, que compta amb els arxiprestats prestats de Vilafranca, el Penedès, l'Anoia i el Garraf. Segons ha informat el bisbat, mossèn Agustí prendrà possessió del càrrec el divendres 26 de juny, juntament també amb el nou vicari episcopal de la Vicaria de Llobregat, que és mossèn Josep Torrente Bruna.
8: Aquest passat dimecres, Cubelles ha acollit la tercera cloenda del programa Esport i Salut Mental amb una jornada festiva de tennis. Una trentena de participants d'arreu de Catalunya s'han aplegat al poliesportiu municipal en la que és la cloenda del projecte Tennis i Salut Mental que fomenta la inclusió social a través de l'esport. El poliesportiu municipal ha acollit per tercera vegada consecutiva aquesta cloenda de la temporada del projecte Tennis i Salut Mental, una jornada que està organitzada conjuntament amb el Club de Tennis Cubelles i l'Ajuntament de Cubelles. Tot i que el club local no ha estat una de les seus habituals durant l'any, sí que ha tornat a exercir d'anfitrió en aquesta trobada especial que es reuneix, com dèiem, una trentena de participants d'arreu del país. Els esportistes provenen de Tarragona, Sant Cugat, Terrassa, l'Hospitalet de Llobregat, Barcelona o Mataró, entre molts altres. A més, representen els seus clubs socials, com la Muralla, l'Ateneu Sant Cugatenc, l'Egara, el Roure, l'Aixec, les Corts, els Ments Obertes, Cap Endavant i Tutries. La jornada doncs ha esdevingut amb dues modalitats, una competició de dobles, una prova d'habilitats, totes elles doncs disputades a les pistes del poliesportiu. També han estat dinamitzades per Javier Gameiro, impulsor del programa i representant d'Esport Solidari Internacional, amb el suport tècnic del Club de Tenis Tarragona. Escoltem el propi Javier Gameiro explicant doncs la importància d'aquest projecte que barreja doncs l'esport i la salut mental.
9: Bueno, fer esport per a qualsevol persona és salut, salut física i salut mental. Per a les persones d'aquest col·lectiu que tendeixen al sedentarisme, pateixen també estigma social, també és una via per fer una activitat a l'aire lliure, per socialitzar i per fer esport, perquè el tennis és un joc i fan esport divertint-se. Això és un punt fort. Bueno, ens encantaria, perquè tenim, per exemple, aquesta instal·lació, n'hi ha altres grups que crec que també hi col·laborarien, però si tenim persones interessades en practicar tennis, jo crec que es podria fer perfectament, perquè, de fet, el tennis Cubelles hi és present amb aquesta cloenda des de fa 3 anys.
8: Durant la temporada, més de 60 persones han participat en aquesta activitat de tennis del programa Esports i Salut Mental, de Salut Mental Catalunya, i que es desenvolupa a diferents espais, com el Polo de Barcelona, el Club de Tennis Tarragona o el Complex Esportiu del Vendrell, entre molts altres. El regidor d'Esports de Cubelles, David Kess, també ha donat la benvinguda als participants i ha destacat la satisfacció de l'Ajuntament per consolidar Cubelles com una seu de referència de la cloenda d'aquest programa després d'acollir ja 3 sessions seguides. A l'acte també hi ha assistit l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, que ha volgut saludar els participants i mostrar el seu suport en aquesta iniciativa que promou la inclusió, la convivència i el benestar emocional a través de l'activitat física. Així ho explicava la pròpia alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll.
10: Sí, és el tercer any que ho fan aquí a Cubelles. Això organitza Esports Solidaris Internacionals i llavors amb la col·laboració de Salut Mental Catalunya, la federació, i bueno, com, els participants són aquests nois de la Federació de Salut Mental de Catalunya. Mm-hmm. Llavors aquí hi ha una trentena de nois i noies, pues, bueno, que el que hem dit abans, que han estat entrenant el tennis tot l'any amb el Javier com a referent, i bueno, pues mira, ara farem l'entrega de premis i llavors també es fa un dinar solidari.
8: La jornada ha acabat amb un dinar de germanor i l'entrega de trofeus per als guanyadors i obsequis per tots, en un ambient de celebració i reconeixement. El programa Esport i Salut Mental continua treballant per crear espais de promoció de la salut i la inclusió comunitària a través de l'activitat física, especialment adreçats a persones amb dificultats de socialització o vinculació amb l'entorn a conseqüència de problemàtiques de salut mental diagnosticades o no.
2: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
11: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Bona nit, mainada.
1: Bona nit, Moisès.
0: Comença la Moixiganga. Doncs sí, amics i amigues, comença la Moixiganga de juny. Atenció que encetem més, eh? Ja sabeu que diuen que pot juny la falsa al puny. Això vol dir que hem d'anar a segar. En fi, amics i amigues, que arriba el juny, que és el moment que comencem les vacances a l'escola. S'acaba l'escola i comencen les vacances d'estiu. I nosaltres també començarem vacances. Això vol dir que ens queden més o menys 3 o 4 programes i nosaltres ens direm adeu i anirem a passar unes bones vacances d'estiu. Això sí, eh? Al setembre tornarem aquí a la teva emissora municipal. Així que durant l'estiu ens podràs anar escoltant, si vols, des de la nostra pàgina web, que és lamoixiganga.cat. Ja que he parlat de la nostra pàgina web, deixeu-me dir que és molt xula i que la podeu visitar tantes vegades com vulgueu. Per exemple, si cliqueu a lamoixiganga.cat i aneu a programes sencers, que és una taca de pintura, allà hi trobareu totes les moixigangues d'aquesta temporada. Per exemple, la de la setmana passada, que vam parlar amb en Pauet, fa dues amb l'Andreu Cistella, i fa tres, va de jocs. Atenció, perquè aquesta setmana tornem a repetir va de jocs, perquè aprofitant que aquesta setmana és la Patum de Berga, avui el joc d'aquesta setmana és Juguem a Patums. Ja sabeu que Va de Jocs és una secció que ens fan des de l'Anònima, una associació que es dediquen a jugar, i també fan aquesta secció de programa de ràdio. També podrem escoltar un nou capítol de Circ Petit. Atenció, perquè avui es titula El més important sóc jo. Ui, aquí es titula així avui el petit de Circ Petit. I acabarem la Moixiganga amb la cançó de Bressol. Ja sabeu que la Moixiganga és aquell programa que us porta a dormir. És aquell programa que us acompanya mentre sopeu o mentre us estigueu dutxant. Doncs de fons heu de tenir la Moixiganga i aneu sopant, aneu menjant, aneu xerrant i explicant coses que expliquem nosaltres aquí de Moixiganga, i així anem fent tertúlia mentre estiguem sopant. I a la nostra pàgina web, també més a dalt de tot a la dreta, hi trobareu el nostre número de WhatsApp. Si teniu ganes de fer-nos una nota de veu, ja ho sabeu, ens cliqueu allà des del telèfon mòbil, lamoixiganga.cat, cliqueu, i se us obrirà directament al WhatsApp. Nota de veu, que és molt fàcil, i nosaltres la reproduirem aquí a la Moixiganga. Què ens podeu dir amb una nota de veu? Per exemple, podeu felicitar els vostres amics de la classe, per exemple, per dir-los, doncs, bon curs, bon estiu, per exemple, també, o si fan anys, podeu aprofitar per desitjar-los un bon aniversari. Tot això ho podeu fer des del nostre número de WhatsApp, a dalt de tot, a la dreta de la nostra pàgina web. I vinga, va, que ja un cop fetes les presentacions, us diré que el meu nom és Moisès Bruch i que començarem ara mateix amb una cançó del Pony Pissador, que ens cantaran una cançó que es titula Gran Manual per Identificar Ocells. Ens explicaran amb aquesta cançó com identificar un ocell. Així que estigueu ben atents, perquè si no, no heu vist mai cap, avui a la Moixiganga n'aprendrem a conèixer-los. Amics i amigues, tots a punt, comencem. Comença la Moixiganga. Som-hi!

0: La Moixiganga. Aquest programa sí que és una ganga.
1: Festa, festa.
2: Va de joc.
3: Un espai de la companyia de jocs L'Anònima. Escrit i presentat per Víctor Baroja, Aurora Cupani i Òscar García.
4: Juga amb nosaltres.
5: Nom del joc. Juguem a fer patum. A on? Berga. Quan? Per Corpus.
6: Els nens i nenes de Berga tot l'any juguen a patum. Tot l'any. Però quan s'apropa el Corpus, aquesta febre s'estén de manera irrefrenable. Però què vol dir jugar a fer patum? Doncs molt fàcil. Jugar a fer patum és l'acte lúdic simbòlic que fan els infants de Berga on imiten el que passa a la plaça o el que passa als carrers els 5 dies de patum. A cada racó de la ciutat es pot observar nens i nenes fent veure que porten una massa amb un pal qualsevol o fent veure que són guites simplement posant els dits índex al costat de la boca, fent veure que són fuets i fent el soroll de La màxima expressió de la relació joc i patum esdevé, però, amb l'aparició de la patum infantil, que data del 1956 i que va començar com un joc, com qui no vol la cosa, d'uns quants nens i nenes, 50, diuen els escrits de l'època, d'un carrer anomenat Pinsania, i que ha esdevingut un acte tan important com la resta dels actes de la festa de patum. L'origen de la patum infantil rau en el binomi joc i festa. Els nens i nenes van demanar als seus pares, com habitualment passa a la festa, a casa meva o a tot Berga, que els fessin comparses amb materials quotidians com cartró, fusta, roba sobrera, de casa i troncs. Els adults, uns quants, tres o quatre, no direm els noms, però tenen nom i cognom, els van proporcionar les comparses i a partir d'aquí, el que va començar com un joc ha esdevingut un dels puntals de la festa, el que a Berga s'anomena la pedrera de la patum. Actualment, en moltes cases, ens podem trobar amb elements de les comparses de patum fetes de qualsevol material i qualsevol moment és bo per jugar a patum, tararejant les músiques mentre juguen.
5: Quina importància té la patum infantil dins la festa?
6: El jurat, que va otorgar el Premi de la UNESCO de Patrimoni Material i Immaterial de la festa, considerà que la patum infantil perpetuava la festa i aquest va ser un dels aspectes més importants a l'hora de donar el premi.
5: Com juguen els infants?
6: De la manera més seriosa! Quan un infant juga a patum, és un moment molt important i no s'ho pren a la fresca. No. Els grans potser sí, però els nens no. Reprodueixen els moviments sense cap error ni deixadesa. I pobre de tu, com a gran, que fallis.
5: Juguen grans i petits.
6: Jugar a patum ho fa tothom. Quasi ens hi veiem obligats. Podem veure adults jugant amb els seus fills i filles a patum.

0: banderes i banderoles de tots colors, un cercle de carruatges tronats i al vell mig una gran carpa tota ratllada de blanc i vermell. Benvinguts al Circ Petit.
1: El més important sóc jo.
2: Voleu conèixer aquest petit circ? Doncs veniu, apropem-nos-hi. Silenci! La funció ja ha començat. El senyor Agustí és a la pista del circ petit i la resta de companyies són darrere la cortina esperant pacientment que els toqui. Un escalfa la veu, l'altre fa estiraments, i d'altres, bé, vaja. Sembla que mentrestant el senyor Agustí presenta, a darrere la cortina alguns es dediquen a comentar el que diu el senyor Agustí.
3: Molt bona tarda, senyores i senyors, nens i nenes. Siguin tots i totes molt benvinguts a una nova funció del Circ Petit. Aquesta tarda tenim el goig de portar-los una pila d'actuacions fantàstiques i començarem per una de les més impressionants.
1: Caram, ja em toca a mi, avui.
4: I qui t'ha dit que et toca a tu?
5: Que no ha dit una de les actuacions més impressionants.
1: Per això.
4: I qui ho diu? Ets tu una de les actuacions més impressionants.
3: Per a tots vosaltres, Sibila, la fatillera.
5: Aparteu-vos, xitxareu-los, que comença la més important.
2: L'art de l'actuació de la Sibila, la discussió de qui és més important, ha anat a més.
3: I després d'aquestes sorprenents revelacions, és el moment de conèixer un gran artista del circ.
4: No ho entenc. L'artista més gran és la Perla, perquè ha dit un artista i no una gran artista.
6: Perquè el més gran sóc jo, no em creu que faig els números més grans i explosius, oi?
3: Amb tots vostès, Manric de l'Enric, el nostre pallasso.
7: Jo? Caram, aquesta sí que és bona. Oh, deixeu pas a l'artista més important del circ. Prepareu-vos, nens i nenes, que ve l'Enric.
2: L'Enric fa la seva actuació i fa les delícies dels xics i grans. Però sembla que la discussió no acaba. Més aviat al contrari.
3: Sí, quin gran artista l'Enric. I és que s'ha de ser molt gran per aconseguir fer riure xics i grans. Però ara deixem pas a un altre gran artista, algú que amb els seus poders deixarà tots bocabadats.
1: Ara sí que em toca a mi.
3: Salim, el nostre fakir!
1: Com? Ja em toca a mi? Doncs som-hi. On és la pista? Sí, cap aquí. Molt bona tarda a tothom.
2: La funció del circ petit segueix avançant i tots els seus artistes van sortint a la pista per mostrar les seves habilitats. El darrer a ser cridat és en Genís.
1: Per fi em toca. Aparteu-vos, que ara us demostraré qui és el més important d'aquest circ.
2: En Genís i la Sílvia surten a la pista i fan la seva actuació habitual. Però quan en Genís està a punt d'acabar, diu...
1: I avui, com a colofó final, faré un número extraordinari.
8: Genís, amb què surts ara? Ja hem acabat tots els números.
1: Tu deixa'm fer. A continuació, per demostrar-los qui és realment important en aquest circ, faré una cosa prodigiosa. Demano que surtin a la pista tots els meus companys de circ petit.
2: Aleshores, surten tots enmig de la pista, amb cara de no entendre quina una em porta de cap el Genís. I són tots, en Tomàs, l'Albert, la Marta, tots.
1: I és que ara faré desaparèixer la part més important d'aquest espectacle. Aquell qui sense la seva presència en aquest circ faria que tot això no tingués cap sentit. Atenció, a veure... Mireu amb atenció aquest públic tan expectant. I veureu

0: Ostres! Ha desaparegut el públic!
1: Nano, ara sí que l'has feta bona!
2: Com? El públic?
3: Però on han anat a parar?
4: No us preocupeu. A veure la meva bola... Però què fan tots amuntegats? Sí, ja ho sé, Genís, han anat a parar tots al meu carruatge.
0: Molt bé, Genís. Ara ja saps quina és la part més important del circ. Ara pots fer que tornin

0: Vaja, sembla que al final tots sou importants al circ.
1: Sí, però la part més important és el públic. Sense ell res del que fem tindria cap sentit.
0: I ja saps com explicaràs això al teu diari?
1: I tant, no en tinc cap dubte. El més important del circ. Riure amb els pallassos, paquiderm de lents passos. Malabars de colorides boles i infinites cabrioles. Però si ningú es mira cap artista, quin sentit tenen a la pista? Perquè la funció vagi endavant, el públic és el més important.

Circ Petit és una idea original de Moisès Bruc i Joan Cirera. Guió i direcció, Joan Cirera. Amb les veus de Moisès Bruc, Jordi Canal, Joan Cirera, Mònica Torra i Jordi Terrades. Muntatge musical, Moisès Bruc. El control, Carles Cerqueda. Amb els equips tècnics de Ràdio Sant Quirze.

Qualsevol nit pot sortir el sol és una cançó de Jaume Sisa que avui ens cantarà el grup Tralla. És una cançó a la qual fem una festa i tenim molts, molts convidats que van arribant a poc. Ara sí, ara arriba la cançó de Bressol, la cançó que ens portarà a dormir.

Ja sabeu que després de la cançó de Bressol ens anem a dormir i nosaltres ens direm bona nit i fins la setmana que ve. I no us abrigueu gaire, que de cop i volta ha vingut la calor i ara mateix la manta ja l'hem de tenir dins de l'armari ben guardadeta, perquè déu-n'hi-do la calor que ens ha arribat de cop i volta. Avui a la Moxiganga hem pogut fer moltes coses, hem escoltat el Va de Jocs de l'Anònima, avui hem jugat a Patum, aprofitem doncs perquè la setmana que ve és la Patum a Berga, que si ho té ganes d'anar-hi, doncs ja ho sabeu, cap a Berga falta gent, i hem escoltat un capítol de Circ Petit, el més important sóc jo.

0: del soroll.
1: Recordar-vos que tenim una pàgina web, lamoxiganga.cat, i que allà mateix hi trobareu la moxiganga aquesta setmana i totes les moxigangues d'aquesta temporada, que ja són unes quantes, i també trobareu doncs, les nostres seccions una per una, per si teniu ganes d'escoltar doncs, el Pauet, o l'Andreu Cistella, o la Montse Peláez, amb el Posem fil a la poesia, o simplement escoltar contes. Tot això ho podeu fer des de lamoxiganga.cat. Nosaltres ens direm adeu i la setmana que ve tornarem amb una nova moxiganga i moltes, moltes, moltes ganes de passar-nos-ho bé tot escoltant la ràdio. I sobretot, sobretot, no hi falteu, que aquí, a la moxiganga, passem llista. Bona nit!
2: La nit és com un llibre obert que no es llegeix si estàs despert.

és estar aquí amb tots vosaltres per gaudir i passar una molt bona estona escoltant música country. Avui farem un programa, penso que variadet. Serà una miqueta tranquil al principi, però després ja ens anirem, com dic jo, esbarant, eh? Però no ens esbararem gaire, eh? Però sí que ens accelerarem una miqueta. Però bé, espero que el puguem disfrutar. Vinga, doncs com que no pot ser d'una altra manera, com sempre dic, comencem.

Bueno, hem començat així amb un ritme que no és habitual en el món country, però bé, també convé de tant en tant posar aquestes cosetes. Aquesta cançó de la cantata Lady Floyd i el títol de la mateixa és Knock Off Lord. I ara a continuació escoltarem a la, aviam com us podria dir, la Carolina Calm Jones, que ens cantarà One of the Broken Heart. A veure què us sembla, va. Oi, és molt xula aquesta, eh? Però molt tranquil·leta, molt.

Bueno, què? Tranquil·leta, eh? Ja ho he dit, ja ho he dit, que era molt tranquil·la. Vinga, i ara a continuació escoltarem el Sam Baber, que ens cantarà Stripling.

molt bé. Vinga, i ara a continuació, continuant així amb aquests ritmes més o menys, tranquil·lets, escoltarem el Brett, que ens cantarà Guitar Man.

Bueno, vinga, continuem avançant a poquet, i ara escoltarem el Sam and Davy, que ens cantaran Old On At Coming. Aviam, un moment, que això s'ha de posar ara. Arrenquem.

Olo, olo. Molt bé. Bueno, aquestes músiques ja algú dirà, això no toca, no? I, però, bueno, són les frivolitats d'en Cinto, de tant en tant, doncs mira, m'agafa això. Què voleu que us digui? Però bé, també estan bé, eh? Aquestes músiques són agradables, són molt antigues, però vull dir, de tant en tant, doncs agrada d'escoltar-les. Vinga, i ara a continuació escoltarem el Frankie Valli que ens cantarà Sober My Hub.

Bueno, vinga, ara pujarem una miqueta al nivell, allò per alegrar-nos una mica més, i escoltarem a continuació el T. Anders and M. Dorn, que ens cantarà I Want Me Goodbye Back.

Apa, vinga, ja està, molt bé. Vinga, i ara a continuació escoltarem a la Teixa Yexbord, que ens cantarà Take Care If the Falling Falls Resonate.

Bueno, portem bona marxeta ara, ens hem alegrat una mica més, oi? Bueno, d'això es tracta, d'anar fent canvis, perquè així el nostre esperit, doncs, es va alegrant, de mica en mica. I ara a continuació escoltarem el Sugarland, que ens cantarà el Want to Do.

Molt bé. Molt bé, la senyora Sugarland. Vinga, i ara a continuació escoltarem el Trent Williams, que ens cantarà One Again Tonight.

Molt bé, vinga. Doncs ara posem una mica més de marxa, va. Vinga, ara escoltarem el Travis Tritt, que ens cantarà Trouble. Epa!

Ai, bé, sapigueu que tots els que ballen country, normalment aquesta cançó, quan la posen en els llocs on es balla habitualment, o es ballava almenys, jo, per la meva experiència, era que tothom agafava i se sentava a prendre la cervesa mentre sonava aquesta cançó, perquè és impossible de ballar. No té coreografia, a més és una cançó tan ràpida que és molt, molt difícil de poder posar-hi una coreo. Però bé, almenys escoltaves la música i prenies la cervesa mentre això, mentre anava sonant. Pum, ja està. Vinga, i ara a continuació escoltarem el Tim McGrath, que ens cantarà Black Wind.

Bé, amics i amigues, doncs mireu, sense voler ja hem arribat al final del programa d'aquest d'avui. I res, espero doncs que us hagin agradat aquestes musiquetes i que, en fi, que al final, ja sabeu, jo no ho faig amb una altra intenció que només que ens ho passem bé una bona estona. Bé, amics i amigues, doncs res més. Qui us ha parlat, Sintobel, amb aquesta veu que cada vegada se me'n va més amb aquí, amb l'aire aquest acondicionat, però bé, és un problema de l'estiu, ja ho sabeu. Res, amics meus, qui us ha parlat, en Sintobel, com us he comentat, i em despedeixo de tots vosaltres. Fins la propera setmana. Adéu-siau, sigueu bons.

0: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.
1: Ahora en Dental Company te ofrecemos 500 euros de descuento en tu pack integral de ortodoncia de brackets con blanqueamiento incluido. Pide tu cita al 900-926-900.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles Tot un Món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
4: Ràdio Cubelles.
3: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles Tot un Món.

0: I tornem a l'espai Compartim la platja amb la natura amb Xavier Pedro del GPEC. Bon dia, què tal?
1: Molt bé.
0: Tornem de nou, Xavier, aquí a la ràdio, i avui parlem doncs de taurons, de meduses i aquelles pors d'estiu, en tot cas. Quan parlem de taurons, no sé, ens hem de preocupar quan entrem al mar?
2: Gens, jo diria que gens, no cal preocupar-se. A mi no m'ha mossegat mai cap tauró. El risc podem dir que és molt, molt, molt baix, no? Sobretot, bueno, aquí al Mediterrani, potser en altres zones del món igual és una mica més elevat, no, el risc. Però aquí al Mediterrani no cal que ens preocupem, i aquí a Cubelles podem entrar a la platja sense... No cal que hi pensem, no? En aquest tema, el tema dels taurons.
0: Uh-huh. Per tant, podem estar tranquils, no?
2: Sí, tant. Bueno, els taurons són una d'aquelles peces que són essencials per l'equilibri ecològic. Molts estan a dalt de tot de la cadena alimentària. I bueno, que si no hi ha aquesta peça, doncs

0: cosa deixa de funcionar, no? La majoria d'espècies mediterrànies no, fins i tot no representen cap tipus de perill pels humans, ni algunes que podrien ser més perilloses, però no les trobarem a prop de costa ni cal patir-hi. Fins i tot, bueno, a vegades encara està més controlat, i davant de la presència d'un tauró, si algú avisa socorristes, doncs, o a l'Ajuntament, ràpidament tancar la platja i tot això, però bueno, fins i tot no els interessem massa, podríem dir.
1: Val. Perquè clar, parlem de taurons, però a vegades els que són més petits tenen el mateix nom? Perquè tintureres, no és el mateix o sí?
0: No. Bueno, és una de les espècies de taurons.
1: No ens hem de preocupar, però en tot cas, si veiem alguna cosa, avisem. Seria aquest, a qui avisaríem, primer de tot? Bueno, si veiem alguna cosa que ens fa sospitar...
0: Jo penso que primer de tot, potser si hi ha socorrisme, doncs potser avisar socorristes, perquè és qui més ràpidament podria donar avís als usuaris i usuaris que hi ha a la platja, doncs dir sortir de l'aigua i bueno, esperem, marxarà i ja està.
1: I ja venen els al crab, no? Suposo que a vegades quan un tauró és arrossegat, una tintorera, diguem-ho així, petita.
0: A vegades quan... Sí, sobretot quan no poden sortir de l'aigua o perquè ha passat alguna cosa així o perquè està ferit o malmès o alguna cosa així. I bueno, però bueno, ja també és, a vegades és normal, que es puguin acostar una mica més. I bueno, n'hi ha més dels que ens... Tot i que són els taurons així en general, i els cetacis també són... Estan, les seves poblacions estan molt marmades i van a la baixa, però bueno, a vegades és, l'altre dia estàvem a Torredembarra i estàvem mirant cap al mar per mirar i vam veure una aleta. Ostres, és un dofí. No, al final vam veure que tenia dos aletes i era un tauró que era força gran i duria estar a uns, no sé, posar-li 300 o 400 metres de distància de la costa. I sí, pues mira, va ser molta casualitat, això va ser la setmana passada mateix. I bueno, pues n'hi ha més, no es veiem, estan per allà, no s'acosten massa, i en cas de que fins i tot pots nedar tranquil·lament, pues hi ha molta gent, no, que va nedar per la platja i van nedant més enllà de les boies fins i tot. I jo no he escoltat cap notícia de que els hagi mossegat cap tauró. O sigui que amb això, sobretot, tranquil·litzar i que canviem aquesta imatge de que són dolents, i sobretot canviar-ho perquè són bons, fins i tot, perquè bueno, ajuden a regular aquest equilibri.
1: Les meduses, que a vegades també ens fan una mica de por, per la reacció, no?, que pot... Vaja, que a vegades diem, ostres, m'ha picat una medusa, no?
0: Clar, sí, a vegades, bueno, al mar a vegades ja tenim aquesta... No és el nostre hàbitat, diguéssim, no? Estar dintre de l'aigua, estem en un espai que és diferent, i a vegades hi ha la gent com més endins entra al mar, més por té o més por tenim, no? Tenim aquest respecte, perquè és una cosa que no coneixem, que no veiem, o sigui, la nostra visió dintre de l'aigua no arriba massa lluny, i hi ha poca llum i això, i bueno, això suposo que són pors que tenim ja, que ens venen heredades de
1: pares a fills
0: d'anys enrere, etcètera.
1: Sí.
0: I ens imaginem, doncs, que ens pot passar el pitjor, no? Entre taurons, entre meduses i tot això. És cert que, bueno, segons quines meduses que si tens una picada d'una medusa, doncs pica i fa mal, no? Igual que a vegades, doncs, una abella que et pot picar i fa mal si et pica una vespa. Però bueno, les meduses en si, elles no és que et vulguin atacar per res del món, sinó elles tenen uns filaments que podríem dir que són aquestes putetes que veiem, però que són uns filaments que els ajuden a desplaçar-se també. I és curiós perquè només només pica la última cèl·lula d'aquests filaments que són urticants. És com, diguéssim, que és com una punxeta, no?, que se't clava i se't queda a dintre de la pell. Doncs és com si fos un cactus, no?, per exemple, d'aquests que tenen les punxetes molt, molt, molt, molt, molt primes, doncs només les últimes cèl·lules d'aquelles puntes, i això, a vegades fins i tot hi ha meduses que estan mortes, es descomponen i aquests filaments queden surant a l'aigua i llavors si toca aquesta última cèl·lula sí que et pot punxar, no?, i ser urticant. Però bueno, les meduses que tenim per aquí tampoc és que siguin meduses que són mortals per nosaltres, i bueno, doncs cal anar en compte, sobretot pues, a vegades si en veus moltes i hi ha alguna plaga, bueno, doncs això va i el dia següent ja no hi són i ja està.
1: Anem cap a aquella secció de mite o realitat, no? Farem una pregunta, no? Fer pipi sobre una picada de medusa ajuda?
0: Vale, això és un mite.
1: És un mite, eh?
0: Exacte. Això diré que és un mite perquè el que pot fer és que t'empitjori la irritació. Això sí que és una cosa que jo havia sentit i et deia, bueno, tant amb això com les picades de les vespes també es deia, i bueno, no, el que es recomana, doncs, el que s'ha de fer és aigua de mar, no aigua dolça, que això a vegades també tenim embolic, perquè quan són dos termes dius, ara jo no me'n recordo quin és el que em van dir, aquest o aquest, doncs aigua de mar, perquè és l'habitat on estàs. Si no estàs aportant una cosa que és diferent al teu cos, llavors reaccionarà encara pitjor. Val.
1: Què més hem de fer? És a dir, tenim la picada, hem d'observar?
0: Bueno, sí, bueno, sí, veure també si podem dir com era, si hem vist la medusa, saber com era. La majoria de vegades igual ni l'hem vist, perquè pot passar això que deia, doncs que fins i tot que estigui morta hi hagi trossos per allà sobrant. O
1: però també pica, no? Encara que estigui morta, pica igual, no?
0: Sí. Justament t'ha de tocar...
1: Els tentacles.
0: Sí, just t'hauria de tocar aquell tros de tentacle que pica, però podria, a vegades pica menys. Però bueno, si podem saber com eren les meduses, doncs bé, si no, i això, doncs ens tirem aigua de mar per calmar una miqueta. No ens hem de fregar, perquè si no el que fem és clavar-nos més encara els filaments que puguem tindre clavats a la pell, val? Perquè clar, el nostre instint doncs, ens pica una cosa i rasques, no? Doncs evitar això i retirar els tentacles, si t'han quedat així enganxats o el que sigui, doncs poder-los retirar en compte, treure-les i aplicar fred, diuen.
1: Val.
0: Sobretot doncs aplicar això.
1: Fred local.
0: Anar al lloc més proper on podem aconseguir una mica de gel o així, posar-ho amb la samarreta, amb la tovallola o el que sigui, perquè això ens calmarà sobretot aquesta picor i evitarà que ens entrin aquestes ganes de rascar-nos.
1: Les meduses, és a dir, no sé si abans o ara hi ha més meduses per la calor, no sé si ha canviat. Quan veiem moltes meduses és per alguna qüestió concreta o...
0: Ja, sí que n'hi ha zones que sí que es mouen en funció de la temperatura de l'aigua, que es desplacen elles, sobretot aprofitant les corrents, i segons com vinguin les corrents les aportaran més o menys, però sí que van també algunes en relació al seu cicle vital, i tot això doncs, van en relació a l'escalfament de l'aigua. O sigui, pot ser que en certes zones n'hi hagin més, però el que pot passar és que vagin apareixent fins i tot noves espècies que no se'n veien tant abans i altres que vagin desapareixent i abans eren més sovint aquí. O sigui, pot fer que s'alterin els canvis, no? L'escalfament de les aigües globals.
1: Qui es menja les maduixes? És a dir, perquè n'hi hagi més o menys? O sigui, els depredadors ara n'hi ha més o menys? Com funciona això?
0: El depredador més conegut de les maduixes són les tortugues marines, oi, que són les úniques, bueno, tenen aquesta capacitat de que, bueno, per elles és un aliment fàcil de caçar perquè no es mouen massa ràpid i bueno, és com la seva proteïna que tenen per poder-se alimentar. Hi ha una cosa que són, que volia parlar-vos també, de la, les barquetes de Sant Pere.
1: Mm-hmm.
0: Què són les barquetes de Sant Pere?
1: Què són? Sí, vegades, perquè no l'he escoltat mai, eh?
0: A vegades arriben a les platges de cop, a la sorra de la platja, sobretot trobem mortes, que podríem dir que s'assembla. O sigui, fan això, de la mida d'una moneda de 2 euros, més o menys, així, rodones, i és una espècie que es diu veleta-veleta, perquè a dalt seu, quan estan dintre de l'aigua, es desplacen perquè tenen com una aleta, diguéssim, i això els hi fa com de vela. Elles van surant per damunt de l'aigua. I a vegades, clar, la gent ens avisa això, que bueno, han arribat un munt de meduses a l'aigua, això. Les barquetes de Sant Pere no piquen ni fan res. I, bueno, això, a vegades, doncs, arriben i es van desplaçant. I són veritat, estan formades com per cada barqueta d'aquestes està formada per diversos organismes, o sigui, com un conjunt d'animals que viuen en aquella zona. Són molt curioses. També n'hi ha unes que s'assemblen bastant, que aquelles sí que poden causar irritació, però bueno, és que meduses és tot un món que bueno, mira, podríem dedicar un programa només a
1: parlar d'això,
0: a meduses,
1: no?
0: igual que estaurons, que també un dia podríem repassar fins i tot també quins, abans que em preguntaves per les tintoreres i tot això, quines espècies hi ha per aquí, i bueno, per poder tindre quatre d'això, per poder anar identificant i saber si es pot passar alguna cosa, no es pot passar res. Uh-huh. Que això, com a conclusió general, és que no ens hem de preocupar pels taurons, no ens hem de preocupar tampoc massa per les meduses que tenim per aquí. I, bueno, dintre d'aquestes pors, bueno, no cal que tinguem por a la mar, sí que respecte en temes de corrents i això, ja se sap que hi ha algunes platges on és més freqüent que hi mori, que hi hagi gent que es pugui ofegar perquè hi ha certes corrents, no?, que es provoquen allà, doncs, bueno, si sabem que aquestes platges, doncs, també es poden evitar i ja està, bueno, on amb més cura, doncs no entra tan a dins, i fer cas sobretot de les banderes, de serveis de socorrisme o de diferents avisos que ens puguin donar el nostre ajuntament o així, perquè bueno, és per la nostra seguretat, no per res més.
1: Doncs queda dit, tanquem aquest programa dedicat a taurons, meduses i pors d'estiu, que són vàries, en tot cas, tranquil·litat. Avui el Xavier Pedro, del GP, que ens ha apropat tot això, i bé, ja ens has dit, estigueu tranquils amb els taurons, amb les meduses, i amb, com dèiem, aquestes barquetes de Sant Pere, que tampoc són perilloses, no?
0: Uh-huh. A gaudir de la platja, que és un lloc ben bonic i un espai natural.
1: Doncs queda dit, recordem, JAPE, que té també els seus canals, per si us voleu posar en contacte, recordem-ho, no? Té pàgina web...
0: Mm-hmm. Té una pàgina web que és jpeg.cat i xarxes socials, que ja s'hi van penjant diferents coses, i bueno, animar a tothom que ho segueixi i a participar també amb l'entitat.
1: Moltes gràcies i fins a propera.
0: Moltíssimes gràcies, encantat d'estar aquí. Adeu.
1: Adeu.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Res pot completar, jo només vull tornar aquell juliol, tu i jo, tabac, flors i un balcó. Res pot ser igual, el temps ja ho ha oxidat, el que vam ser tu i jo.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Hola a tothom i benvinguts al nostre podcast. Som la Núria, la Marta i jo la Ingrid i som estudiants del Grau Superior d'Educació Infantil de l'Institut Alexandre Galí. I avui venim a parlar sobre la situació del sistema educatiu d'avui dia.
2: Exacte, intentarem fer una petita reflexió crítica però també realista, des del punt de vista dels futurs educadors.
3: I sobretot parlarem de què està passant a les aules, què funciona, què no i com ho veiem nosaltres des de la nostra experiència a les pràctiques.
1: Clar, volem tractar aquest tema ja que creiem que és un tema molt important perquè l'educació afecta directament a tota la societat.
2: Sí, i moltes vegades es parla del sistema educatiu des de fora, però nosaltres avui ho farem des de la mirada d'estudiants que han estat dins de les aules durant les pràctiques.
3: I també des de l'experiència personal, perquè moltes de les coses que comentarem les hem vist de primera mà, mentre realitzàvem pràctiques o simplement a la nostra mateixa escola.
1: Vale, doncs començarem parlant de com està el sistema educatiu actualment i volia preguntar que si haguéssim de definir amb una frase, doncs què diríeu?
2: Jo diria que està en canvi constant. Hi ha molts canvis, però a vegades sembla que no acaben d'arribar bé a les aules.
3: Sí, totalment. I també crec que hi ha una gran diferència entre la teoria i la pràctica. Sobre el paper, tot és molt innovador, però després de les escoles no sempre es pot aplicar tot el que ens proposen.
1: També trobem el tema de la manca de recursos, no? Moltes escoles no tenen prou personal o materials per poder donar una bona educació i acompanyament dins de les aules.
2: I això afecta molt la qualitat educativa. Per exemple, ratios molt altes fan difícil una atenció individualitzada, sobretot a infantil, que és una etapa clau. Els nens necessiten molta atenció i això requereix temps i professionals. Per tant, és necessari que tinguin en compte que necessitem més temps a l'aula o inclús ratios més baixes.
3: Jo, per exemple, a la llar on vaig estar hi havia 20 alumnes a les classes D2 i només una TEI per classe. Era molt difícil arribar a tots i per això sempre ens han agraït tant la nostra ajuda com a alumnes de pràctiques, perquè si no, no arribarien a tot i els hi és molt més difícil.
1: Jo les vaig fer a la mateixa llar que ella i la veritat que sí que es notava molt la necessitat de la nostra ajuda en el dia a dia, perquè al final els hi van treure molta feina de sobre. I en quant als recursos, sí que ens tenen bastants, però encara així, sent pública, es nota la manca de recursos, més les joguines i més materials didàctics.
3: I a més, és que no és només anar a classe i fer com a mestre, sinó que també tenen una gran càrrega administrativa.
2: Sí, moltes vegades han de dedicar molt temps a informes, reunions, i això treu temps per preparar activitats per a l'aula i implicar-nos més en els alumnes. Això pot acabar generant estrès i cansament.
1: Clar, perquè al final no només treballem les hores que estem dins de l'aula, sinó que també s'emporten feina a casa per preparar els materials, les activitats o reunions.
2: Exacte, i la gent pensa que quan acaba l'horari escolar ja han acabat de treballar, però no és així.
1: I això, a llarg termini, també pot afectar molt a l'actitud i la motivació dels mestres. Si tens una càrrega constant i poca ajuda, és fàcil acabar saturat.
3: Jo crec que si tinguéssim millors condicions, també es notaria directament en la qualitat de l'educació, és a dir, en la manera de treballar, les ganes, el temps i la preparació de les activitats i treballs de classe.
2: Una altra cosa que volem recalcar és que què penseu sobre el paper dels mestres a l'aula avui dia?
1: Vale, doncs jo crec que és molt més complex que abans. No només ensenyem continguts, sinó que també eduquem emocionalment, gestionem conflictes i treballem amb les famílies. I moltes vegades fan gairebé referents personals per als alumnes.
3: Sí, i a més hi ha molta pressió. S'espera que siguin creatius, digitals, que s'adaptin a cada alumne, que innovin, tot alhora. I això no és gens fàcil en el dia a dia d'una aula. Per això, també necessitem conscienciar de la nostra feina i que realment no podem amb tota la càrrega que es porta a sobre.
2: I no sempre tenen la formació o el suport necessari per fer front a tot això. A vegades se'ls demana molt, però no se'ls dona prou eines.
1: Exacte, i més que cada aula és diferent. Hi ha diversitat de nivells, de ritmes, d'aprenentatge i de situacions personals. I el mestre ha de saber gestionar-ho tot al mateix temps, bàsicament quasi exercint el paper de psicòleg per poder entendre a tots i totes. I carregar amb totes les diversitats i situacions que hi troben.
3: També crec que la societat no sempre valora prou la feina dels docents. Moltes vegades es ve com una feina fàcil o amb moltes vacances, però la realitat és molt diferent. Com ja hem dit abans, no només es treballa a les hores de classe. Fora fem més feina i moltes vegades ens emportem els problemes que té cada família i els alumnes per a poder trobar solucions i vetllar pel seu benestar.
2: Sí, hi ha molta feina invisible. Preparar classes, tallers, reunions, formacions per continuar creixent en l'àmbit... Tot això no es veu, però ocupa molt de temps.
1: I això pot acabar afectant la motivació. Si no et sents bé i relaxat, és molt difícil mantenir una energia i ganes.
3: Tot i així, també és veritat que hi ha molts mestres amb molta vocació, que s'impliquen moltíssim i que fan una feina increïble cada dia.
2: Al final, són una peça clau del sistema educatiu i aquests marquen la diferència de molts, traient somriures a molts alumnes i motivant aquells que no els agrada estudiar, per exemple.
1: Totalment, sense docents motivats i ben preparats, qualsevol canvi educatiu es queda només a la teoria i paper. I com a estudiants d'educació infantil, com penseu que veiem aquesta etapa d'avui dia?
3: És una etapa molt més valorada que abans, però encara no prou. Molta gent pensa que només és jugar, i no és així.
2: Clar, la clau d'aquesta etapa en realitat és el joc, ja que és la base de l'aprenentatge.
1: Exacte, a través del joc, els infants desenvolupen diferents habilitats i la base dels seus coneixements, però és clar que no només és això.
3: Nosaltres hem de preparar diferents activitats a dins de la seva edat i al seu nivell cognitiu perquè es puguin desenvolupar globalment, a més de fer un seguiment de cada infant per veure si evoluciona correctament i atendre les necessitats que tinguin, ja que encara són petits i es necessiten en tots els sentits.
1: Som un referent per a tots ells, i més aquelles edats que és quan comencem a aprendre i establir els seus primers coneixements i el contacte amb la vida.
3: Una altra cosa és que avui dia també hi ha més consciència sobre la importància de l'educació emocional, i això ja és un gran pas.
2: Però també hi ha reptes, com l'ús de pantalles des de molt petits. Cada cop formen més part del dia a dia dels infants, i això pot afectar la seva atenció, la manera d'aprendre i fins i tot les relacions socials.
1: Sí, és un tema molt important, i per això avui també parlarem sobre la tecnologia i el seu impacte en l'educació, perquè cada cop és més present en el seu dia a dia dels infants. Com creieu? Que ajuda o perjudica?
3: Depèn de com s'utilitzi. Pot ser una eina molt útil, però també pot ser una distracció si no hi ha un bon control. Però penso que en edats tan petites com infantil no és necessària, a no ser que hi hagi algun infant amb alguna dificultat, trastorn o incapacitat per comunicar-se de manera directa i que hi hagi de fer a través de la tecnologia.
1: A infantil, per exemple, penso que s'ha d'utilitzar molta cura, perquè els infants estan en una etapa clau, que és el desenvolupament i la necessitat d'experimentar el seu entorn real, fer activitats més manipulatives i tenir més contacte amb el món real.
2: Sí, perquè el desenvolupament ha de ser molt, molt més sensorial i experiencial. Tocar, moure, jugar, explorar... Les pantalles no poden substituir això.
3: Tot i això, vivim en una societat digital i no es pot ignorar. La tecnologia pot ser útil, però també una distracció, si no es fa servir bé. Per això penso que a primària sí que es podria començar a introduir aquesta eina de manera equilibrada i educativa.
1: Exacte, el repte és trobar l'equilibri, és a dir, utilitzar amb un objectiu pedagògic, educar amb l'ús responsable i comptar també amb el paper de les famílies. Al final no és una bona ni dolenta, tot depèn de com s'integri en l'educació.
2: Abans d'acabar aquest bloc, volem parlar breument d'un altre aspecte molt important. En l'educació actual, el paper de les famílies en el procés educatiu dels infants.
1: És fonamental, perquè l'educació no depèn de només de l'escola, sinó és una responsabilitat compartida entre mestres i famílies. Per tant, hi ha d'haver-hi una coordinació amb la família i escola per poder créixer junts i tenir un benestar per l'alumne.
3: Tot i això, a la pràctica sovint hi ha desconnexió entre el que es treballa a l'escola i el que es viu a casa, o fins i tot expectatives diferents sobre com s'ha d'educar. A vegades els mestres intenten fomentar hàbits, valors o rutines que després no se segueixen a casa i això pot generar confusió en els infants.
1: També hem de tindre en compte que no totes les famílies poden implicar-se de la mateixa manera, ja sigui per temps, situacions personals, etc. I això pot acabar generant desigualtats en el seguiment dels infants. A més, hi ha una cosa que es nota molt, que són els pares i les mares que prioritzen abans unes notes acadèmiques que no tant el benestar emocional dels seus fills i el desenvolupament personal.
2: Exacte, i aquí és on moltes vegades poden aparèixer conflictes o malentesos. Per això és important que hi hagi diàleg i confiança entre les dues parts i mantenir una comunicació constant i clara entre escola i família.
3: Quan aquesta col·laboració funciona, l'infant se sent molt més acompanyat i el seu desenvolupament educatiu és molt més fàcil. A partir d'aquí, i per anar tancant el debat, ens plantegem una última qüestió relacionada amb tot el que hem comentat. Quins són els principals reptes del sistema educatiu actual i què es podria millorar?
1: Per mi, un dels reptes més importants del sistema educatiu actual és la falta de recursos en molts centres. Encara que avui dia hi ha escoles amb classes amb massa plenes, manca de personal de suport i pocs recursos materials. I això acaba generant desigualtats molt grans entre els alumnes, perquè no tots tenen les mateixes oportunitats depèn del centre on estudien o al barri on viuen.
3: Sí, totalment. I a vegades aquestes diferències es noten moltíssim. Hi ha centres que tenen més recursos tecnològics, espais més adaptats o més professionals de suport, mentre que d'altres han de fer amb molt poc.
2: I el problema és que això acaba afectant directament l'aprenentatge i el benestar dels infants, perquè si un mestre té massa alumnes o no té suport suficient, és molt difícil poder atendre a cada infant com realment necessita.
1: Exacte, i especialment a les etapes com a infantil, on l'atenció individualitzada és tan important. Els infants necessiten temps, escolta i acompanyament constant.
3: Jo també destacaria molt la necessitat de formar millor els docents i oferir-los més suport. La realitat de les aules avui és molt diferent de la d'abans. Hi ha molta diversitat, diferents ritmes d'aprenentatges, necessitats educatives especials i també moltes dificultats emocionals.
2: Sí, i moltes vegades els mestres han d'afrontar situacions complicades, sense tenir prou eines o preparació. També crec que és clau adaptar-se als canvis socials i a les noves necessitats dels infants i les famílies, i entendre'ls de primera mà.
1: Sí, i n'hem d'oblidar tampoc la importància de potenciar la educació emocional, perquè és essencial per al desenvolupament personal dels infants, encara que també crec que és una falta més de suport emocional pels mateixos docents. Moltes vegades no es parla molt dels infants, però poc del desgast emocional que viuen els mestres.
3: És clar, perquè ser docent avui dia implica molt més que ensenyar continguts. També han de gestionar conflictes, emocions, reunions amb famílies, pressions del sistema, i tot això acaba passant molt.
2: En conclusió, l'escola també hauria de ser un espai segur on els infants se sentin escoltats i compresos, i els professors amb motivació i prou recursos per fer bé la feina i acompanyar els alumnes en el seu creixement.
1: Per acabar, després de tot el que hem comentat avui, amb què us quedeu principalment?
2: Jo em quedo amb la idea que el sistema educatiu té moltes mancances i molts aspectes que encara s'haurien de millorar. Però al mateix temps crec que també hi ha molt potencial. Hi ha professionals amb moltes ganes de fer canvis i d'oferir una educació més innovadora.
3: Sí, jo també penso això. I sobretot em quedo amb la idea que nosaltres, com a futures educadores, també podem formar part d'aquest gran canvi.
1: Clar, i al final moltes vegades els petits canvis dins d'una aula poden tenir un gran impacte a la vida d'un infant.
2: I també crec que és important continuar reflexionant sobre l'educació, qüestionar-nos coses i no conformar-nos amb un sempre s'ha fet així.
3: Sí, perquè la societat canvia constantment i l'educació també. Els infants d'avui dia necessiten una educació que no només ensenyi continguts, sinó també emocions i eines per afrontar el futur.
1: I especialment a l'etapa d'infantil, que és on construeixen moltes més bases del desenvolupament personal.
3: Perquè educar no és només ensenyar, sinó també acompanyar, escoltar, entendre i ajudar a créixer.
2: Esperem que aquest podcast us hagi fet reflexionar una mica més sobre la situació actual del sistema educatiu.
1: Gràcies per escoltar-nos i fins la propera.

0: quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai del Nou de Garraf. Avui ens acompanya la Mireia Balint, que és tècnica de turisme del Nou de Garraf. Benvinguda, Mireia, què tal?
1: Hola, benvinguts a tots, benvingudes.
0: I bé, la tenim aquí per parlar del Tardeo Turístic del Garraf, una jornada que fa uns dies es va celebrar doncs, a Vilanova i la Geltrú. En tot cas, Mireia, explica'ns una mica, no? Primer de tot, situa'ns quan va tenir lloc aquesta jornada i com es va anar desenvolupant.
1: Doncs aquesta jornada va tenir lloc el passat dijous 21 de maig. El Feeling a Vilanova ens va cedir aquest espai tan emblemàtic de Vilanova, on vam poder gaudir de la platja, dels vaixells, tot, no? Tot el que hi ha allà en el port. I la veritat que va ser un espai super agradable i on la gent va gaudir moltíssim perquè va poder parlar. Teníem música baixeta perquè no deixa de ser un tardeo i volíem que sigués doncs, aquest ambient, no? I es va aconseguir.
0: Hem vist doncs, que vau aplegar doncs, com una centenar de persones. No? Qui pren part? No? Qui està convidat? No? I també aquest objectiu, no? De què és el tardeo turístic de la Garraf?
1: Doncs eren unes 122 persones i un total de unes 100 empreses. Hi havia una representació molt diversa del sector turístic. Parlem de que hi havia allotjaments de tot tipus, restauració, cellers, enoturisme, producte local, empreses d'activitats i experiències i guiatge, cultura, festivals, organitzacions i suport d'esdeveniments, agències d'incoming i d'intermediació turística, comunicació, màrqueting, serveis digitals, serveis d'assessoria d'empresa, de consultoria, de comunicació, gremis, evidentment, associacions de comerç i associacions de turisme i, evidentment, administració pública.
0: Tot plegat és una mena de dinàmica, no? Del networking, no? Com es desenvolupa? És a dir, ara imaginem-nos que arribem a la jornada tardeo turístic del Garraf. Què ens trobem com a empresa? Què ens aporta i què ens trobem? Com és aquest dia, aquesta jornada?
1: Doncs aquest any, que és el tercer any, que és la tercera edició que fem, ho vam fer una miqueta amb innovacions. Va estar bastant divertit perquè en principi sempre fèiem un networking lliure, és a dir, venien les empreses i tothom doncs, podia parlar amb qui volgués, no? Vam notar doncs, que potser hi havia empreses que es quedaven una mica fora perquè al igual d'altres empreses es coneixien i parlaven elles i elles no podien accedir-hi. Aleshores, aquest any vam fer una metodologia diferent i la dinàmica era, doncs, hi havia 10 grups. Aquests 10 grups es formaven, o sigui, la persona que venia tenia una acreditació on tenia el número de grup, el que formava, i n'hi havia tres rondes participatives. Tres rondes de 10 minuts. En aquests 10 minuts, l'empresa tenia que explicar en un minut cadascuna, que al principi es van com dir, no ho aconseguirem, i evidentment sí, al final va estar molt bé perquè ho van aconseguir tots i estaven contents, era qui sóc, què ofereixo i què vinc a buscar, no? Uh-huh. En un minut. I ho van aconseguir. La veritat és que és viable. I total, que hi havia tres rondes. Cada ronda ells tenien un número de grup. Aleshores, quan acabaven aquells 10 minuts, havien d'anar a un altre grup. I mai s'ajuntaven les empreses. Vull dir, amb les que havies parlat abans, que igual eren un grup eren grups entre 8 i 12 persones, no tornaves un altre cop a coincidir. Per tant, hi havia molta més varietat, hi havia més capacitat de poder parlar amb d'altres empreses i això és un dels punts forts que més ha agradat aquest any, no? Perquè la gent ha pogut tenir molta diversitat.
0: Bé, doncs hi entenc doncs, que això, encara que potser no ho sembli d'entrada, dona uns fruits futurs, no?
1: Sí, correcte. Això les empreses han pogut gaudir del fet de poder tenir més contactes, no? Contactes que abans no tenien i han pogut establir-se en aquesta jornada. Nosaltres sempre els hi enviem a prèvia autorització de les empreses tots els contactes el dia següent a tots els assistents. Uh-huh. el fet que fa que si algun, ostres, m'ha quedat per dir o volia contactar amb una empresa en qüestió, doncs ho tenen un llistat i els hi facilitem.
0: Parlem una mica d'aquestes dinàmiques, no? Com són? És a dir, jo m'inscric al e-working, com és aquesta dinàmica en la qual, doncs, una vegada es fa aquesta presentació breu?
1: Sí, ells feien en aquest torn de rondes, que tenien un minut cada empresa, doncs es presentaven dient qui són, què fan, què oferien i quins eren els seus interessos també, que eren el que volien aconseguir, no? Per tant, les altres empreses doncs també tenien l'oportunitat de poder dir, ostres, hi ha una empresa que m'interessa, doncs li vaig explicar el que faig jo perquè segurament hi haurà aquí una possible col·laboració. A partir d'aquí, quan acabava aquesta ronda, canviaven de grup, tornaven a conèixer altres empreses, així fins a 3 cops, i després tenien una hora de networking lliure, per tant, amb qui ells anaven amb uns papers que els havíem donat nosaltres, amb les empreses i els contactes, i anaven fent un check, no? I si aquesta empresa doncs interessava, després l'anaven a buscar en aquest networking. I, bueno, doncs, si no era així, perquè igual no els hi faltava temps o el que sigui, nosaltres el dia següent els hi enviàvem els contactes, per tant, agafaven aquest contacte i es posaven en contacte amb ells.
0: Per tant, es van organitzar petits grups, van anar doncs, fent aquesta presentació, aquest new working, i bé, són 3 anys, no?, d'experiència, i entenc doncs, que són empreses d'àmbits molt diferenciats, d'elles han participat un total d'un centenar de persones. No sé, quin és el resultat d'aquestes experiències, doncs, tenint aquest precedent, no?, de que no és la primera jornada?
1: Doncs en principi en l'enquesta de valoració que vam enviar el dia següent vam tenir una molt bona valoració en el fet sobretot de l'organització, els hi va agradar moltíssim això del tema de les rondes, el fet de que ells poguessin parlar amb empreses que potser no haguessin pensat en que podien tenir algun tipus de sinergia i que els hi facilitis aquesta trobada. Hi ha empreses petites que ho valoren molt. És el tercer any que ho fem, és el tercer any que fem innovacions amb el tema de la metodologia, també amb el tema de la incorporació de regals, i que també ha agradat moltíssim perquè els hi dona molta visibilitat a les empreses també, no? El fet de, ostres, doncs jo faig formacions d'IA, no? Per exemple, o jo faig, no sé, un guiatge per Sitges que és exclusiu per al sector mais, no? Per exemple, el de negocis. Ostres, doncs hi ha una empresa que està interessada, li venen molta gent del mais i està interessada, doncs connecten. El bon ambient també, el feeling va fer molt amb aquest aspecte, estem molt agraïts, ens va ajudar moltíssim. La diversitat d'empreses, hi havia moltíssimes empreses de tot, evidentment del sector turístic, però també serveis empresarials de tot tipus. Això ajuda a que siguem, que hi hagi més varietat. La possibilitat de conèixer nous agents del territori, evidentment. I aquest format combinat de les rondes guiades amb el networking lliure també els facilita molt a les empreses poder parlar amb molta gent. I això va ser una de les coses més ben valorades.
0: Clar, si ens imaginem una mica la radiografia de tipologia, no?, d'elles, hi ha de tot.
1: Sí.
0: Allotjaments,
1: cellers, producte local, restauradors, restauració, experiències, activitats de guiatge que dèiem, serveis d'empreses, assessories, de tecnologia també hi havia, gestors d'allotjaments, hi havia molta diversitat.
0: I també hi ha l'administració pública.
1: Correcte,
0: com a tal, no?
1: Sí.
0: Hi ha hagut representació de Cubelles pel que
1: sí.
0: fa a l'administració i pel que fa també a una de les entitats culturals de Cubelles. Parla'ns concretament també
1: sí.
0: del nostre municipi, no?
1: Doncs de Cubelles, evidentment, va haver presència institucional i vam tenir també el plaer de tenir el Cubelles Noir, que no deixa de ser una participació d'activitat cultural i festiva molt important aquí a Cubelles. Així que, bueno, doncs ells també van poder fer i establir contactes i, bueno, i molts contactes interessats en aquest festival, no? que a més des de nosaltres, des de No de Garraf, també promocionem mitjançant el segell Garraf Sona.
0: Que de fet estan, no?, dins el, d'aquest
1: sí,
0: segell.
1: Correcte, que a més vam treure la nota de premsa fa relativament molt poc, perquè ja tenim tot el cartell de tots els programes. Aquest any són 26 festivals, i evidentment Cubelles Noir, La Verema, Cobermut, vull dir, de Cubelles tenim molta participació també.
0: Uh-huh. I per tant, doncs, hi ha aquest Garraf Sona, que sí, també vulguis o no, va combinat amb aquest tardeo turístic, perquè al final són moltes les activitats que feu des del NODE.
1: Correcte, perquè dins del tardeo hi havia d'altres festivals, estava Temps de Vi, la representació, estava la representació també del monocicle, vull dir, al final, clar, estem fent una feina de donar a conèixer, de visibilitat, de promoció, que a vegades costa tant d'entendre, no? I el que volem és facilitar, no?, aquestes sinergies, aquesta col·laboració, que cada vegada siguem més grans i ens donem a conèixer com una capital, com una comarca de cultura, de gastronomia,
0: d'esports, perquè hi ha també activitats, no?, nàutiques, no?, esportives.
1: Sí, sí, ara en Cubelles tindrem, sí, també la festa de la bicicleta a finals de mes. Això també ho promocionem per l'agenda comarcal. Bé,
0: moltíssimes activitats també d'aquí del municipi. No esteu, sí, molt en connexió també amb els professionals tècnics aquí de turisme,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, fem una, o sigui, ells faciliten moltíssim la informació i nosaltres doncs fem la promoció, evidentment. Cada 15 dies amb els butlletins de NODE ho enviem a tot el nostre directori, que són gairebé 6.000 contactes. I, clar, i fem la difusió, doncs, de tot el que es fa, sobretot també de Cubelles, evidentment.
0: Uh-huh. I deies aquests contactes, no?, mutus, per conèixer, doncs, empreses d'àmbits diversos, allotjaments, no? Cubelles també té el seu allotjament, encara que potser no tinguin grans hotels, no?, però sí, i sobretot en època estival, no?, que potser és quan hi ha més peticions, no?
1: Sí.
0: Com es mou, també, des del NODE? Hi ha una connexió, també, no?
1: Sí, sí, sí, nosaltres, quan ens demanen, no sé, per exemple, ostres, que volem, no sé, ara per exemple ve una activitat o ve un La Verema, no?, al setembre, doncs potser hi ha més afluència, evidentment, no?, i nosaltres intentem ajudar-los a gestionar aquest tràfic, no?, de dir, bueno, si necessiteu qualsevol tipus d'assessorament, ajuda o el que sigui, nosaltres NODE són moltes coses juntes. A vegades ens és molt complicat inclús explicar-nos què és
0: el que
1: podem aportar, no? Sí. Nosaltres sempre diem, digue'ns què necessites i nosaltres busquem la manera d'ajudar-te, no?
0: Clar, però en un festival, no?, que moltes vegades necessites tant la restauració com l'allotjament, no?, perquè o vols fer activitats, no?, perquè el festival en Cubelles Noir, sabem, perquè va entrevistar el seu comerç, el Xavier Borrell, no?, que moltes vegades també ells mateixos, tota aquesta gent que ve aquí a Cubelles, a les taules rodones, no?, escriptors i tal, els hi organitzen també tota una jornada d'activitats, també els han d'allotjar, necessiten llocs, no?, per dinar o per sopar.
1: Correcte.
0: Aquí aquesta connexió també és mútua, no?
1: Sí, sí, sí, nosaltres els hi podem oferir, o sigui, inclús, clar, nosaltres moltes vegades fem trips d'influencers o que ens demana de diputació, doncs aquesta combinació d'un allotjament amb una activitat, amb un celler a Sant Pere de Ribes, no?, que els puguis portar amb un celler, els podem ajudar moltíssim.
0: Uh-huh. I a nivell també de municipi, no?, de regidoria, clar, tenim les oficines de turisme, no?, però a vegades també el municipi organitza activitats aquí al municipi. Tot això també es vol projectar figures com pot ser un museu, no?, el del Charlie Rivel o les platges de Cubelles. Durant l'any es van fent activitats, sí, i suports conjunts, no?
1: Nosaltres, des de l'agenda comarcal, és on promocionem totes aquestes activitats. Quan hi ha el Cobermut, quan hi ha, per exemple, jornada de portes obertes en el Charlie Rivel, doncs nosaltres ho promocionem i cada 15 dies tot això està actualitzat. Intentem donar la major visibilitat possible. Uh-huh. I amb això sí que Som representació.
0: Entenc que ara el turisme es mou moltíssim en aquestes èpoques que ja estem entrant, no? O sigui, ens quedaran uns mesos amb molta feina, suposo que el Node també,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí,
0: són
1: sí,
0: més
1: sí.
0: intensos sí. Aquests mesos.
1: Sí, el que passa és que justament el juliol i agost és quan intentem deixar el sector turístic, per això sempre fem el tardeo i aquestes coses abans,
0: sí.
1: Perquè sabem que tenen molta feina, el potencial és molt gran en aquest aspecte. I aleshores, som els que intentem, estem aquí per si voleu fer una promoció, però no fem aquesta, no sé, per exemple, el projecte de cicloturisme que també portem, que esperem que surti a la llum ja les rutes al mes de setembre, octubre, doncs, continuament estem parlant amb els allotjaments o estem parlant amb algun tipus d'empresa d'activitat turística, durant el juliol i agost intentem evitar, perquè sabem que tenen molta feina i que és complicat, així que,
0: Esteu per assessorar, però els tardeos, no?
1: Aquestes, sí.
0: o altres networkings els feu en èpoques que ells puguin també assistir-hi,
1: sí.
0: no? O participar d'aquestes jornades, el que...
1: Pensant molt també en la restauració, sí. que sempre és el punt més feble, no? De dir, ostres, és que entenem, no? Que segons quines hores, segons quins dies, és molt complicat poder deixar el negoci i estar en un acte com aquest. Tot i així, nosaltres sempre us convidem a que vingueu, perquè crec que, encara que sigui una horeta, treus profit, contactes i possibles col·laboracions que poden ajudar molt al municipi.
0: Abans d'acabar, també parlàvem doncs, que aquest espai de relació professional ha incorporat novetats, no? I enguany una dinàmica de sortejos. Com va anar això?
1: Sí, el sorteig, hi havia moltes empreses, no sé si ho he comentat abans, del fet de que ens va sobtar moltíssim, no?, la participació que hi va haver. Hi havia regals de tot tipus, des d'experiències en nàutica, en submarinisme, cellers, tastos, restaurants, menús, inclús un curs d'IA. Tot això, clar, quan ho vam rebre, pensàvem que serien poquets, doncs vam dir, ostres, com gestionem tot això, no? I volíem donar un per un, perquè volíem reconèixer, donar visibilitat a aquella empresa que estaven allà, en aquell mateix networking, i que estava sent tan generosa, no? Aleshores, doncs, vam fer dos tipus de dos sortejos. Un es va fer seguidament de les 3 rondes de participació del networking, i el segon uns 10 minuts abans del tancament, i aleshores pues, repartíem amb uns números, donàvem uns números a l'entrada a cada una de les persones. Si venia gent de l'empresa i venien 2 persones, pues, un per cada persona. I aleshores, doncs, bueno, amb una a l'atzar, doncs, posant la mà i traient un número davant de tothom, doncs fèiem el sorteig i ja està, i bueno, van ser doncs pràcticament uns 30 regals, 30 i algo. Va estar molt bé.
0: Molt bé, doncs, clar, qualsevol persona li pot tocar qualsevol experiència, no?
1: Sí.
0: I d'aquesta manera encara és més fàcil, no?, conèixer...
1: Exacte, perquè nosaltres...
0: Aquella empresa, què fan, no?
1: En aquell paper que els hi donàvem, que era un voucher, doncs els hi donàvem el nom del proveïdor i ells ja es posen en contacte amb aquella persona. Nosaltres no intercedim en res, vull dir, només amb el fet de donar el sorteig i posar-los en contacte.
0: Molt bé, doncs esperem que d'aquí també deixin noves sinergies, no?, i col·laboracions entre ells. Què ens deixem? Fem una cluenda, una mica de tot plegat, un resum del
1: doncs,
0: que vulguis destacar.
1: Doncs, primer, que la valoració ha estat molt bona i molt positiva en el tema de l'organització, que és la part que ens correspon a nosaltres, i d'aspectes de millora, doncs, evidentment, també, vull dir, per l'any que ve, doncs, ens demanaven tenir una miqueta més de temps en les rondes, no?, que els donàvem un minut, no?, d'exposició, tot i així es va aconseguir, però sempre és més còmode, no?, el fet de dir, ostres, donem un minut més, no?, potser, o sigui, més temps a les rondes, potser fer grups encara una mica més segmentats, no?, tot i que hi havia molta diversitat, i bueno, en principi ja està, he convidat tothom de Cubelles, restauració sobretot, que es va trobar a faltar una miqueta, no?, del fet de la restauració i els hotels, o els allotjaments, i que vinguin el proper any
0: I tant.
1: Que sempre hi ha, doncs, això, una estona agradable per passar i per poder fer contactes.
0: Doncs ho deixem aquí, Mireia Balint, tècnica de turisme del Node Garraf, gràcies per la teva aportació aquí a la secció del Node, a Ràdio Cubelles, i que bé, que vagi molt bé d'aquí un any, no?, la quarta jornada, i tot el que aneu tirant endavant des del Node. Moltes gràcies per la teva col·laboració aquí al programa.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Ràdio Cubelles.
1: We'll up the brand new flavor. Righteous. This one for the people here.
2: Molt, molt, molt bona tarda. Estem aquí estrenant el quart programa de Pilars al Vent amb els meus col·laboradors de sempre, Nogui.
3: Hola, bones.
2: El Jordi Lora.
4: Bona tarda.
2: I el Nil Sánchez.
5: Bones.
2: I avui tenim un convidat especial, ja que no portem a ningú de pinya ni a ningú de troncs, sinó que portem a un tècnic de troncs. En aquest cas, el cap de troncs, Magí García. Molt bona tarda.
6: Bona tarda.
2: Això serà un programa més especial perquè sí que parlarem de, o ja en seguirem parlant de castells, no parlarem d'una posició concreta, sinó parlarem de la funció que té ser cap de troncs a una colla castellera. I en aquest cas, primer el que nosaltres sempre fem abans de començar amb les preguntes més castelleres és el nostre company Nogui et farà unes preguntes, vale? Una mica més personals perquè la gent, els oients et coneguin i et tinguin una mica més present.
3: Bueno, t'explicaria com funciona, però seria tonteria, perquè ja ho saps. Llavors, anem amb les preguntes.
6: Estàs assumint que he vist els programes?
3: Te les saps, te les
2: saps. Espero que hagi vist els
3: programes. I si no te les saps, és culpa teva, no està preparat.
6: Vale, vale, vale.
3: Primer de tot, la pregunta és... Bueno, volem saber si el que et dediques a la teva vida ve influenciar, o sigui, influència que tu estigues als castells. Per tant, volem saber de què treballes o... de què estudies i a què et volies dedicar quan eres petit i si creus que el teu treball o el teu estudi pot enfocar-se al món dels castells.
6: A veure, jo treballar no. Jo sóc estudiant d'enginyeria informàtica a Vilanova. I, bueno, realment de petit sempre deia que volia ser inventor, per tant, crec que no és cap feina en concret. Però, i no crec que la meva feina o el meu sector es pugui enfocar als castells. Més que res perquè suposo que sempre quan, sobretot en el meu cas, que és tècnic de troncs, que has de fer els castells, sempre vols com aportar el teu granet de sorra. I en el meu cas m'ho vaig tirar cap al meu camp i crec que els castells... O sigui, no pots posar algú a un computador tan humà com són els castells. Perquè encara que calculis totes les variables, sempre et quedarà milers que no tens en compte i per tant no crec que cap ordinador pugui ser capaç d'aportar molta cosa més de la gestió que pot ser ja més part de junta que no de tècnica, perquè és això, crec que els castells són tan humans que és impossible.
3: Vale, ara per tocar una miqueta més món de castells, vull que ens parlis del primer record que tens de castells, és a dir, tots tenim un record de dir... Jo veia, per exemple, la Diada de les Neus i veia els Bordegassos, però no em transmetia una altra cosa. I jo sempre poso l'exemple l'intent de 4 a 8 aquí, un estiu aquí a la plaça de Cubelles, a la plaça de Vila. Quin és que em va fer sentir el que eren els castells i volia endinsar-me en aquest món? Quin és el teu moment casteller, per així dir-ho? El teu moment que dius,

0: vull ser part d'això?
1: Sincerament, jo vaig entrar a Castells perquè el meu pare ja estava ficat dins. I un dia a plaça, l'Àngel Moreno, que crec que és més que conegut per la majoria de nosaltres que ens hem embolicat en aquest món, almenys a Castells del Foix, em va mirar a plaça i em va dir: tu ets Terç. I jo, què? Què és esto? I res, un dia vaig tornar a Cubelles, en aquell moment no tenia carnet, per tant havia d'esperar-me al meu pare a que em pugés a casa, i ja estava a Castells. I jo vaig anar a assaig, i bueno, una companya nostra, la Olga, Yagüe, em va dir: posa't la faixa. I jo, per què? Què voleu fer amb mi? I res, crec que aquest és el primer record que tinc, perquè realment en experiències anteriors només recordo saber què són els Castells, un amic meu a primària dir: soc enxaneta de Bordegassos, però poc més. Però és això, crec que el meu primer record és el meu primer assaig.
0: Vale, amb el teu...
2: Crec que és el quart convidat que ve, i el quart convidat que ha dit que l'Àngel la va incitar a fer Castells aquí a Cubelles.
0: Sí. Bueno, la següent pregunta no te la faré perquè ja l'has respost, perquè era: què et va dinsar el món dels Castells? I literalment ha sigut la resposta de l'anterior. I ara passem a les preguntes interessants, les bones de veritat.
1: Aquestes rares.
0: Efectivament, les que van fer els meus nens de nostre escolar. Primera pregunta: és el moment exacte de començar la diada i només tens un mocador, on va? A la mà dreta, a la mà esquerra o a la faixa?
1: Aquestes opcions?
0: O si vols donar alguna més, posa alguna més.
1: A veure, si no porto cinturó, al cinturó. Si porto cinturó, a la faixa.
0: Vale. Si fossis un gelat, quin sabor series i per què?
1: Xocolata blanca, i perquè és el meu preferit.
0: Vale. Dins del món i la fauna d'una colla castellera, quin animal creus que series?
1: A veure, jo sempre he dit que, en plan, si vull ser un animal, voldria ser un gat, però crec que no s'aplica perquè la meva agilitat no és la meva característica principal en el món dels Castells. Però bueno, si em puc quedar amb el gat, em quedo amb el gat.
0: Sí, doncs amb el gat. I la pregunta estrella, o estrellada, perquè bueno, pel que és: si fossis una pedra, quin tipus de pedra series?
1: Pissarra.
0: Una pissarra, per què?
1: No ho sé, crec que perquè ho associo als Pirineus, i el meu esport preferit és l'esquí.
0: Vale. I ara ens queda la pregunta que va fer l'últim convidat, que va ser David Manfield. Defineix una colla castellera, que és, o sigui, que és una colla castellera, només amb una paraula.
2: Complicada aquesta pregunta, eh?
1: Amb una paraula. No sabria dir-te amb una paraula. Dedicació.
2: Molt bona pregunta aquesta. Molt bona resposta. Per aquí ja anem a fer... explica'm una mica més, ja que no sigui només amb una paraula. Per què?
1: O sigui, per què la meva resposta? O...
2: sí, per què dedicació?
1: Bueno, suposo que també la meva visió ve una mica per ser tècnica, però al final Castells, una vegada que t'enganxa, i t'enganxa molt...
2: Bastant. Ja ho va dir el Marfil, que no podia dir, però que és com una droga. Ho va dir.
1: Però no sé, crec que és dedicació, perquè almenys en el nostre món, vinc com a tècnic, per tant parlaré com a tècnic, els Castells ja no és estar cada dimarts o divendres, en el nostre cas, estar hores amb la teva gent de Castells o fent Castells, sinó que és més enllà, és pensar en la pròxima diada, pensar en la pròxima activitat, pensar en quins Castells vols fer a l'assaig, a la diada, no sé, dedicar-li temps.
2: Jo crec que em passa igual que penso més en Castells que en qualsevol altra cosa de la meva vida.
0: Sí.
2: I tots els que estem aquí crec que ens passa el mateix.
0: Sí. Et diria ara una pregunta que m'ha sorgit: què creus que treu més la son? La uni i els exàmens, o realitzar troncs a Castells del Foix?
2: No sé la resposta.
1: Ara, a més, estic de setmana d'examen, bueno, una setmana de començar els exàmens finals. I suposo que per això aquesta setmana et dic que exàmens finals. Però la resta, 100% et dic que fer els troncs.
2: Clar, jo aquí preguntes em poden sorgir més poques perquè jo estic amb ella tècnica de troncs. Llavors, jo vull que sigui, vull que canviï la dinàmica del programa d'avui. Jo vull una mica que més sigui un 4 contra 1. Aquí entrarà el nostre company Jordi Lora, ja que sí que el Magí jo som, presento per la gent que no ho sàpiga, que escolti el programa i no ho sàpiga. El Magí i jo som tècnica de troncs i tenim el Nogui i el Nil, que són tècnica de pinyes. I el Jordi Lora, per desgràcia, encara no està dins de
3: això. No, per desgràcia no, ja per sort.
2: Ja li tocarà, no es preocupi, perquè ja li tocarà.
0: Sí, tens ganes, Jordi, tens ganes.
2: D'aquí al programa 500 de Piles al Vent, el tindreu com a tècnic de troncs o tècnic de pinyes o el que sigui.
1: I a tu i a mi ens haurà donat un infart o alguna cosa així.
2: Sí, no estarem.
3: O sigui, puc aprofitar per preguntar-vos
2: tot el que vulgui, no? WhatsApp aquest matí, el grup de WhatsApp intern de Piles del Vent ha preguntat, me'n puc passar? I li he dit, fes les preguntes que vulguis, però no ens passem.
3: Mira, doncs jo venia d'un viatge amb cotxe i he tingut 6 hores per reflexionar-me bastantes preguntes, vale?
2: Igual ens truca el Jordi Sancho, president de Castells del Foix. Mira, nois, que s'acaba el projecte de Piles al Vent perquè us heu passat.
3: I Marc Torres després, a Ràdio Cuyas no torneu. Vale, en quin moment, Magí, tu, per exemple, decideixes, o sigui, o et proposen entrada tècnica i per què dius que sí?
1: Crec que l'opció del no, quan mires a l'Àngel Moreno, al Suís, et diu, vull que estiguis a l'equip de tècniques, crec que no és una opció. Però, bueno, realment he entrat a la tècnica aquesta temporada, portava ja 3 darrere, i sempre m'ha agradat poder aportar tot el màxim possible a la colla. Sabia que la tècnica, en aquell moment, no podia aportar-li perquè no era tècnica, per tant, les meves opinions eren simplement si em preguntaven. Però en el moment que em proposen ser tècnica, això, poder aportar el meu granet de sorra i ajudar un equip de tècnica que en aquell moment era bastant més reduït que ara, perquè crec que en aquesta temporada hem duplicat el nombre de membres, és que és això. Si realment, si tens aquest amor per la teva colla, la tècnica creu que tu pots aportar-li algo, per què diries que no?
2: I si tens amor pel teu cabell, digues que no, perquè se't caurà. Jo...
4: Bueno, el teu ja no hi havia molt a fer, eh?
2: No, realment el meu cabell estava fora, però ara encara més.
3: I parles, Magí, d'aquesta ampliació que ha hagut aquesta temporada a tècnica, que heu crescut com a tècnica, creus que era necessari i en què ha influït aquest augment de tècnica?
1: A veure, jo espero que hagi suposat una gran distribució en quant al pes que suposa ser tècnica. Perquè estem parlant de que abans de que entréssim nosaltres, 3-4 persones portaven el pes de tota una colla. I cada departament, entre cometes, estava dirigit per una sola persona. Teníem el Roldán com a tècnic de pinyes, l'Anna com a tècnica de canalla, que sí que tenia el Pol ajudant-la, i el cap de colla, però és això, cada departament com que només tenia una persona i requeia tot el pes sobre ella. Per tant, ara mateix, per exemple, jo durant la setmana faig els troncs. Potser si jo no puc una setmana si jo no puc una setmana, per exemple, aquesta que estic d'exàmens, el Pol s'encarrega, i clar, això significa que quan no eren 2 persones a tècnics de tronc, totes les setmanes, tinguessis el que tinguessis, has de fer els troncs.
2: He vist mirades per aquí, no, Guinil, què passava?
4: Que això de durant la setmana, jo crec que vol dir el dia d'assaig.
0: Clar, podeu dir el matí d'abans o el mateix assaig, no directament.
3: Però això vosaltres, que sou pinyes, el tronc acostumem, jo crec, a confirmar l'app abans, eh?
0: No, estem parlant de que el tronc no el tenim muntat fins al dia d'abans per nosaltres poder fer la pinya amb quina gent puja i quina no. La app confirma més ràpid la pinya que el tronc.
2: Em falta que la gent s'apunti a assaig. No tengo nada más a decir. No, però també, clar, el nivell de pinyes és més... És més tinc el que tinc. Entre cometes. A una colla petita és tinc el que tinc, poso el que poso. I ja m'ho confirmareu vosaltres. Però a nivell de... Això ho vull respondre més al Magí. Però a nivell de troncs és... pensa qui puja, pensa perquè pensa si és un 4 està més tancat, aquesta persona s'ombrava més que aquesta, és més complicat, llavors hi ha més xerrades al grup de WhatsApp, no? Però jo crec que també error nostre, vam dir que faríem el dimecres per la nit, però no, dimecres a la nit la meitat de gent no confirmat a l'absistència.
1: A veure, jo porto un parell de setmanes que aviso al Nil amb bastanta antelació, sí. Aquesta última no, però bueno.
2: I, perquè, sí,
1: sí. Jo intento fer.
0: No, si tu sé què fas als troncs. Jo qualsevol dia que ja estiguin els troncs pintats li preguntaré al Pol qui hi va.
2: Vale. I jo t'ho sabré.
0: No sabrà.
2: Jo t'ho sabré.
0: Ara que has obert el meló aquest, tu estàs als dos grups. Tu estàs als grups de pinya i de troncs.
1: Ah, el WhatsApp sí.
0: Digues aquí ara mateix quin grup es parla més.
2: No val.
0: Quin grup es parla
2: no
0: més.
2: No val.
0: Quin grup pateix més. Quin grup no paren de parlar. M'has tret el micro?
2: No.
0: Ah, m'he deixat d'escoltar.
2: Estic baixant perquè està saturant molt.
1: A veure, converses. Crec que hi ha més de troncs. Missatges crec que hi ha més al de pinyes.
2: Claro.
0: Però un dubte que em sorgeix a mi. El grup de troncs?
2: Sí.
0: Esteu vosaltres dos?
2: No, hi ha més gent.
0: Ah, vale. T'ha dit, teniu un grup per parlar?
2: No, hi ha més gent. Està el Roldán, que té pinyes, però està allà, està l'Anna, com a la persona que fa els poms, el Josu, el Magí i jo. I l'Àngel.
1: I no sé, l'Àngel com a tècnic absolut.
3: Però sí. Teniu un grup tots, o sigui, tota la tècnica.
2: Just. Bueno, un grup de... Tenim una d'esto de comunicacions, el WhatsApp, com es diu.
1: Una comunitat.
2: Eso.
3: Que pros tots.
2: Home, clar. I que ens professionalitzem a nivell de tècnica també amb tecnologies.
3: Vale, em vaig a veure un meló.
2: Un altre meló. Vinga, va, ja portem dos avui.
3: No, i després el Nogui haurà d'obrir el seu, hem d'obrir molts melons. Ara,
2: es nota que estem a l'estiu, no? Que ens agraden els melons.
3: Seguim.
2: No sé per què rieu.
3: Seguim. Sempre és un tema molt que recorreix molt a les coses castelleres. El puges tu, pujo jo, puja ell, puja l'altre. Per què no pujo jo? Per què no puja l'altre? Com us afecta això? O sigui, perquè al final sou vosaltres, els tècnics de tronc i de canalla, els que decidiu qui puja, qui no puja...
2: Jo des d'aquí vull fer un comunicat oficial. Jordi Lorda deixa de ser membre de Pilars del Vent. No, és broma, Magí,
1: Jordi,
2: si vols.
1: No, perquè em puguin ajudar els meus companys de pinya, podria dir que això en pinya, qui va a aquesta posició, qui va a l'altra, també passa, per tant, si... Jo crec que també podeu aportar...
4: Però una cosa, Jordi, tu has vingut a destrossar...
2: Sí, no.
4: Jo, com va això? Sí. Tu has estat al viatge i has estat pensant, a veure, què faig perquè ningú vagi mai més
2: jo no he programa? Jo no he pogut estar a la diada. Doncs pues, no hi haurà més diades. Ha pensat, jo no estic a una diada? No, no hi ha més diades.
0: Ha vist que hem fet algun capítol més que algun programa, sí, ha dit que ens tanquin ja.
2: Un altre meló. Magí, si vols, respon.
1: A veure... Com a tècnic de tronc, jo sempre dic el mateix. Jo intento que pugi tot el món, perquè realment és el que vull. Jo, totes les persones, fins i tot estiguin a pinya o no, vull que pugin. De fet, aquí els meus companys, sempre a cada assaig em miren d'una forma una mica rara quan poso en algunes proves a gent que ells diuen me l'estàs traient de pinyes, de veritat. I em volen matar.
0: Hi ha més gent que puja el tronc, que després està fent pinyes perquè no pot pujar, que gent de tronc pur.
2: No, acaba d'obrir el meló de tronquetis, no? Ja ho ha deixat.
1: La cosa és que... A veure, si preferiu que hi hagi més tronquetis purs, endavant.
0: No, fem
1: el 9 de 6.
0: Jo he encantat que hi hagi gent que pugi, però que tingui clar que ha d'estar la pinya baix. Jo he encantat amb això.
1: Sí, sí. Seguint el meu tema... jo és això, jo. Ara mateix hi ha molta gent que pot pujar i que té l'habilitat per pujar, i jo encantat, perquè això em dona la possibilitat a fer un castell de moltes formes diferents. Però justament per això, a una diada només tinc 3 rondes, 3 troncs. Potser el tronc pur, que seria terços, segons, si és de 7 quarts, en un 3 de 7 que sense comptar pom són 9 persones. Tenim una colla que potser que gent que pugui pujar som 30. Per tant, no em dona els números. Jo que sóc de números, a mi no em dona.
3: Sí, sí, és que jo crec que hem de tenir molt clar, i s'ha de tenir molt clar, que només hi ha 3 castells per una diada, que tant de bo hi haguessin 5 o 6, eh? Que potser les dies durarien 25 hores, però bueno, a ja nosaltres ens encantaria que hi haguessin més castells.
1: No, i a més, és que, realment, és que hi ha, a més, en aquesta temporada que volem fer alguns objectius, realment, si volem trobar el límit, hi haurà gent que, per sort o per desgràcia, repetirà el tronc. Per tant, ja no és només que tingui poca gent que pugui pujar a les 3 rondes dels castells, per número, sinó que algunes posicions estaran ocupades per les mateixes persones, perquè realment la combinació que he de fer és aquella. I llavors, potser aquesta diada, desgraciadament, no pujaràs, intentaré que pugis a la següent.
2: Sí, jo aquí volia aprofitar això, perquè primer explico una cosa, però volia aprofitar aquest espai per felicitar una persona. Jo crec que quan vols fer objectius, actualment Castells del Foix, el castell més alt que tenim és el 3 de 7, que sembla estrany perquè hem fet el 3 de 7 i no el 4 aquesta temporada. El 3 l'hem fet 4 cops, si no m'equivoco, 4 cops seguits, 4 dies seguides, cosa que en altres anys era impensable. L'any passat el vam estrenar per primer cop a la història i vam fer només 2. Però crec que fins que no tinguem un cert rodatge, no de Castells de 7 en general, sinó a una mateixa temporada, no podem arribar a estrenar gent. I és clar, la nostra intenció és que els assajos sempre tothom, ja sigui de tronc o de pinyes, roti, i qualsevol persona que vulgui. Som una colla petita, som una petita família, volem que tothom que vulgui intentar pujar, pugi. Llavors, estrenar persones en els nostres castells límits és complicat. Jo volia aprofitar aquest espai, espero que escolti el programa, si no ja el faré escoltar, ja el faré que hi faci, oh, que escolti el programa sí o sí. Volia felicitar el Roc Reverter, que és una... S'aplaudir, si voleu. No, el volia felicitar el Roc Reverter perquè és una persona que porta des del primer dia de la colla, els primers mesos de la colla, i la temporada passada es va estrenar per primer cop al tronc, i aquest any s'ha estrenat per primer cop a un castell de 7, i el volíem felicitar des d'aquí, ja que és una persona que ha tragat molt, ha menjat molta, com diríem, mal parlat, molta merda, i s'ha pogut estrenar, i jo estic molt content per ell.
0: El Roc, a part, és una persona que a pinyes l'hem utilitzat molt, en posicions que ho ha passat malament, però que s'ho està currant, i vull destacar que ahir, després de la festa de la diada, sa mare va treure unes fotos.
2: Veritat.
0: Vaig veure una foto del primer assaig que va anar aquí a l'església amb una samarreta de Spiderman. Jo volia només deixar això clar.
2: Porta els castells a la sang, porta a atrapar-se, atrapar gent a la sang.
3: A mi em va fer molta il·lusió l'estrena del Roc d'ahir. Jo crec que és una cosa super remarcable que puguem anar fent canvis en tronc. O sigui, diada rere diada, imagino, em mires així que sembla que em vagin a matar.
1: No, jo encantat, o sigui, jo és el primer que dic. Sobretot en aquestes diades que ja comença a fer calor, sincerament, jo he fet 3 castells a l'agost, les 3 rondes, i si hi ha algun intent desmuntat, encara menys, jo prefereixo, us ho diu, en alguns castells la meva posició i que s'estreni gent. Perquè, sincerament, crec que estem a una ola de calor, però... L'altre dia a mi em va tocar fer els 3 castells, que va ser el 3 de 7 a la Torre i bueno, els 2 intents desmuntats del 3 de 6 a Magulla, i van haver moments on la calor es notava. I per tant, sincerament, a mi jo no tinc cap problema en veure el castell des de dalt, donant instruccions, i si em necessiten els meus companys de pinya, fer la pinya. Però és això, desgraciadament no sempre pot ser això. I bueno, si algú m'està escoltant que ve als castells, als assajos, ha pujat algun assaig i encara no ha pujat a plaça, només l'he de dir que arribarà. I si no, que li diguin al Roc Reverter. Tres més a dir.
4: Bueno, al final ahir, a la diada de Quarts Amunt, des d'aquí gràcies, perquè crec que tota la colla ens ho vam passar molt bé, tant a la diada com després.
2: Sí, sí.
4: Després parlarem en si de la diada, però es va notar una mica ja la calor, no?
2: Sí.
4: Que notàvem que entre rondes i sobretot a final de tot ja es notava que la calor estava apretant, que el sol començava ja a tocar tothom. De fet, hi havia gent que ja estava una mica li començava a donar com marejos i tot.
2: Sí, jo mateix vaig haver d'anar a l'ambulància que em prenguessin atenció perquè m'estava marejant. Jo crec que... Bueno, si vols acabar...
4: Bueno, no, era simplement això, que estem a principis de juny, era últim dia de maig, sí. Això a meitat d'estiu, amb la calor a tope, al final pinyes ja es nota, però tronc, que és una cosa que has d'estar aguantant molt i amb moltíssim d'equilibri, no sé, però s'ha de notar molt, no suposo?
1: Sí, justament per això estem fent el 3 de 7 ara, perquè a mitjans d'agost no farem. Aquí anuncio, els castells de 7 es cancel·len durant tot l'estiu. En quan passi Sant Joan, tornem als castells de 5 i ja està.
2: Construccions, castells de 5, construccions de 5.
1: Ja comencem amb el friki.
2: No, però el que volia preguntar, seguint una mica aquesta tema línia de la calor, és una pregunta ràpida. Tu creus que com afecta la calor al sol? Hi ha els castells en general, però més amb el que tu t'encarregues, que són els troncs. Com creus que influeix?
1: A veure, ja, de forma... Bueno, ara, quan el rendiment, a la tercera ronda, si vols portar un castell límit, estàs fotut. Mm. Això per començar. O sigui, ja, jo crec que si abans ja es plantejaven... Bueno, no, realment, a les colles grans no sé com es planteja, i a les colles petites tampoc, però nosaltres, a certa alçada de la temporada, el castell límit va primer.
2: Sí.
1: No només per dir aquí estem, sinó per dir estem frescos ara, a la tercera ronda potser tinc la camisa empapada, que aquesta és una altra, i com puja algú sobre meu, potser me'l trobo fent d'agulla.
2: Mm. Sí, sí.
1: O sigui, en quant a la nostra equipació va malament perquè està empapada al final de la diada, i en quant a rendiment físic... jo sincerament a les últimes rondes, algunes diades, he dit, no sé si puc fer aquest castell.
0: Jo tinc una pregunta relacionada amb això. A l'estiu, no vull ni que justifiquis directament, a l'estiu, diades a les 12, com la zona tradicional marca, o a no. Les o a la tarda a les 6?
1: No.
0: 12 o 6?
1: 6.
2: 12.
3: 12, Pol.
2: Sí.
3: Jo estic encantat que comenci. Ara ens ve aquest cap de setmana una diada que és a 6 de la tarda i estic
2: desitjant. De fet, tenim aquest mes de juny, les 3 diades que tenim són
3: dissabte de tarda.
2: Són dissabte de tarda.
3: Que bé.
2: Sí.
1: A veure, mentre no es faci de fosc, jo no tinc cap problema perquè sigui tard.
2: Hòstia, me'n recordo una diada que vam tindre a...
1: Torredembarra?
2: Sant Pedó.
3: Sí.
2: Que se'ns va fer de nit. Vam fer 3-2 intents de 4 de 7.
3: I 5 de 6 amb l'agulla, eh?
2: 5 de 6 amb l'agulla, sí. Magí, el recordarem per sempre.
1: No em recordo.
3: Sí, sí, jo anava a sobre d'un dels dos. No me'n recordo.
2: Potser anava a tots els dos segons. Se'ns va fer de fosc. Va ser una mica... Els pilars que hi era de nit, la plaça tampoc estava molt ben il·luminada, però una diada bastant guai per recordar.
3: Abans has dit una paraula. Objectius. Quins creus que són els objectius de Castells del Foix en un futur... proper, llunyà... Quins creus que són?
1: Jo crec que el 9 de 6, no? Companys de pinya?
2: Sí, jo voto sí.
0: Jo agafo el cotxe i em tiro el foix.
1: Bueno.
4: I jo el torno a agafar i atropello tothom a la plaça.
0: Jo sé d'una persona de pinya que estaria encantadíssima.
2: Sí?
0: Li encantaria fer el 9.
2: I jo no. D'una canalla, d'un nen de Castell del Foix que també té molta il·lusió de fer això.
0: No entenc les muralles. Són castells. Són torres, són coses cap a dalt. No fem muralles, si us plau.
2: Jo aquí, no. A 2 de juny, diré que aquest any és any de concurs. 2 de juny s'estrena el programa.
1: Ah, vale.
2: Demà.
0: És una altra que no l'escolta.
2: Clar. No, jo dic que aquí...
0: Però saps per què no l'escolta? Perquè on ets els dimarts i els divendres a partir de les 7:30?
1: Assajant amb el Foix.
0: A on?
1: A la sala sociocultural.
2: Perfecte. No, jo dic aquí això, a 2 de juny dic que queden uns quants mesos pel concurs. M'ha donat mandra a comptar. Queden uns quants mesos pel concurs. Jo crec que el concurs aquest any es guanya amb un 9 de 9 amb folre descarregat. No diré de quina golla, però es descarregarà.
1: A veure, jo
2: aquest any,
1: sincerament, he fet la broma del 9 de 6. A mi els castells que són més amples que els no m'acaben.
2: Mira, respon la pregunta de quin és l'objectiu d'aquesta temporada.
3: Ara la llista, porfa.
1: A veure, és que realment la tècnica, sobretot de troncs i poms, i bueno, realment tota la tècnica, estem en una situació una mica rara perquè estem passejant el 3, que és el nostre castell sostre,
2: sí,
1: com si fos un 3 de 6.
2: Sí, sí.
1: L'estem passejant sent el nostre sostre, que l'estem utilitzant de bandera, o sigui, obrim, obrim les places amb el 3 de 7, estem molt contents fent això. Però això significa que, no sé quan va ser el primer, però és això, estem al maig, estem passejant el 3 de 7.
2: Primer és el març, no?
3: Sí, 27 de març.
1: I aquesta pregunta realment encara l'estem fent. Quin serà el nostre objectiu durant aquesta temporada? Realment, un ja l'estem complint, que és passejar el 3 de 7. D'aquí poc superarem, sense comptar aquesta temporada, perquè seguirem fent el 3 de 7, estic segur. El número de castells de 7 que hem fet com a colla durant tota la nostra història. Abans d'aquesta temporada teníem 6, ja portem 4. I suposo que l'objectiu és ampliar la gamma de 7.
2: Sí.
1: Ja ens hem consolidat com colla de 7, però bueno, encara falten alguns tipus de castells.
0: Jo vull aportar que sempre diem molt lo del 3 de 7, però és que en veritat portem ara mateix tres tripetes, per així dir-ho, seguides de 3 de 7 i torre. Perquè estem parlant molt del 3 de 7, però la torre també és un castell que deixa d'estar.
1: Sí.
0: I jo vull fer-te una pregunta. Què veus més a prop? L'agulla a dins o un pis més a la torre?
1: L'agulla a dins.
0: I què t'agradaria més a tu? L'agulla a dins o un pis més a la torre?
1: Com a persona que ara l'han posat de segon a la torre... sincerament,
2: com que l'han posat? T'has posat? Cap de troncs? No. Ha sigut decisió de tècnica sencera.
1: Sí, jo puc dir missa, però l'Àngel em pot dir... Bueno, lo que tu digues.
2: Sí.
1: Exacte. Llavors, jo mantinc el que dic. Jo crec que està més a prop al 3 de 7 amb agulla, sobretot perquè som una colla que va a descarregar els castells. I la torre és un castell on pot estar perfecte, i jo ho vaig veure a l'últim concurset, pot estar perfecte i de cop i volta colles que tenen dominada la gamma de 7 dir, pues bueno, pues parem la dia d'una estona. Llavors, m'agradaria la torre de 7? Pues sí, la veritat, és un dels castells límits de la gamma de 7, o sigui, què m'estàs contant? Però, sincerament, com a tècnica crec que ens toca ser realistes, i encara que puguem provar coses rares a l'assaig i amb xarxa, la xarxa és molt còmoda.
2: Sí, jo crec que aquí he parlat amb molts gurus del món dels castells, i jo crec que la majoria opina el mateix. És tres vegades més complicat pujar-li un pis a una torre, a qualsevol torre, que pujar-li un pis a un 3 o un 4. I si parlem d'agulles, és més fàcil amb l'agulla.
3: Aleshores,
2: no, no,
3: que...
2: no el 3 de 8 tampoc. Responem ja la pregunta que ja... No, però em refereixo de que una torre és... Depèn de molts factors, depèn de dues persones. Els 3 i el 4 són de més persones. I també he de dir que una caiguda de la torre et pot fins i tot poder parar, que s'acabi la temporada, perquè és un castell molt lleig de caure. I és el que et Magí, el pots tindre perfecte i al moment girar-te se't risca una mica el peu i no pots salvar una torre, perquè tens massa pes a sobre i no el pots distribuir com un altre castell. Llavors jo crec que ja responc també la pregunta al Magí, veig més, bueno, la pregunta que li heu fet al Magí, veig més factible 3 de 7 amb agulla o 5 de 7, que no és objectiu el 5 de 7, però veig més a prop això que una torre de 7.
1: Jo he dit ampliar la gamma de 7.
0: Jo et diré una cosa.
2: I el 7 de 7 és descartable perquè feia pinya.
0: Això t'ho estan dient, claro, això t'ho estan dient els de tronc, ¿vale? Els de pinya et dic jo que és inviable.
3: No, no és inviable, perquè saps que tots els que estan escoltant això, saps què faran? Venir dimarts i divendres assaig a la sala sociocultural.
0: Saps per què no veig viable? Perquè quan hi ha una diada aquí a Cubelles, tenim més gent que a Bordegassos en alguna diada fora. I quan tenim una diada fora, tenim menys gent que dels xiquets del Delta que van fer un pilar de 5 a la segona ronda l'altre dia.
2: I orgullo a ells que l'han pogut fer.
0: Sí, sí, i som molt majos, i tinc el seu mocador i me caim ben.
1: Jo crec que no vam fer la torre perquè per protocol de plaça no vam poder. però crec que volien fer la torre.
2: No, tinc, no sé, no sé, o sigui, com va funcionar.
1: Algo així vaig entendre, potser no.
2: Sí, però tenia moltes ganes de... Una colla que té moltes ganes de fer coses grans, igual, perquè vam acabar el dinar, van començar la festa i canalla... Bueno, no era canalla, era gent de...
1: Jovent.
2: Sí, jovent del Delta, que va vindre a buscar-nos a dir, podem fer una torre així ràpida aquí en Pinya? I vam fer-ho.
0: També molt xulo el color de samarreta, eh?
2: Sí, de la camisa.
0: Els hem de preguntar si... O sea, de camisa. Hem de preguntar si és turquesa el seu color.
1: Jo crec que no.
3: Com el nostre, Magí.
2: Sí.
3: Com el nostre.
1: Ja, ja ho sé, ja.
3: Doncs arribem a la teva part del programa, no, Pol? Les preguntes?
2: Sí, ja tenim...
3: Ah, no, espera. Ens falta el meló. Vinga, el meló del dia, del programa...
2: Mira, abans d'obrir el meló, li vull fer una pregunta al Magí.
3: Vinga.
2: Jo la sé respondre, no la respondré perquè no és el meu moment, però és el moment del Magí. Com a tècnic de troncs, què t'agrada més? Sabem que... Bueno, no ho sabem, la gent ho sap, però els pilars tu no els toques, com a tècnica de troncs. Què t'agrada més? Decidir portar un castell, cantar un castell. 3, 4, torre, 5, 7... I què t'agrada més? Muntar, rollo, preparar l'app.
1: A veure, o sigui, tu estàs dient si, quin castell prefereixo cantar. Des de baix.
2: Sí.
1: Jo no canto castells.
2: Bueno, quin t'agradaria fer? El teu primer castell que l'has cantat, quin vols que sigui?
1: Home, ja que tenim aquest nom del programa, una magulla, no?
3: Per poder cridar, pires el vent.
2: Seria, pensa, el pirar, sí, sí. En el cas, però nosaltres ja tinc segur que alguna diada la persona que canta... Vens al Pilar, que és el Nogui, s'equivocarà i dirà Pires al vent. Ho tinc seguríssim.
0: La pinya està avisada.
1: Però no, jo crec... A mi m'agrada molt aquesta part que tinc de tècnica, perquè és com que estic darrere bastidors. I la veritat és que a mi que m'agrada... Això, bueno, el que he dit al principi del programa, agafar aquesta informació, que potser has de tindre més de la que et pot donar una app, que, perquè per alçades no muntaràs un castell. Has de conèixer molts més factors i se t'escaparan.
2: Sí.
1: Però igualment, justament com he de recopilar aquesta informació que potser crec que se m'escapa, aquesta curiositat també em fa ser més curiós, conèixer més el meu sector i muntar aquest castell, i que aquest castell surti bé, i quan surt bé després de que un altre el canti, dir, he acertat amb les peces.
2: Perfecte.
0: Tinc tres preguntes. La primera, relacionat amb això que estàs parlant de les apps, no apps, no sé si la gent està ficada en el mundillo, vull la teva opinió sincera com a persona que es dedica a aquestes coses. Quina app, obriem malo, quina app va millor? L'aleta, que utilitzen sobretot els universitaris, o l'assistència?
1: Vosaltres voleu que ens treguin la llicència de l'app? O...
0: No, jo vull que opinis i que diguis quines coses podries fer per millorar a cada app.
4: Jo vinc a ajudar-lo una mica i crec que l'aleta està molt bé, però depèn a quina gent li fiquis això, es perdria totalment, perquè tenim gent a la colla que la tecnologia no és el seu punt fort. Tu li dones un mòbil i te l'encén, et mira el WhatsApp i no li facis anar a Instagram directament perquè es perdrà, no sabrà sortir. Llavors, l'existència és molt, molt clara. Tu piques assaig i et surt el castell que estàs fent. Tu li dones i dius, vale, faig aquest castell. L'aleta, ja li pots donar les fotos, li pots donar no sé què, ara mires, ara per canviar el castell has de lliscar cap a un costat per canviar la prova. Depèn a quina gent li fiquis això, no, l'assaig seria etern.
2: Però et posa homes.
1: I aquest és el repte dels informàtics. a veure, jo... parlant com informàtic, dic que cap aplicació és igual i que totes tindran les seves avantatges i els seus inconvenients. Nosaltres de moment estem utilitzant Assistència. Som conscients de que hi ha moltes funcionalitats que no tenim, que potser altres colles més grans doncs sí que les tenen. Personalment sí que sóc afín a la tecnologia, si no, no crec que estigués a la carrera que estic. I a més, com també Junàtic, de l'UPC, que he utilitzat l'aleta, jo prefereixo l'aleta, però perquè a mi és més còmoda i, sobretot, jo porto ja 4 temporades al Foix i conec a tota la gent. I com a tècnica, em toca. Potser a Junàtics, que hi ha molta més fluctuació de gent. Una funcionalitat que m'encanta de l'Aleta és poder picar sobre d'un nom i dir, vale, té aquesta cara. Si et poses bé la foto, si et poses,
2: si et poses
1: una foto de festa vestit de pitufo i amb una, peluca,
2: i
1: llavors,
2: això passa, hi ha gent que té aquesta foto,
1: que les animacions de les universitàries són molt, molt divertides, però no aprofitis aquella foto per posar-te a l'Aleta.
0: Qui fa les millors animacions?
2: No.
1: no respondré aquesta pregunta perquè tics. Encara no he disfrutat de totes.
0: L'altra pregunta que volia fer, que no té a veure amb les apps ni aquestes coses, però que m'ha vingut al cap. Jo, la primera vegada que vam estar contra el perill, Anil i jo i el nostre company Enric, que estem als tres a tècnica de pinyes, sense el nostre cap de pinyes, va ser una sensació de espero que vagi tot bé, no vull patir. Tu com vas viure la primera vegada sent tu el responsable dels troncs? La primera diada que estaves tu contra el perill.
1: A veure, jo com m'he dit, el meu treball és més enrere bastidors. Per tant, canviaré la pregunta d'actuació a assaig. Perquè potser jo tinc més protagonisme a l'assaig que no a una diada. A mi quan em van dir que era tècnic de troncs, va ser una mica, se'm va tancar el cul i vaig dir, espavila. Perquè clar, jo sempre... o sigui, mai m'havia implicat amb la tècnica perquè no em tocava. Per tant, si alguna vegada em preguntaven, doncs jo responia com em tocava o com pensava. Però realment sí que estava aprenent de castells perquè, òbviament, cada divendres estava a l'assaig. Però no, mai em fixava en totes les coses que em fixo ara. El primer assaig que vaig ser oficialment cap de troncs, el meu... la meva persona, que és l'anterior cap de troncs, que era el Joshua, crec que aquell assaig ho va fer a posta, però bàsicament va dir, t'encarregues tu, i jo estic aquí, però no diré res. I costa perquè, clar, suposo que la gent no està acostumada que passis de ser el seu company a, no vull dir jefe ni molt menys, però el responsable i que comencis a fotre crits com un condenado, perquè potser una persona no t'ha escoltat o el que sigui. I llavors, imposa una mica. Al final després t'acostumes. Però és això. La primera sensació és una mica de vertigen.
0: I ja per tancar aquesta ronda, que crec que ets l'entrevistat que hem fet més de la seva part, com a tal, toca el meló. Toca la pregunta que ja sabies. O sigui, no sé si has escoltat els programes, però sé que aquesta te la sabies que cauria ara.
1: Crec que sé quina és.
0: Què són els castells més per tu? Esport o cultura i tradició?
2: Anem 5... 4-3. Sí. 4-3.
1: 4-3 guanyant?
0: O sigui, si contem els d'aquí. Si no contem els d'aquí, anem 2-1.
1: A veure, recorreré a la resposta depèn. Perquè...
0: No et facis una fàcil.
1: No, sí, em decantaré per una.
3: Vinga.
1: Però... jo crec que depèn molt de la colla, sobretot. Per exemple, Minyons de Terrassa, crec que està clar quina decisió prenen, encara que no li agradi potser al Pol.
0: Jo rebatiré això amb una cosa. Minyons són els que no es presenten al concurs, no?
1: Correcte. Sí.
0: Però són els primers que també, quan hi ha una colla al costat que fa un castell més gran, volen fer-ho més gran. Per tant, això ja és competitivitat, no?
1: Si és amb tu mateix també?
3: Sí.
0: A la gent que fa alpinisme d'alta muntanya, la gent que fa llançament de javelina, s'entrenen contra ells mateixos.
1: Sí.
0: Volen millorar-se sempre més. Uh-huh. Usain Bolt volia trencar el seu propi rècord, veritat?
4: No li mengis el coco. Magí, responde ràpido.
1: A veure, jo crec que hi ha una campana de Gauss invertida, en el sentit de contra més tires de tradicionalisme també t'apropes més encara que no vulguis potser a l'esport, però hi ha una franja mitja on si tu no et fixes en les altres colles i simplement vas a fer castells, és una traïció, perquè és una traïció fins i tot teva. Ara bé, sí, estàs cada divendres pico i pala veient el que fa la teva colla, intentant sempre millorar, i sobretot, que això ho vaig escoltar en un programa, hi ha reglament. Si segueixes unes normes, i són unes normes esportives, és un esport.
3: ¡Vamos!
2: Bueno, vinga, va, 3-3, no passa res.
3: 4-4, no?
2: Bueno, sí. Sí, sí, no,
0: que... no, no compliquis, 2-2 amb convidats, ja està. Els, nosaltres som neutre, o sea, som
3: no,
0: dos
3: no
0: i dos.
3: No,
0: però vull dir, som 2-2, comptem com a 0 i ja està.
1: Vale. També s'ha de dir que jo soc bastant poc tradicionalista i hi ha moltes coses, de fet, que no entenc.
0: Po, po, po, po, po, po, po, po, po, po.
2: Bueno, ens hem quedat sense un micro. El micro del nou i ha deixat de funcionar.
1: No, però hi ha moltes coses que jo no he mamat des de petit. I per tant, no sé. Per exemple, el tema de la polca, que ha sonat tradicional. Podria ser per algunes persones una aberració. No sé, si veus que uns nens canten una cançó com una aberració, no sé qui té el problema, sincerament.
3: Seguim, no, Pol?
2: Arriba fins aquí el, bueno, la part de l'entrevista del nostre cap de troncs, sense acabar. O sigui, no podem acabar d'una altra manera que no sigui amb la bateria de preguntes, que és el nostre concurs. Digue el mateix sempre. Tenim 33 preguntes. No facis més perquè no arribarem.
1: Et deixaré sense, llavors.
2: Vinga, va. El més competitiu de casa seva, el Magí.
1: Sempre.
2: Quan digueu, tenim el cronòmetre. Sí, un minut. Tenim el d'allò. Quan digueu, comencem amb 3, 2, 1 i... Quants anys portes fent castells?
1: 4.
2: Posició actual?
1: Terç.
2: Colla castellera preferida que no sigui la teva?
1: Nens.
2: Plaça que t'agrada actuar?
1: Neus.
2: Diada preferida?
1: La de casa.
2: Castell que t'agradaria fer i no has fet?
1: 3-8.
2: Posició que mai faries?
1: Primeres.
2: Les teves 3 colles preferides?
1: Nens, Vella i... No, i Minyons de Terrassa.
2: Colla Vella o colla Joves de Baix?
1: Vella.
2: Primer castell que recordes haver carregat?
1: 3-6 amb Agulla.
2: Castell que més t'ha emocionat?
1: 4-7.
2: Moment casteller que mai oblidaràs?
1: Primer 3-7.
2: Pinya, tronc o canalla?
1: Tronc.
2: Castell preferit per veure la plaça?
1: Perdó?
2: Castell preferit per veure la plaça?
1: 3-7.
2: Castell que més respectat fa?
1: Torre-7.
2: Millor plaça on has actuat?
1: Cubelles.
2: Dia més nervis? Iepa. I acaba aquestes preguntes. Aplaudim amb... 16 preguntes respostes.
3: Molt bé, Magí.
2: De moment vas líder, new record d'aquesta bateria de preguntes.
1: Ja em pareix que... Jo una no l'he escoltat perquè algú ha tossit.
3: Ara s'ha de culpar, pobre nen.
2: Ja està.
4: És que és tronquet i no puc guanyar.
0: Però l'última que has llegit l'ha arribat a contestar?
2: No.
0: Pues que la contesti, no?
2: Vinga, va. Diada amb més nervis que has viscut?
1: Viladecans. Sí.
3: Doncs no...
2: Perfecte. Bueno, Sant Vicenç,
1: per mi. Hi ha un parell de preguntes que les he respost per passar de pregunta, sincerament. Sobretot les 3 colles preferides.
2: Vale, perfecte. doncs fins aquí a aquesta part de la petita entrevista al nostre cap de troncs. Des d'aquí donar-te les gràcies a Pilars del Vent per haver vingut, haver... aconseguit una mica del teu temps amb aquesta setmana d'exàmens que has dit que estàs i poder venir i fer-nos aquest favor d'estar amb nosaltres. I el que una pregunta així ràpid que fem que fem sempre i pels oients, perquè així ràpid, amb una frase o dues, per què han de vindre a fer castells i per què Castells del Foix?
1: Castells del Foix perquè l'ambient que hi ha és magnífic i sobretot coneixes molta gent. I bueno, perquè som els millors, encara que no sigui per pisos. I bueno, per fer castells, sincerament, ni jo sé per què, però t'enganxa.
2: Perfecte. Doncs moltes gràcies, Magí, i gràcies per haver vingut. Righteous. This one for the people in.
3: Doncs ara passem a parlar de la segona, a fer la segona part del programa. Aquest programa, aquesta segona part durarà una mica menys perquè ens hem entretingut a parlar molt amb el Magí, crec que era interessant també. I aleshores jo ara que esteu aquí, el Magí no ha marxat i esteu aquí els altres tres, que m'expliqueu com va anar aquest cop de setmana la segona dia de Quarts Amunt, ja que jo no vaig poder estar, així que m'expliqueu com va anar.
5: Qui vol començar?
4: Doncs va anar prou bé, amb molta calor. La veritat és que ens vam trobar bastant còmodes a nivell castells, ara entrarem. I després, si heu notat que estem una mica més lents o més curts de lo normal d'idees, és perquè efectivament les festes de després es va allargar una mica.
2: Bastant, es va allargar bastant.
4: Una miqueta.
2: La pregunta que li fèiem als caps de colla de les universitàries de quina és la millor animació del món universitari, jo respondré de les convencionals, les festes de Quarts Amunt.
0: Es va llegar tant com que les barres pesen.
2: Sí, com que ens va quedar a recollir, vam ajudar la gent de Quarts Amunt a recollir.
3: Mare meva, sí que va aguantar, eh?
2: Sí,
4: efectivament.
2: Sí, sí.
3: Bueno, va, i tema castells, què? Com va anar? Què bueno, vam fer?
2: Vam començar obrint la plaça com ja es costuma als castells del Foix amb un 3 de 7, amb aquesta petita estrena que teníem amb el Roc Reverter. Jo crec que va ser una mica diferent perquè la plaça era recta.
3: No, la primera plaça recta, la primera, que actuem, eh?
2: Sí.
3: Jo me la perdo.
2: Es va fer una mica més estrany. Després vam fer un intent desmuntat de 4 de 7. Era un castell que principalment no se'l tenia en cartera, però no era una opció perquè cap de setmana, perquè hi ha diada. Però la tècnica ens vam reunir i vam decidir fer perquè la plaça on actuàvem era la casa del nostre cap de colla, casa de tota la vida de l'Àngel Moreno, als monjos, i era com una incitació per poder fer grans castells i per dedicar-li als castells que vam portar a plaça. Vam dir que tampoc era el moment de fer un castell super, super, super lluitat, i vam dir, mira, si qualsevol cosa veiem malament, doncs baixem el castell i cap problema, no hi ha cap problema. Llavors vam fer a tercera ronda de repetició, vam fer el 2 de 6 i a tercera i quarta ronda vam fer dos intents desmuntats de 3 de 6 amb agulla, i va haver un petit problema també he de dir, ja va tenir un petit problema a pinya, i el pom també era molt nou també, hi havia petites peces que no havien treballat entre si, i llavors no vam poder fer, però vam dir, estem satisfets, hem fet el 3 la torre i vam acabar la diada ja sense cap mena de complicació, acabar amb el pilar de 4 típic de les diades.
4: Sí, bueno, al final encara que no haguéssim completat els 3 castells que es farien de normal de diada, s'ha de tenir en compte que 2 castells que vam fer són 2 castells que si els haguéssim pensat la temporada passada, només en fer-ne un en una diada ja hagués sigut una gran diada. Llavors els estem juntant molt aquesta temporada i hem d'estar, ho estem normalitzant, però és una cosa que realment no hauríem de normalitzar. Realment són 2 castells molt grans pel que fem de normal.
1: Bueno, jo no parlaré molt durant aquesta part de l'entrevista, que ja he parlat suficient amb els 48 minuts que m'heu estat fent preguntes, i no fàcils. Gràcies, Jordi.
3: Però jo crec que després d'això deixo de pujar per vida, eh?
2: No, home.
1: Si tu creus que això afecta la meva decisió com a professional...
0: Perfecte, tenim una agulla més.
1: Bueno, a lo que anava. Que jo crec que és algo que sempre ha passat en aquesta colla, perquè la veritat és que hi ha molt poca gent que vingui d'altres colles, i som gent que hem començat fent castells a Castellers del Foix, i hi ha moltes coses que fem que no són normals i que jo crec que infravalorem per aquest fet. Bueno, jo ja ho he dit abans, però és que portem 4 castells de 7, estem a 1 de juny, bueno, l'esteu escoltant el 2, però...
3: Jo crec que també vam fer molt bona diada i opaca tot. O sigui, passa com la setmana passada parlàvem amb el Bei, o sigui, fa 2 setmanes, que opaca l'haver completat tots els objectius, opaca tot el bé que ens van el 3 i la torre. Mm. Aquests dos intents desmuntats de 3 amb l'agulla i del 4 fan que no gaudim tant i no sortim tan contents de plaça. Però igualment jo crec que podem estar molt contents.
0: Sí, també no és... O sigui, no és només la diadata com a castells. Jo crec que també opaca les sensacions de després tot el que fa la calor. O sigui, jo crec que va ser un factor... Així com moltes vegades em queixo de les places, ja per queixar-me sempre, el tema calor va ser una cosa, jo crec, excessiva. O sigui, tampoc era tantíssima calor, però es notava. O sigui, tu feies... Jo, per exemple, que sempre intento posar-me totes les pinyes de les altres colles, feies tres pinyes seguides i a la quarta volies morir. O sigui, el calor jo crec que també va afectar bastant, no només a nosaltres, sinó veient la resta de colles en general al nivell de la diada.
2: Després, si voleu, així per acabar una mica la diada, compartíem plaça amb Escardats de bueno, colla d'Esquerra de l'Eixample, amb Bous de la Bisbal, amb Minyons de l'Arbós i Xicueles i Xiqueres del Delta. Que així per castells destacats podem dir els dos castells de Bous de la Bisbal, tant el 3 com el 4. No, perdó, mentira, van fer el 3 de 7. Després un altre 3 de 7 del primer també de, bueno, el primer 3 de 7 de Bous, el primer 3 de 7 de temporada,
3: sí. De Bous 4 de 7, pues.
2: El 4, perdó.
4: Es nota que feia molta segur. Calor.
3: Sí, sí.
4: I que estava
2: sí,
4: mirant.
2: Sí, veritat. Va ser el perdó. Primer castell de 7 de temporada de Bous, també primer castell de temporada de 7 de Minyons dels Bous, que va ser el 3, i així ja per destacar també el pilar de 5 dels del Delta. I el 4 de 7 carregat per Esquerra de l'Eixample. També vam fer el 3, si no m'equivoco.
1: Sí.
2: I així castells destacats aquesta cap de setmana que hem viscut, a part dels nostres que ja hem parlat.
0: No, destacar de Bous de la Bisbal una cosa que m'agrada molt, que és la Figareta.
2: Vam fer
0: Foll, sí, parla. Fes de les teves, va, critica. Què opines de les Figaretes, va, què opines?
2: Cap problema.
0: Ah, vale, la cara que has posat...
1: Encara que sigui a la plaça de Santa Margarita i els Monjos?
2: Bueno, no opinaré de zones tradicionals. Encara no entrarem en aquest problema. En aquest problema no entrarem. Quan la gent que els nostres oients siguin ja més experimentat de castells gràcies al nostre programa, podem obrir altres melons. I si voleu, acabem una mica amb el programa d'avui, parlant de que aquest cap de setmana a la plaça de Vila de Cubelles hi haurà una altra diada important pels castells del Foix, com és la diada de primavera d'aquí de Cubelles. Si voleu, parleu les colles que tenim aquest cap de setmana a Cubelles. Bueno, destaca que és una diada, com ho he dit abans, a les 6 de la tarda, és una diada de tarda a la plaça de la Vila d'aquí de Cubelles.
3: Doncs actuarem amb Castellers de Sant Feliu, Bailets de Gelida i els nostres amics de Castellers de Viladecans, i nosaltres actuarem les quatre colles. L'any passat, cal recordar que vam donar el pas, jo crec, en aquesta diada fent el primer 4-7,
2: sí.
3: I el primer a casa. I bueno, el Nogui porta dia moltes setmanes que toca fer màgia, a veure si aquesta setmana ja la podem acabar fent.
2: De fet, jo vull dir una cosa: la diada de la temporada passada, que va ser el primer castell de 7 i el primer 4-7 a casa, el Nogui no va estar, i aquest cap de setmana tampoc està.
0: És el que anava a dir. La diada de l'any passat estava amb el tractes i el trobaig poder. Aquest tinc concurs de batucades. Espero que feu honor a la tradició i que es faci un 4-7 aquí ben maco.
3: Mira, jo crec que podem fer honor si tots venen aquesta setmana, saps? Dimarts i divendres a les 7:30 i dissabte a les 6 de la tarda a la plaça de Vila. No us ho perdeu, perquè fem el que fem, serà molt guai.
0: De fet, ara mateix, tu, oient, el que estàs escoltant, para, mira l'hora, mira el rellotge, encara estem assajant. De fet, ara mateix, segurament, estem fent alguna prova fora de la xarxa. M'estaré embolicant amb les cordes perquè no sé col·locar-les bé, però vine a nosaltres a fer pinya, que ara mateix t'estem necessitant.
2: Pinya o tronc?
0: Pinya.
2: Doncs, si voleu dir alguna cosa més, Magí, ni el Jordi o Nogui?
1: Bueno, jo simplement destacar, bueno, això ja és sensació personal, però la veritat és que poder anar a Santa Margarita dels Monjos, fer un 3 de 7. Bueno, jo que pujo a la rengla. I després, just al baixar, poder-li dir a l'Àngel, tu no volies un castell de 7 a casa teva, i poder-li dedicar el castell, la veritat és molt bona sensació.
2: Sí, va ser, és el que em dic, va ser casa de l'Àngel i volíem fer aquest petit homenatge al nostre cap de colla. I bueno, fins aquí el programa d'avui. No, per desgràcia no ens queda més temps per poder seguir xerrant amb els col·laboradors i el Magí. Donem les gràcies, seguim donant les gràcies a Ràdio Cubelles per donar-nos aquest petit espai, i a tots vosaltres per escoltar Piles del Vent, i ens veiem la setmana que ve a la mateixa hora. Moltes gràcies i fins la propera.
3: Adeu.
0: Vens al Pilar.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable. Sí que amb alguns núvols de tipus mig o alt ara a primera hora i que es mantindran com a molt fins a mig matí, i la resta del dia s'imposarà el sol amb el cel clar, potser amb algun núvol baix al final del dia. Amb una temperatura que ha baixat, s'ha dormit millor, fa més fresqueta a hores d'ara, i hem tingut una mínima de 18 graus, mentre que la màxima també recularà una mica i no passarà dels 26, amb una humitat avui força baixa. Vent feble de mestral fins a mig matí i moderat de garbí a la tarda, fent que la mar doncs estigui moguda amb maró tot el dia. Per demà esperem que el temps sigui més variable. Sí que al matí encara amb domini del sol, amb alguns intervals de núvols baixos, però a partir de migdia ens creuarà una línia frontal que farà que el cel es tapi i que tinguem pluges i ruixats irregulars a partir del vespre i durant la nit, localment d'una certa intensitat i amb una temperatura que es mantindrà de nit i recularà una mica de dia, movent-se entre els 18 o 19 d'aquesta nit, mentre que demà no passarem dels 25, amb una humitat moderada. Vent feble de garbí, en cops més reforçats al centre del dia, que poden arribar als 35 o 40 km per hora, i fer que la mar continuï alterada amb maró tot el dia.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: La nova platja de l'antiga dàrsena de la Tèrmica, davant del passeig de la Marina, podria estar llesta la tardor del 2027. Endesa preveu la creació d'un quilòmetre de costa renaturalitzada amb 8 hectàrees de zones de dunes noves en aquest espai. L'empresa Endesa ha ofert aquest dimecres una visita d'obres a la zona de l'antiga dàrsena de la central tèrmica dirigida a la premsa i als representants del govern local. Segons han explicat els tècnics de la multinacional energètica, les obres continuen als terminis previstos i s'acabaran aproximadament al setembre del 2027. Per ara s'han anat retirant unes quantes estructures fixes i també s'ha traslladat la sorra que havia quedat acumulada a l'interior. Un dels passos que es faran els pròxims mesos serà començar a enderrocar el dic de contenció, del qual se'n retiraran 425 metres. En el tram final de les feines es plantaran espècies autòctones i es configurarà una zona dunar nova de 8 hectàrees que se sumarà a les 11 hectàrees de zona dunar que ja hi havia fins ara. Un cop enllestides les obres, l'espai resultant serà una gran platja nova d'un quilòmetre de longitud amb uns 20 metres d'amplada de sorra seca. Així ho ha explicat Fernando Jover, tècnic d'Endesa, responsable de l'obra.
4: El proyecto contempla, aparte de una regeneración dunar de todo el litoral, dando continuidad a las zonas limítrofes, es dar continuidad a las playas, desde la playa de las Gavinas hasta la playa de la Mota, toda una playa continua, ¿vale?, defendida por los dos espigones que se dejan exentos, que tendrá aproximadamente un kilómetro de longitud. Vale, hay una ganancia de 200.000 metros cuadrados.

0: Zonas dunares que van a ser revegetadas e integradas naturalmente.
1: El regidor de Medi Ambient de Cubelles, Àlex Noeda, ha comentat que l'obra està reduint el seu impacte ambiental i està fent un seguiment constant de les espècies protegides que hi ha a la zona, com ara el corriol camanegre.
2: Hi ha una formació perquè aquestes persones que estan treballant aquí tinguin la sensibilitat. A part que hi ha doncs, unes persones que també ens explicaven que estan fent el seguiment in situ dels nius que han aparegut, però també a nivell marí. Hem trobat una espècie de mol·lusc que es diu litòfaga, que està dins de les llistes europees, de les directives de protecció, i es va fer dins de la mesa del seguiment, doncs el que s'ha fet és valorar, estava dins d'una d'aquestes pedres que teníem aquí, que s'anaven a treure i que anaven fora de mar, doncs aquestes pedres, on estava aquesta espècie, el que s'ha fet és valorar a on reubicar-les perquè, una, no es morin i, dos, puguin sobreviure a la resta de les obres. Vull dir que no només la protecció no només és a terra, sinó que també és marina.
1: L'alcaldessa Rosa Fonoll destaca que després de molts anys per fi es dona una solució definitiva en aquest espai on en el seu moment s'havia arribat a projectar un port esportiu.
3: Si s'incrementa un quilòmetre de platja, vull dir, això li dona un valor afegit també amb aquestes vivendes que han aquí al davant, que els hi van prometre amb el seu temps pues, que hi hauria un port esportiu. Molts comerciants van apostar doncs, per posar un comerç aquí de restauració i, bueno, i s'han trobat pues, en aquests anys pues, que no ha sigut així. I llavors ara això els hi dona era un impuls i és una de les platges pues, que serà de preferència i de referència en tot el litoral català.
1: En relació amb l'impacte econòmic per la zona del passeig a la Marina, d'una banda, el contractista de l'obra s'ha fet càrrec recentment d'uns murals que ara decoren la tanca metàl·lica, que és la que marca la normativa i no es podia canviar. D'altra banda, Endesa considera que la platja i l'espai natural que quedaran al final de les obres seran un benefici notable per la zona i per tot el municipi.
0: Porque antes teníamos una estructura industrial aquí que ya había perdido todo su sentido, entonces ahora al renaturalizar y generar un amplio espacio de playa con además un ambiente natural muy interesante, yo creo que va a ser un gran beneficio para no solo para los ciudadanos que viven aquí enfrente y que son usuarios de los negocios, sino para toda la comarca y todo el territorio.
1: En relació amb les obres, d'altra banda, ara que ja som a l'estiu i cada dia hi ha més gent a la platja, l'alcaldessa Rosa Fonoll ha avisat que s'han de respectar els límits d'aquestes obres perquè ja s'han trobat incursions.
3: Llavors també voldríem fer un avís important a la població perquè està molt acotat, hi ha valles inclús a dintre l'aigua, això ens ha transmès l'empresa, i que fem una crida perquè la gent no passi, perquè tenen un problema gran perquè la gent els hi passa dintre de les obres, inclús criatures també. I això és el que m'han transmès també, que avisem a la població.
1: El desmantellament de la central tèrmica va arrencar el 2017 en la seva primera fase i està previst que 10 anys després, l'any que ve, es tanqui completament amb la recuperació de la seva part marítima. L'atur registrat ha baixat a Cubelles fins les 768 persones. Durant el maig s'ha reduït la xifra en 15 aturats en comparació amb el mes anterior, però en comparació amb ara fa un any, el 2025, ara hi ha 12 persones més registrades a les oficines d'ocupació de la Generalitat. Cubelles, doncs, continua amb un total de l'atur registrat que és superior al de l'any anterior. Tot i haver trencat amb els repunts que hi ha hagut el març i l'abril i haver anotat un descens de 15 aturats durant el mes de maig, la vila suma ara 768 registrats a l'atur, que, com dèiem, són 12 més dels que hi havia al maig del 2025. El conjunt del Garraf, en canvi, se segueix la tendència general i és que l'atur registrat s'ha reduït per sota de les xifres de l'any passat. Concretament, en el cas de la comarca, ara hi ha 6.860 persones registrades a l'atur. És un descens de 122 aturats durant l'últim mes i una diferència de 251 persones menys si ho comparem amb el maig del 2025. En aquesta ocasió, en tots els municipis han tingut descensos d'aturats. El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Samper, ha remarcat aquest dimarts que Catalunya lidera l'ocupació a tot l'estat espanyol.
4: Aquesta ocupació, aquest rècord d'ocupació, es lidera a tot l'estat espanyol. Vull destacar que seguim doncs, generant més ocupació que la Comunitat de Madrid, per exemple. Nosaltres, des de la Generalitat, seguirem treballant de la mà dels agents socials i econòmics per mantenir aquesta tendència econòmica positiva a Catalunya.
1: A més, el conseller Samper també ha subratllat que l'atur s'ha reduït a totes les regions de Catalunya.
4: Vull destacar que en quant a l'atur es produeix aquesta reducció a tots els territoris, a tots els sectors i per igual entre homes i dones. Destacar també que es produeix una reducció i ja tenim una certa tendència de les persones, dels joves menors de 25 anys. Això és molt positiu, que puguem ocupar els nostres joves.
1: Concretament, Catalunya ha tornat a superar el màxim històric d'ocupació al maig i ja frega els 4 milions d'empleats. L'atur s'ha reduït en 6.900 persones i ha arribat al valor més baix en els últims 18 anys. La Generalitat ha demanat implicació als ajuntaments del Penedès en l'impuls del català. Les conclusions de l'enquesta d'usos lingüístics de la zona apunten que cal incorporar en l'ús del català als joves i també les darreres onades d'immigració. Aquest dilluns, a la seu del Consell Comarcal del Garraf, a Vilanova i la Geltrú, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha presentat la guia per l'elaboració dels plans locals d'impuls al català i un llistat de 40 propostes d'acció per integrar la perspectiva lingüística en l'activitat municipal. El conseller Vila ha apuntat que els ajuntaments compten amb unes quantes competències on poden donar un impuls al català.
5: Els municipis tenen moltes competències. Tenen competències en les llars d'infants, on es pot ajudar els nanos de famílies nouvingudes a aprendre el català i a fer-ho servir des del primer moment. No cal esperar que tinguin 15 anys. Això es pot fer des de la llar d'infants. Els municipis tenen competències també en els casals d'avis, on hem de garantir que les persones que van als casals d'avis o a les residències hem de garantir que també tinguin atenció en català. Els municipis tenen també competències en àrees com el comerç i són crucials i molts ho estan fent a l'hora de garantir que la retolació compleixi la normativa lingüística.
1: En la presentació, Vilanova i la Geltrú també s'han explicat les dades de l'enquesta d'usos lingüístics de tot el Penedès. Les conclusions de l'estudi són que, malgrat que en aquesta regió s'està per sobre de la mitjana en percentatges de coneixements i també l'entorn de la mitjana catalana de parlants inicials i habituals de català, sí que cal incorporar a l'ús del català als molts joves i adults joves nascuts a Catalunya que no fan ús del català o que només en fan un ús molt secundari. I també que cal incorporar el coneixement i l'ús del català a les darreres onades d'immigració que estan sent integrades predominantment en castellà. El conseller Vila ha destacat aquests àmbits de la societat, joves i nouvinguts, on els experts confirmen que s'ha d'actuar.
5: Hem d'incentivar la vinculació entre les noves generacions i la llengua catalana. Trobem que els que no tenen el català com a primera llengua l'aprenen poc i el fan servir molt poc, fins i tot menys que en altres territoris de Catalunya. Per tant, tenim aquests dos reptes que van lligats en bona mesura i és que la població que està arribant a casa nostra entengui la conveniència i la bondat d'integrar-se lingüísticament fent-se seva també la llengua catalana.
1: A la presentació d'aquest dilluns hi han assistit alcaldes i regidors d'arreu del Penedès. Per part de Cubelles hi ha pres part Renata Bedós, regidora de Cultura. Un any després de l'aprovació del Pacte Nacional per la Llengua, ja s'han adherit més de 220 municipis, entre els quals per ara no hi trobem Cubelles. De fet, de la comarca del Garraf s'hi ha adherit Vilanova i la Geltrú fins ara. L'estiu passat el govern de la Generalitat va enviar una carta a tots els consistoris on subratllava la importància d'incorporar la mirada lingüística en totes les polítiques locals com a element transversal i estratègic que garanteixi els drets lingüístics de la ciutadania i consolidi l'ús social del català. Juntament amb la carta, la Conselleria de Política Lingüística va remetre als ajuntaments un model de moció d'adhesió al Pacte Nacional per la Llengua que els equips de govern podien portar a aprovació en els plens municipals, cosa que aquí a Cubelles encara no s'ha fet. Per ara, els municipis adherits al Pacte Nacional per la Llengua a la comarca del Garraf són Vilanova i la Geltrú i el conjunt de la Vegueria del Penedès i adherits més ajuntaments com ara Calafell, el Vendrell, el Vinyana, Vilafranca del Penedès, Sant Jaume dels Domenys o Pacs del Penedès, Sant Sadurní d'Anoia, Igualada, entre altres. El rector de Cubelles, mossèn Agustí Panyella, és el nou vicari episcopal de la vicaria del Penedès, Anoia Garraf. Aquest 26 de maig passat, el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez García, ha nomenat a mossèn Agustí Panyella, actualment arxiprest del Garraf i rector de les parròquies de Sant Joan Baptista de Vilanova i la Geltrú i de Santa Maria de Cubelles, doncs com el nou vicari episcopal de la vicaria del conjunt Penedès, Anoia Garraf, que compta amb els arxiprest prestats de Vilafranca, el Penedès, l'Anoia i el Garraf. Segons ha informat el bisbat, mossèn Agustí prendrà possessió del càrrec el divendres 26 de juny, juntament també amb el nou vicari episcopal de la Vicaria de Llobregat, que és mossèn Josep Torrente Bruna.
6: Aquest passat dimecres, Cubelles ha acollit la tercera cloenda del programa Esport i Salut Mental amb una jornada festiva de tennis. Una trentena de participants d'arreu de Catalunya s'han aplegat al poliesportiu municipal en la que és la cloenda del projecte Tennis i Salut Mental que fomenta la inclusió social a través de l'esport. El poliesportiu municipal ha acollit per tercera vegada consecutiva aquesta cloenda de la temporada del projecte Tennis i Salut Mental, una jornada que està organitzada conjuntament amb el Club de Tennis Cubelles i l'Ajuntament de Cubelles. Tot i que el club local no ha estat una de les seus habituals durant l'any, sí que ha tornat a exercir d'anfitrió en aquesta trobada especial que es reuneix, com dèiem, una trentena de participants d'arreu del país. Els esportistes provenen de Tarragona, Sant Cugat, Terrassa, l'Hospitalet de Llobregat, Barcelona o Mataró, entre molts altres. A més, representen els seus clubs socials, com la Muralla, l'Ateneu Sant Cugatenc, l'Egara, el Roure, l'Aixec, les Corts, els Ments Obertes, Cap Endavant i Tutries. La jornada doncs ha esdevingut amb dues modalitats, una competició de dobles, una prova d'habilitats, totes elles doncs disputades a les pistes del poliesportiu. També han estat dinamitzades per Javier Gameiro, impulsor del programa i representant d'Esport Solidari Internacional, amb el suport tècnic del Club de Tenis Tarragona. Escoltem el propi Javier Gameiro explicant doncs la importància d'aquest projecte que barreja doncs l'esport i la salut mental.
7: Bueno, fer esport per a qualsevol persona és salut, salut física i salut mental. Per a les persones d'aquest col·lectiu que tendeixen al sedentarisme, pateixen també estigma social, també és una via per fer una activitat a l'aire lliure, per socialitzar i per fer esport, perquè el tennis és un joc i fan esport divertint-se. Això és un punt fort. Bueno, ens encantaria, perquè tenim, per exemple, aquesta instal·lació, n'hi ha altres grups que crec que també hi col·laborarien, però si tenim persones interessades en practicar tennis, jo crec que es podria fer perfectament, perquè, de fet, el Tennis Cubelles hi és present amb aquesta cloenda des de fa 3 anys.
6: Durant la temporada, més de 60 persones han participat en aquesta activitat de tennis del programa Esports i Salut Mental, de Salut Mental Catalunya, i que es desenvolupa a diferents espais, com el Polo de Barcelona, el Club de Tennis Tarragona o el Complex Esportiu del Vendrell, entre molts altres. El regidor d'Esports de Cubelles, David Kess, també ha donat la benvinguda als participants i ha destacat la satisfacció de l'Ajuntament per consolidar Cubelles com una seu de referència de la cloenda d'aquest programa després d'acollir ja 3 sessions seguides. A l'acte també hi ha assistit l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, que ha volgut saludar els participants i mostrar el seu suport en aquesta iniciativa que promou la inclusió, la convivència i el benestar emocional a través de l'activitat física. Així ho explicava la pròpia alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll.
8: Sí, és el tercer any que ho fan aquí a Cubelles. Això ho organitza Esports Solidaris Internacionals i llavors amb la col·laboració de Salut Mental Catalunya, la federació, i bueno, com, els participants són aquests nois de la Federació de Salut Mental de Catalunya. Mm-hmm. Llavors aquí hi ha una trentena de nois i noies, pues, bueno, que el que hem dit abans, que han estat entrenant el tennis tot l'any amb el Javier com a referent, i bueno, pues mira, ara en farem l'entrega de premis i llavors també es fa un dinar solidari.
6: La jornada ha acabat amb un dinar de germanor i l'entrega de trofeus per als guanyadors i obsequis per tots, en un ambient de celebració i reconeixement. El programa Esport i Salut Mental continua treballant per crear espais de promoció de la salut i la inclusió comunitària a través de l'activitat física, especialment adreçats a persones amb dificultats de socialització o vinculació amb l'entorn a conseqüència de problemàtiques de salut mental diagnosticades o no.
1: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
9: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: ciutadans de Filaluna.
1: Es prohibeixen
0: expats, franquistes
1: i paràsitos.
2: A Catalunya hi ha una escena.